0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: The perfect melody. Yes.
2: You know? Yeah.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Recorda!

Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Mua, mua.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari. Tots, tots.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generació. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Avui ens despertem amb 7 graus a Sort, 11 a la Bisbal del Penedès i 10 a Santa Coloma de Farners. I continuem també amb temps inestable, ho deia ara l'Eloi. Avui tenim les comarques del sud i l'est del país en alerta per intensitat de pluja a partir del migdia. Mentre creix la tensió a l'Orient Mitjà, oficialment la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a Hormuz. Washington també ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant l'estret.
1: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que critiquen, perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions.
2: Ma dar in marhale, dar mored hiç chiz digari joz توقف خاتمه کامل جنگ
0: صحبت نه. El govern iranià aclareix que només s'està parlant d'acabar amb el conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, per exemple, del programa nuclear. I avui també posarem la mirada i serem a Esplugues per parlar amb l'alcalde d'Esplugues i també amb un testimoni del crit de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. Això havia de ser un minut de silenci i com sentim, hi va haver alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. De fet, ho denunciava ja al matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A priori era una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui parlarem d'això i també parlarem del creuer que esperen a les Canàries, que amb un brot d'antenavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia es la transmeten bàsicament als ratolins.
4: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula.
0: Avui parlarem d'aquest virus, l'antivirus, i també, que està afectant, per cert, diversos catalans que es troben en aquest creuer. Intentarem també parlar i contactar amb ells, i també de moltes altres coses parlarem amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
5: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos.
0: Avui, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, serà avui aquí a partir de les 9 del matí, a quarts de 10, al matí de Catalunya Ràdio. I més tard parlarem també del món rural i d'habitatge, el mateix dia que el govern aprova un decret per respondre a les seves necessitats. Organitzarem els alcaldes de Riner, d'Aspa i Castelló de Farfanya i també amb el company de Catalunya Ràdio, Eloi Barrera. I a 11:15...
6: Immaterial.
0: El Gran Teatre del Liceu presenta nova temporada. En parlarem amb el seu director artístic Víctor García de Gomar i també Albert Galceran, dels Homes Clàssics de Catalunya Música. A les 11 també nova secció de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem d'innovació i creativitat.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: L'Audiència de Barcelona analitza avui en una vista els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractament físic i sexual. Recordem que els dos ho neguen.
0: I a Brussel·les?
2: Ha decidit restringir l'ús de fons comunitaris en projectes d'energia renovables que utilitzin equips xinesos. És una mesura, segons la Comissió, davant del risc de ciberatacs. Des de la Comissió també recorden que recomanen excloure Huawei, que és xinesa, de les xarxes de telecomunicacions europees. És una recomanació, però dels 27 països de la Unió, 14, entre ells Espanya, ho ignoren.
0: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb l'acord entre l'actriu Blake Lively i l'actor i director Justin Baldoni, ella l'havia acusat d'assetjament i d'engegar una campanya per difamar-la després que tots dos fessin la pel·lícula It Ends With Us, que en castellà es va traduir com a Romper el Círculo. Un tribunal va desestimar l'assetjament, però va mantenir l'acusació de difamació. Ara bé, abans que hagi començat el judici, que estava previst d'aquí a 15 dies, tots dos, com dèiem, han arribat a un acord.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs amb investigació per les causes de l'explosió en una fàbrica de focs artificials que ha deixat com a mínim 21 persones mortes i una seixantena de ferides. Encara no se saben les causes d'aquesta explosió i és per això que el govern xinès ha demanat una investigació per arribar fins al fons.
3: Avui és dimarts 5 de maig, ens despertem amb 6 graus a Campdevànol, 10 graus a Lleida i 14 graus a Mataró. Fa fresca, tenim també molts bancs de boira a les comarques de l'interior. Avui farà sol durant el matí també a moltes altres comarques, però amb inestabilitat i per tant també amb previsió que creixin tempestes. Avui es formaran al voltant del migdia el prelitoral i també el Pirineu i el Prepirineu, i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Seran tempestes localment fortes també, amb alguna calamarsada, i avui en temperatures que no passaran dels 20 a 23 graus.
0: Avui a l'àgora del matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que ahir els Estats Units i l'Iran van tornar a llançar atacs a l'estret d'Hormuz.
5: Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units, a la xarxa X, que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
6: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret del trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.
7: El règim de Teheran va tornar a atacar amb drons i míssils als Emirats Àrabs que van provocar un incendi en una zona industrial petroliera. El règim iranià també assegura que va atacar amb míssils un vaixell de guerra dels Estats Units desplegat a l'estret, una acció no confirmada per la Casa Blanca. De fet, en declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas, si ataca la flota nord-americana. El Pentàgon, en canvi, afirma que ha enfonsat 7 embarcacions lleugeres de la Guàrdia Revolucionària. Pel que fa al resultat del Projecte Llibertat, Washington ha informat que aquesta operació naval ha permès el pas de 2 mercants nord-americans, però s'ha sabut que hi ha hagut una explosió a bord d'un altre mercant de bandera sud-coreana.
0: I preocupació per l'estat de salut de la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi.
5: Està empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. El seu germà, exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de tenir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a 2 vegades. Afegeix que la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
0: I els Premis Pulitzer toquen el voraviu a Donald Trump.
7: Sí, els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'inquilí de la Casa Blanca. El premi més important, el de servei públic, se l'ha endut al diari The Washington Post per una sèrie d'articles on descrivia els intents caòtics de l'administració Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris. El Pulitzer d'investigació ha estat per uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn l'entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu.
0: Aquest matí la justícia israeliana ha decidit si allibera els dos activistes de la flotilla Global Summit que va tenir en aigües internacionals fa 5 dies o si, en canvi, en prorroga la detenció.
5: Els advocats defensors de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila denuncien que els maltractaments per part dels oficials de la presó han continuat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar Abu Keshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar los ahir i denuncia que tots dos han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els dos membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per el 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte.
7: Zelensky li ha fet una contraproposta que comenci la treva abans, aquesta mitjanit, la de dimarts a dimecres.
0: Moscou, Cristina Solías.
8: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou, però el president ucraïnès diu que no està disposat a aturar la guerra només perquè el president rus pugui celebrar la seva festa en pau i per això vol que la treva comenci aquesta mitjanit.
9: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
8: A Rússia hi ha tanta psicosi que el Kremlin no farà desfilar ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos i les companyies de telefonia tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Organització Mundial de Salut eleva fins a 7 els casos d'antenavirus identificats en aquest creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries.
5: En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a les Canàries quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
5: Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals resideixen a Catalunya. I el detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
7: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim.
0: Esplugues de Vitàngela.
11: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
12: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
11: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, el Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
5: Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressor i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
0: O menys serà un 6:45 del matí. Demà, dimecres, el judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem quedarà vist per sentència.
7: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre socialista i suposat cap de la trama, José Luis Ábalos, que va qüestionar els informes de la Guàrdia Civil i es va presentar com la víctima d'un judici mediàtic i polititzat.
0: Madrid, Dani Sanceaja.
13: Ábalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor del Dama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan atribueix un suposat enriquiment.
14: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo, Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
13: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
15: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
13: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Després d'escoltar els tres acusats, la fiscalia ha decidit mantenir la seva petició de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig pel seu exassessor Koldo García i 3 pel comissionista Víctor de Aldama.
5: El PP, que lidera les negociacions populars, ha sol·licitat, en canvi, rebaixar la pena al Dama menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo García demanen per ells l'absolució.
0: És curiós que el Partit Popular demani rebaixar la pena a menys de 2 anys, que vol dir que no entraria a la presó per Víctor d'Aldama. És, si més no, significatiu. I l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negat que aquest organisme espanyol d'intel·ligència formés part de l'anomenada trama Kitchen.
7: Roldán, al judici que es fa a l'Audiència Nacional Espanyola per aquest cas, ha rebutjat que el CNI participés en cap operació per robar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, informació sobre el finançament il·legal del PP.
16: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: I el Partit Popular i Vox hi tornen. Tornen a utilitzar Catalunya per esperonar el seu electorat, ara en el debat de les autonòmiques andaluses del 17 de maig.
5: El candidat de la dreta, el fins ara president Juanma Moreno, i el de l'extrema dreta, Manuel Gaviria, han retret a la candidata del PSOE, l'exministre d'Hisenda Maria Jesús Montero, un suposat benefici per Catalunya amb el finançament autonòmic. Diuen que el govern de Pedro Sánchez ha ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos en detriment d'Andalusia per mantenir-se a la Moncloa. Sentirem el popular Moreno i la resposta de la socialista Montero.
17: Para mantener al señor Sánchez, la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
18: Pero si presentó el modelo.
17: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
18: Falso. Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: I primer dia avui dels tres de dol oficial al País Basc per la mort de Carlos Gairacochea, el primer lendakari després de la dictadura franquista.
7: El lendakari Manuel Pradales farà avui al Palau de Jurianea una declaració institucional per la mort de Gairacochea, que tenia 87 anys, i demà se n'obrirà la capella ardent. Gairacochea va presidir el govern basc del 1980 al 85 amb el PNB i després va fundar Euskal Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau a la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. Això deia Gairacochea, Catalunya Ràdio, el 2011, després que abandonés la lluita armada.
19: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros.
21: Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que reclama unitat política a Catalunya per posar-hi solució.
0: Rafael de Ribot.
22: L'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix. No arriba al 60%. El gestor d'infraestructures ferroviàries, a dir, es queda en el 48,5%. L'execució dels ens locals ha estat del 85% i del 89% el de la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ho posa com a exemple de mala gestió.
23: Que no només no es corregeix, sinó que cada cop és més greu.
22: I només hi veu un camí per posar-hi remei.
23: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
22: Una crida que arriba després que el Congrés tombés amb els vots de Junts la proposta de crear un consorci d'inversions per Catalunya. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els pròxims 5 anys.
24: Ho diu un informe de la Cambra de Barcelona.
0: Roger Santaló.
25: Si es compleix aquest escenari, la Cambra diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. L'ENS fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
26: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
25: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó defensava ahir que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
2: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
1: El departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla després de la polèmica dels últims dies. Pel que fa a les vagues convocades, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC, tot i deixar clar que no es poden augmentar més els sous si no hi ha pressupostos nous.
0: I els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència.
21: Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també preveu crear un torn d'ofici especialitzat i ampliar l'assistència jurídica gratuïta. Es prioritzarà que els infants no hagin de declarar la sala de vista si es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels progenitors manipula el menor per rebutjar l'altre. El Ministeri d'Infància ha treballat amb el de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Riego considera imprescindibles.
3: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
21: La nova llei també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb nens i adolescents.
0: I la Societat Catalana de Pneumologia alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
4: A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 en forma greu, i els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar-ne el control.
6: Els nous tractaments biològics han suposat un avenç important i en els pròxims anys s'hi afegirà un fàrmac d'administració semestral que podria facilitar seguiment dels pacients. Cal, però, ser constant amb el tractament, com recomana Concepció Cañete, coordinadora del grup d'asma de la Societat Catalana de Pneumologia.
9: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
6: L'asma greu també pot anar associada a altres malalties i té un cost que pot superar els 6.000 euros anuals per pacient. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir a un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. Maria Costa.
20: Per aconseguir-ho, els especialistes del Vall d'Hebron s'ha avançat a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Amb aquest seguiment continu, els problemes es poden detectar abans que s'agreugin, com explica Jordi Assesat, metge de família.
27: Hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades via la gestora de casos de complexitat i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
20: En 4 anys de funcionament, el programa ha pogut incidir a temps en aspectes com el dolor, la mobilitat i també l'ansietat o la depressió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Mundial del Concert d'ICAT. A les 9 del vespre arrenca la sala Apolo la doble celebració, 20 anys d'ICAT i 10 anys també del desconcert. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. Si no podeu venir, ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
1: La segona.

0: posen a la venda les entrades pel festival Camins de Manresa, un festival que es farà del 10 al 18 de juliol i on actuaran artistes com Rosario, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra o Sergio Dalma.
1: I la tercera, eh?

atenció a això, perquè la Calòrica i T de Teatre s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt. Es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre les dones obreres dels anys 80. El text el firma Joan Llago, el dirigirà l'Israel Solà, i a l'escena hi haurà tot l'elenc de la Calòrica i també de les T de Teatre. S'estrenarà al Poliorama el 3 de febrer del 2025.

0: pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol i el Girona s'acosten encara més a les posicions de descens a segona divisió.
1: La victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat deixa el Girona només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3 punts. Queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:15 precisament al camp del Sevilla i el Girona rep a jugar a Vallecas dilluns que ve. A les últimes 3 jornades l'Espanyol rep l'Atlètic Club, visita el camp de l'Osasuna i tanca la Lliga a casa amb la Real Societat. El Girona rep la Real Societat, visita el camp de l'Atlètic Club i tanca la Lliga a casa amb l'Elx.
0: Avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
1: Arsenal Atlètic de Madrid a partir de les 9, empat a 1 a l'anada. El Cholo Simeone, tècnic de l'equip matalassé.
2: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Aquest Arsenal Atlètic de Madrid el transmetrem a l'API i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. A la Premier, el City empat a 3 amb l'Everton, deixa l'equip de Guardiola amb un partit menys a 5 punts de lideratge de l'Arsenal. El Barça, que esgota les entrades pel partit de diumenge contra el Madrid, en què es pot proclamar campió de Lliga, només queden seients VIP a preus a partir dels 1.700 euros, mentre que el Villarreal prescindirà del tècnic Marcelino García Toral la pròxima temporada. El Reus, aparellat amb l'Ourense per pujar a primera ref dissabte a les 7, partit d'anada.
0: Avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, una nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies per parlar avui de creativitat i innovació. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser més curosos amb quina mena d'informació consumim i de quines fonts la traiem. Ahir es va fer públic un informe de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya que alerta de l'auge en l'ús de la IA en la manipulació de processos electorals i que al capdavant d'aquesta mala praxi hi apareixen Vox i Aliança Catalana. La publicació d'aquest estudi ha coincidit casualment amb la difusió per part de la líder d'Aliança Catalana d'una vinculació entre l'assassinat el passat dissabte d'una noia a Esplugues de Llobregat amb el jihadisme, sense cap mena de prova. La democràcia se sustenta en gran part en el nostre dret a una informació veraç i honesta i, per tant, els partits que fomenten la desinformació no tenen cap dret a considerar-se demòcrates.

0: avui cançons sobre l'interrogatori de l'exministre José Luis Ábalos.
1: Que ahir va negar haver rebut diners de l'empresari Aldana. Per això, duets. Alguns dels duets més destacats de la música, Marvin Gaye i Tammy Terrell, en van gravar molts. Evidentment, pel mític estudi de la Motown, però cap d'aquests temes ho va petar com aquest, que sobretot s'ha fet famós en diverses pel·lícules.

col·laboració de la Mariah Carey amb els Boyz II Men va estar 16 setmanes al número 1. Per cert, una de les poquetes cançons que parla molt, molt obertament, ja no només del dol, sinó de la mort i de com afrontar-la.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Torna la calma del Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
1: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixers nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. El portaveu del ministre d'Exteriors iranià insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: Israel ha de decidir aquest matí si allibera els dos activistes de la flotilla que van detenir en aigües internacionals.
3: Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó on estan detinguts han continuat.
0: L'OMS eleva a 7 els casos d'antivirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
1: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones més amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
4: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: És una de les qüestions que avui parlarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. I la Fiscalia del cas de les mascaretes manté la petició de penes per Ábalos, Koldo i Aldama.
3: 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per al seu assessor i 7 per al comissionista, i Ábalos va declarar.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Demà el judici quedarà vist per sentència.
0: Els Mossos detenen una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
1: Els fets van passar ahir la tarda i, segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima.
0: Més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: N'alerta la Societat Catalana de Pneumologia avui que se celebra el Dia Mundial de l'Asma. A Catalunya, 400.000 adults tenen asma i d'aquests 40.000 de forma greu.
6: Alguns són voluntaris perquè el pacient té por als efectes secundaris que puguin tenir els medicaments. D'altres vegades és per complexitat del règim terapèutic que se'ls imposa amb múltiples dosis, múltiples dispositius.
0: El govern aprova avui un decret per flexibilitzar la normativa urbanística als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.
1: Un canvi que beneficiarà 587 pobles que podran destinar a altres usos edificacions infrautilitzades, ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable o simplificar burocràcia.
0: I avui a partir de les 10 ens acostarem a la realitat d'aquests pobles, escoltarem una sèrie d'alcaldes de micropobles de Catalunya. I aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
3: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal fons de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa Lauren Sánchez. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: I a les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues al jihadisme.
7: Sí, ens ho deia la consellera Parlon. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda. El que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara. Els Mossos ho desvinculen del terrorisme. La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí, i encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Per acabar, El Mundo, que explica que l'Atlètic de Madrid vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014 davant del Chelsea.
0: Avui a Tortosa es desperten amb 12 graus, al migdia arribaran els 22, i a Monistrol de Calders, al Moianès, tenen 6 graus amb una màxima prevista de 19. Tindrem un matí tranquil, però hi torna a haver previsió de tempestes a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, el matí serà tranquil, però emboirat o ennuvolat a moltes comarques de l'interior. Tota aquesta boira en general s'anirà aixecant i hi haurà molts llocs que acabarà fent sol, però a partir del migdia s'esperen nous ruixats, tempestes que es formaran al Pirineu i al prelitoral, i a partir d'aquí podran arribar en gairebé qualsevol punt.
0: I arran de l'estudi de Foment del Treball sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. La patronal Foment del Treball ha fixat el dèficit d'infraestructures a l'Estat a Catalunya dels últims 15 anys en 50.000 milions d'euros. Aquesta és una xifra important, en primer terme, perquè no estem parlant de diners que es van prometre, sinó de partides que es van pressupostar, amb la qual cosa convindrem que Espanya és un estat que incompleix sistemàticament les seves pròpies lleis. Per arreglar aquest robatori, que no el té d'un altre nom, el president de Foment, l'unionista Josep Sánchez Llibre, ha opinat que els partits catalans s'haurien de posar d'acord en una estratègia comuna a Madrid. Però què hi ha de més comú entre els partits i fins i tot Ciutadans, estimat Josep, que l'existència d'aquest dèficit? Què vols que fem, Josep? Que li posem música i ho cantem en vers? Potser Foment, en definitiva, hauria de molestar-se molt més amb l'Estat i no tant amb els nostres representants.

0: seus grans èxits Could You Be Love? I és que tal dia com avui, un 5 de maig, però de l'any 1494, Cristòfor Colom va avistar l'illa de Jamaica durant el seu segon viatge al Nou Món. Inicialment la va batejar amb el nom de Santiago, però els taïns, els seus habitants originaris, la coneixien des de feia segles com Xaimaca, la terra de l'aigua i la fusta. Tot i que Colom va reclamar l'illa per a Castella, no s'hi va instal·lar cap assentament permanent fins l'any 1509.
1: I què us ha cridat l'atenció aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, l'entrevista de Sílvia Pérez Cruz al programa La Turra de l'Alba Riera. La cantant ha explicat un somni relacionat amb Rosalia just quan la de Sant Esteve Sarrovires preparava el seu últim disc.
2: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves, posaves una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I diu, no m'ho puc creure. Si jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de munició.
0: Alerta, eh?
1: Veus?
0: Somia, pum.
1: Passa.
0: La connexió.
1: Tu et passa això, que somies i passa?
0: I tant, moltes vegades, amb tu sobretot.
1: Quina sort, quina sort.
0: Tu sobretot.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs hem de parlar de dos noms que han passat avui per la Met Gala, que s'ha fet aquesta matinada a Nova York, Bad Bunny i Rihanna. Bad Bunny ha aparegut caracteritzat d'home gran, ha dit que un dia com avui era l'oportunitat perfecta per expressar-se un mateix, però d'una manera diferent, i deia això també.
4: I Benito, ¿cuántas horas para hacer esto?
5: 53 years. 53. Exactly, 53 years. It took a little bit, but it worth it.
3: Quan li han preguntat a Rihanna si ella era l'art o l'artista, no ha tingut cap pudor i ha dit, soc l'art i també l'artista.
6: Ui, ella, ui, ella.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, el barri amb menys renda de Barcelona. El degoteig de desnonaments és una constant en aquesta zona i dijous qui s'hi haurà d'enfrontar és la Monique, una veïna que no ha pogut continuar pagant la seva hipoteca. Bravo recorda que la situació fa anys que dura al barri i insisteix que la majoria de veïns que són desnonats no tenen cap lloc alternatiu en viure.
9: Porque verdaderamente no tiene alternativa. O sea que vamos, no hay opciones, no hay opciones ninguna. O sea, ni que sean de ocupas, ni que sean como en este caso, pues eso viene de una hipoteca. Se está hablando, venga a hablar de lo de la vivienda, pero realmente no están haciendo absolutamente nada.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'escala de detenció a l'estret d'Hormuz afecta les borses. El preu del barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, s'enfila fins als $113. A l'Àsia, el mercat de Hong Kong cau un 1,30%. En canvi, el de Seul creix un 5% gràcies als bons resultats de les tecnològiques. Les borses europees ahir van tenir retallades, l'IBEX lidera les caigudes, va perdre prop d'un 3% i obrirà avui en 17.300 punts. A França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, les borses van caure entre un 1 i un 2%. I als inversors de Wall Street tampoc els agrada la inestabilitat a Hormuz. Ahir els principals índexs novaiorquesos es van desplomar també més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
13: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts. Dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
18: Sí.
17: A veure...
19: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
17: Sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
19: sí.
17: Palmeretes de xocolata,
19: sí.
17: I una galeta de dàtils,
19: sí.
17: Que van fer la meva parella. Sí,
19: també
17: sí.

0: Potser si esmorzéssim menys coses ens en recordaríem. Sí.
1: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
4: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
3: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
4: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
3: I sabem celebrar els bons moments.
4: Padapam, el premi de nou de lletres catalanes. Uau!
3: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
4: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
5: Que bé.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: La tarda dona molt de joc.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
7: Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha rebutjat atiar l'odi, ja que hi ha grups que ho han relacionat amb un atemptat jihadista.
8: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
6: I també de les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella.
7: Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferran, en un garatge del municipi. Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.
6: L'atenció a l'Orient Mitjà no s'atura, malgrat la treva. En les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs.
7: L'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. En declaracions a la cadena Fox, fora de micròfon, Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, en aquest cas si ataca la flota nord-americana. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units per xarxes que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar, però s'ha convertit en una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre ha advertit que només es podrà parlar del programa nuclear iranià quan s'aturi la guerra.
9: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
7: Tot i això, les negociacions segueixen.
6: I l'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic.
7: Va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries. En total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
7: Cap Verd és on havien de fer escala, que els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si finalment van a les Canàries.
6: Més notícies. El govern aprovarà un decret que flexibilitza la normativa urbanística als municipis de menys de 2.000 habitants.
7: Afectarà 587 pobles catalans. Fa temps que el món rural reclama mesures per destinar a altres usos edificacions infrautilitzades per poder ampliar i rehabilitar habitatges en sòl no urbanitzable i simplificar també la burocràcia. Entre d'altres coses, aquestes mesures estan incloses al decret que avui aprova el Consell Executiu.
6: A partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'alcaldessa de Susqueda, amb l'alcalde de Riner, el Solsonès, amb l'alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera, i amb l'alcalde d'Aspa, el Segrià. I la vaga indefinida del Servei de Recollida d'Escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
7: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes de Temps de Flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han degradat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
11: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas,
5: doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
7: Els treballadors reclamen millores salarials i laborals.
6: A Lleida investiguen la mort d'una interna a la presó de Ponent.
7: S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental.
6: Lleida, Júlia Albacar.
11: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. Una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Més de la meitat dels guardonats amb els premis d'investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans.
7: Aquests guardons reconeixen la tasca científica en àmbits com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria o l'estudi dels ecosistemes. Entre els premiats catalans hi ha Josep Dalmau en medicina, Carme Rovira i Virgili en ciència i tecnologia química o Marcos Fernández en ciències i tecnologies naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
12: Hemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
7: Els lliuraments dels guardons ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona.
6: I campanya de l'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona per pintar la façana de l'església de la localitat a l'Empordanesa.
7: La façana de l'església, que forma part d'una de les imatges més icòniques del poble, la volen repintar de blanc. Veïns de Cadaqués, especialment a les xarxes socials, han qüestionat que hagin de ser ells els que paguin la part.
13: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
14: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
15: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
6: I cultura, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala. Marta Villar.
16: Aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa. Tot plegat en un moment delicat per l'empresa perquè estan retallant milers de treballadors a les seves empreses. Els mecenes d'aquest any han provocat cancel·lacions com les de Nicki Minaj, Zendaya, Meryl Streep, l'alcalde de Nova York, que no hi han assistit per la catifa vermella, però sí que hi han passat noms com Bad Bunny, que hi ha anat caracteritzat d'avi, Rihanna, Beyoncé, que aquesta vegada hi ha tornat amb un vestit semitransparent que reproduïa un esquelet, o Madonna, que ha volgut reproduir el quadre La Temptació de Sant Antoni de Leonora Carrington. I, Francesc, si t'interessa, hi ha hagut 6 persones que l'han ajudat a desplegar aquest vestit.
6: Déu-n'hi-do, perquè no devia ser fàcil. I atenció a això, perquè dues de les companyies de teatre del moment, la Calòrica i T de Teatre, s'uneixen per primera vegada per crear un espectacle conjunt.
16: L'espectacle es dirà Les dones Piñero, una comèdia generacional sobre família i les dones obreres i sindicalistes dels anys 80. El text el firma Joan Llago, que és el dramaturg de la Calòrica, el dirigirà l'Israel Solà, director de la Calòrica, i els actors i actrius que seran dalt de l'escenari seran Esther López, Júlia Trullol, Xavi Francesc, Aitor, Galisteo Recher, Marc Rius, Agata Roca, Marta Pérez, Mamen Duc i Carme Pla. L'estrena serà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama i les entrades es posen a la venda avui al matí.
6: 10 minuts i la 7, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve.
16: En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
17: No, em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
16: Segons l'escriptora, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra.
6: I la pau serà el fil conductor de la programació la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana.
16: La sessió inaugural serà el 28 de setembre. El calendari destaquen els 8 concerts a motiu dels 150 anys del naixement de Pau Casals i els concerts per commemorar els 200 anys de la mort de Beethoven i els 300 anys de l'estrena de l'obra de Bach, La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, que és la directora artística adjunta del Palau de la Música.
18: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'Orga Blancafort de l'Auditori de Sant Felip Neri de Barcelona.
7: Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts i més de 157 educatius.
6: I els esports, Robert Prat.
19: El Girona situa només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat, mentre que avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 a l'anada.
6: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
20: Fa setmanes que per dalt la Lliga té poca història. Tot just saber si el Barça podrà ser campió diumenge davant el Madrid en una situació inèdita a la història de la Lliga. En canvi, per baix, la victòria del Sevilla aquesta nit passada davant la Real Societat ha comprimit la classificació fins al punt que hi ha 7 equips en un marge de 3 punts per evitar el descens. Per l'espectador neutral, una lluita dramàtica i a la vegada interessant de seguir. Pels aficionats d'equips com l'Espanyol o el Girona, que durant setmanes o mesos ni es plantejaven ser-hi, un patiment inesperat que es pot aguditzar aquest cap de setmana. Són a una victòria de respirar, fa setmanes, tan a prop i a la vegada tan lluny.
6: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
23: Que bo.
22: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix fa fred, per exemple, a Planoles, al Ripollès, amb 4 graus. A Igualada tenen 10 graus i molts núvols, i a Calella, al Maresme, 14 graus, aquí amb el cel serè. Avui serà un matí canviant, amb sol, a moltes comarques, però també amb bancs de boira, núvols baixos, a moltes zones de l'interior. La idea és que aquests núvols es vagin trencant, que s'obrin clarianes, però a partir del migdia tornarà a créixer nuvolades, ruixats, tempestes, primer al prelitoral i també al Pirineu i Prepirineu, i a partir d'aquí es desplaçaran cap a l'est i, per tant, podran arribar molts trams de la costa. Tempestes que poden ser fortes, poden arribar pràcticament en qualsevol punt de Catalunya i en temperatura avui que quedarà frenada, 20 a 23 graus. Demà, tempestes encara, sobretot al terç nord, i temps més tranquil a la resta.
25: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
26: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
25: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
27: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
28: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: Tot costa.
31: La temporada del 10.
32: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
33: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
32: 10 temporades ja.
34: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
25: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
34: Per molts anys i que en feu molts més.
35: Som el dia.
36: Som la nit.
37: Som dos programes amb el mateix objectiu.
35: Saber què està passant.
36: Què ha passat.
37: I també per què ha passat.
35: Tant a casa
36: com al món.
37: Què ens fa diferents?
35: El ritme.
36: El ritme.
37: El ritme.
35: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
36: Perquè al Catalunya nit som pausa.
37: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
35: A tot hora
36: i a tot arreu.
25: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
37: Som diferents.
25: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
7: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de sensellarisme. A Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar, de les quals 2.000 dormen al carrer. Un equip del programa ha anat a alguns punts de la ciutat on proliferen les tendes de campanya. Ho analitzarem amb l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
16: A partir de les 9 anirem fins a Esplugues de Llobregat per parlar amb l'alcalde i amb un testimoni del crim de dissabte quan un home va apunyalar una dona al carrer.
0: I també conversarem amb Fernando Simón, epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, una de les cares més conegudes durant la pandèmia de la Covid-19. A un quart d'11 parlarem d'habitatge i món rural amb els alcaldes de Riner, Susqueda, Aspa i Castelló de Farfanya.
16: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de creativitat i innovació.
0: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir, després de l'entrevista a la consellera Esther Niubó, el nostre Sergi, que assegura que és mestre, va venir a temes pendents per anunciar noves accions de protesta.
2: Bueno, pues no estem d'acord.
3: En què?
2: Amb res del que ha dit la...
3: Molt bé.
2: Vale? I ens reunirem tots els professors, vale, demà a l'hora del col·le per decidir, doncs, noves accions que puguem fer. Perquè...
4: Sí. Ah, hi haurà més accions.
1: Sí. Sí, ja vau anunciar un paquet de vagues nou...
2: Pues molt contundents.
1: Doncs accions més contundents.
2: O sigui que...
1: Com ara...
3: O sigui que
2: cuidado.
3: Què? Cuidado què? Què vol dir contundent, Sergi?
2: No vull avançar res.
3: No, perquè no sap res.
2: Però podria estar parlant...
1: De què?
2: De vagues de fam.
3: No
1: obrim aquesta porta.
2: Vaga de fam?
1: Sí.
2: Dels alumnes, eh?
3: Ah, dels alumnes, això no, home, per favor, que estan en edat de créixer.
1: No podeu obligar els nens a fer vaques de fam.
2: Que no?
1: Sergi.
2: O se'n fan cas, o deixarem els alumnes sense menjar mentre no s'atenguin...
1: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
6: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
5: El dia d'avui als Estats Units d'Amèrica es coneix com a Cinco de Mayo i recorda una victòria molt concreta, la batalla de Puebla el 1862, quan l'exèrcit mexicà va aconseguir frenar per un dia i contra tot pronòstic les tropes franceses a les ordres de Napoleó III. No va ser el final de la guerra, però va quedar com un símbol de resistència i orgull. És un dia que Mèxic pesa sobretot a Puebla i que els Estats Units d'Amèrica, gràcies al màrqueting, s'ha convertit en la festa dels tacos, la cervesa i les margarites. Ja sigui avui, el 16 de setembre, dia de la independència de Mèxic, realment, o qualsevol altre dia, sempre és un bon moment per celebrar Mèxic. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
6: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oya Sherman.
8: Al grup Minibus Intergalàctic li ha passat una cosa bona, li ha passat una cosa. Pedro Sánchez els ha citat a la seva recomanació de cap de setmana a xarxes, la cançó Per sentir-me ple, en concret, del seu nou disc. Recomanats pel PSOE. Què estem fent malament? Es deuen preguntar. No era això, companys, no era això el que es proposaven. Netejar parabrises a mitja asta. Per no fer eco de la recomanació de Pedro Sánchez sense abandonar el minibús, jo us recomano el seu episodi de les Feres de Trescat, on se'ls veu tocar al Museu Dalí amb cançons com Tots els llocs són lluny. Ànims amb les adversitats, minibús. Gas als fars antiboira.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora es comença a veure el sol en molts llocs, però també tenim boira i núvols en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la boira i els núvols en general s'aniran obrint i tindrem una bona estona de sol, però al migdia tornarà a créixer ruixats i tempestes. Els més forts cauran al Pirineu i sobretot al voltant del prelitoral. Des d'aquí s'anirien desplaçant cap al mar i durant la tarda o vespre podrien acabar arribant pràcticament en qualsevol punt de Catalunya.
0: El detingut del crim d'Esplugues passarà a disposició judicial a les pròximes hores. Avui serem en aquest municipi, al matí de Catalunya Ràdio, municipi del Baix Llobregat, per parlar amb l'alcalde i testimonis del crim de dissabte. Ahir es va recordar la noia que va morir apunyalada. En un minut de silenci que, com sentim, va ser amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. Ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio, ja aquell matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
0: Avui, com dèiem, anirem cap a Esplugues per sentir en directe testimonis i veïns del que està passant. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus, on han mort 3 passatgers i on viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
3: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
0: Entre els passatgers hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, entre els quals hi ha 5 que resideixen a Catalunya. Avui parlarem d'aquest virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més famosos de l'Estat, una de les persones més seguides durant la pandèmia.
4: Durante la pandèmia hubo propuestas políticas...
0: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, serà avui al matí de Catalunya Ràdio a 9:15. I a l'Orient Mitjà, creix la tensió. Oficialment, la treva entre els Estats Units i l'Iran continua, però en les últimes hores hi ha hagut diversos intercanvis d'atacs. Tot plegat després de l'anunci de Donald Trump d'escortar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Washington ha anunciat aquesta matinada que 2 vaixells de guerra han aconseguit arribar al Golf Pèrsic travessant el pas.
5: They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years.
0: Trump, que aquesta nit s'ha defensat dels que el critiquen perquè el conflicte s'està allargant. Tot i els atacs, continuen les negociacions. I el govern iranià, que aclareix que només s'està parlant de posar fi al conflicte i que encara no s'està entrant en detalls, com per exemple el programa nuclear. Avui hi ha reunions també dels governs català i espanyol. A Palau s'hi aprova un decret per impulsar l'habitatge al món rural i en parlarem també a 11:15 amb diversos alcaldes per saber com estan aquests petits municipis. I a Madrid, atenció, perquè l'atenció se la centra avui, la declaració de José Luis Ábalos.
6: Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y como sepan, yo no he contratado jamás.
0: Va negar les acusacions i va atacar la Fiscalia i la Guàrdia Civil. Demà el judici quedarà vist per sentència. Tot això avui, que a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:43 i a Llardecans, al Segrià, es pondrà a les 8:59 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: A disposició judicial.
9: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat ha de passar per davant d'un jutge a les pròximes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del consistori per condemnar el crim, entre elles la comunitat xinesa d'on era la víctima.
10: Llevaba justo un año. Estaba aprendido castellano y trabajando y tiene plano. Pero ahora no ha tenido nada oportunidad para hacerlo.
11: La investigació continua apuntant a un brot psicòtic de l'atacant, res a veure amb el terrorisme que han anat escampant per les xarxes als partits d'extrema dreta.
12: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
13: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
12: Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detinguda.
8: Una veïna de Salt, al Gironès, ha estat detinguda acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi. Els fets van passar ahir a la tarda al carrer Doctor Ferrani. Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat. Agressora i víctima eren parella i no consten antecedents entre ells.
0: Vista.
9: L'Audiència de Barcelona analitza avui els recursos contra la presó preventiva dels pares del nadó que tenia indicis de maltractaments físics i sexuals i que va arribar a estar a la UCI de la Vall d'Hebron. Els dos ho han negat.
0: 7.
11: Són, segons l'Organització Mundial de la Salut, els possibles infectats per antivirus que hi ha al creuer del luxe que es dirigeix a les Canàries. 3 persones han mort, falta confirmar que és per aquest virus. Hi ha una altra persona crítica, una amb símptomes lleus i 2 casos més confirmats.
8: El vaixell va sortir de l'Argentina i porta prop de 150 persones a bord. Segons el Ministeri de Sanitat, 13 d'aquestes són de nacionalitat espanyola i 5 viuen a Catalunya.
9: L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Quan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
14: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: Entre 30 i 45 tones.
11: La Guàrdia Civil investiga el vaixell interceptat el cap de setmana al sud de les Canàries que portaria un dels carregaments de cocaïna més grans interceptats mai al mar. El vaixell està atracat al port de Les Palmes, de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final.
0: Escalada.
8: A l'Orient Mitjà la treva continua i aquesta matinada no consten incidents importants, però durant el dia d'ahir la tensió no va parar de créixer. En la seva intenció d'alliberar el trànsit per l'estret d'Hormuz, Washington ha anunciat que 2 vaixells de guerra han aconseguit travessar aquest estret, tot i els atacs rebuts per drons i petites embarcacions iranianes.
9: Hores abans, Trump havia tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran si atacava la flota nord-americana. Iran ha respost als moviments dels Estats Units amb atacs, entre d'altres, als Emirats Àrabs.
0: Pulitzer contra Trump.
11: Els prestigiosos guardons de periodisme dels Estats Units han reconegut diversos treballs que han posat en el punt de mira les polítiques de l'administració. El premi més important, el de servei públic, se l'ha endut de Washington Post per uns articles sobre els intents caòtics de Trump de reformar la burocràcia i acomiadar milers de funcionaris.
8: El premi d'investigació ha estat per uns reportatges del New York Times sobre com les decisions de Trump han beneficiat el seu entorn familiar i polític.
0: Decideix.
9: Aquest matí la justícia israeliana ha denunciat si allibera els 2 activistes de la flotilla Global Sumut que va detenir en aigües internacionals fa 5 dies o si en canvi en prorroga la detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
15: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 hores de Catalunya per alliberar a Bukeshek i Ávila i previsiblement deportar-los als seus països o allargar la seva estada a presó, tal i com vol la fiscalia israeliana, que pretén continuar interrogant-los. L'equip d'advocats que defensa els activistes va poder visitar-los ahir i denuncia que tots 2 han rebut amenaces de mort i maltractaments psicològics i físics, com entre d'altres interrogatoris de 8 hores. Recordem que els 2 membres de la flotilla acumulen ja 5 dies de vaga de fam. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Renuncia.
11: L'advocada Núria González a seguir representant Rosa Peral. La condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana va ser notícia ara fa pocs dies per haver estat traslladada de presó per 5ª vegada.
0: Premiada.
8: La periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional.
9: En una entrevista al Catalunya Nit ha explicat que recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. L'havia donat per amortitzat amb la fi del règim soviètic, però el conflicte d'Ucraïna l'ha fet adonar que encara té corda.
16: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Escoltats.
11: Avui el Consell de Ministres aprova la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Una de les novetats és que infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa del menor. Cira Riego, ministra.
17: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
0: Ja ha aparegut.
8: Catalunya, la campanya de les eleccions andaluses. Al debat d'aquesta passada nit, PP i Vox han retret a la candidata del PSOE, l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, un suposat benefici per a Catalunya amb el finançament autonòmic. Sentim el president popular, Moreno Bonilla, i la resposta de Montero.
18: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
19: Pero si presenta el modelo.
18: Se ha privilegiado a Catalunya y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
19: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
0: Recta final.
9: Demà acaba el judici de les mascaretes. Després de la declaració d'Àvalos, la Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
11: L'acusació popular del PP va premiar l'altre acusat, Víctor de Aldama, reduint-li la petició de pena després d'haver estirat la manta. L'ha posat per sota dels 2 anys de presó de manera que no hagués d'entrar-hi en cas de condemna.
20: Àvalos ha deixat clar que no ha cobrat cap comissió de Víctor d'Aldama. L'acusa de mentir per evitar la presó i assegura que la Guàrdia Civil ha prioritzat les ganes d'imputar-lo quan l'atribueix un suposat enriquiment.
21: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes.
20: També lamenta que s'ha convertit en carn de meme en un judici paral·lel sobre la seua vida privada.
22: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
20: L'exministre i la resta d'acusats tindran demà l'últim torn de paraula abans que el tribunal posi punt i final al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Villarejo.
8: El judici de la Kitchen comença a abordar avui els registres que es van fer a l'excomissari de la Policia Nacional. Estem en la cinquena setmana d'aquest judici sobre la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: Massa polseguera.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha sobredimensionat la polèmica amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio insisteix que es tracta només d'una prova.
23: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent.
0: Un 29% menys.
11: El Banc Sabadell ha guanyat gairebé un 30% menys el primer trimestre de l'any comparat amb el mateix període de l'any passat. Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, menors comissions i costos d'un nou pla de prejubilacions.
0: 50.000 milions d'euros.
8: És el dèficit d'inversió pública en infraestructures a Catalunya des del 2009, segons Foment del Treball. La patronal constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix, no arriba al 60%. Josep Sánchez Llebre.
5: Seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
0: 10.000.
9: Són els llocs de treball que podria generar la indústria de defensa de Catalunya fins al 2030. Segons la Cambra de Barcelona, el sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
24: La robotització i els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se amb d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: Investiga.
11: La policia alemanya, l'home de 33 anys, que hi va matar 2 persones i en va ferir una 20ena més a la ciutat de Leipzig. L'home va irrompre amb el seu vehicle en una zona de vianants del nucli històric i va embestir durant uns 400 metres i en plena tarda les persones que es va trobar en un dels carrers.
8: La policia el va detenir poc després, sense que hi oposés resistència. D'entrades, descarta que es tracti un atemptat de caràcter polític o religiós. S'apunta que l'home seria una persona amb problemes mentals.
0: Bruta.
9: Girona, per la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries que continua en peu. L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç en l'última reunió, mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus.
1: Fatal. Vull dir, pel temps de flors, ja em diràs les escombraries i una amb les flors. A veure, jo trobo molt malament, es tindria que arribar amb un acord, no ho sé. Jo no culpo a ningú, no culpo a les escombriaires, perquè, pues, clar, deu molt que millores salarials.
2: No sé la manera d'arreglar-ho, no sé dir.
3: Espero que ho puguin solucionar,
0: Els millors looks.
11: Els que han passat per la Met Gala, l'esdeveniment mundial més important de la moda que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York per la catifa vermella, i han passat noms com Bad Bunny, Rihanna, Beyoncé o Madonna.
8: Aquest any la gala estava marcada per la polèmica perquè els presidents honoraris i mecenes eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez.
0: I avui, desconcert.
9: A les 9 del vespre arrenca la Sala Apolo la doble celebració 20 anys d'ICAT i 10 anys del desconcert, i actuaran noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i El Comboi, Lil Dami, Venus o Sidoní. La gala retransmetrà en directe per ICAT.
0: I en esport, Robert Prat, patiment.
4: El Girona i l'Espanyol, la victòria del Sevilla davant la Real Societat, 1-0, deixa els gironins a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. El Girona juga dilluns que ve a Vallecas i l'Espanyol visita el Sánchez Pizjuán de Sevilla dissabte a la tarda.
0: A la final.
4: Aquest vespre coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada, el Cholo Simeone, tècnic, mata la set.
6: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
0: Tot això avui, que és dimarts 5 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Jana, quan faltaven 4 minuts per les 3 de la matinada, i la Fàtima, amb 2,875 quilos, totes dues a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
25: Bon dia, us parla Clara Chavarria Domingo. Jornada marcada pels xàfecs de cara a la tarda. S'han activat avisos per intensitat de pluja. Ara mateix tenim 9 graus a l'Espluga de Francolí, 8 a Vinebre i Horta de Sant Joan i 11 al Montmell. Desajustos i funcionament desigual en el primer dia de tall a la línia R13 de Rodalies entre Valls i Sant Vicenç, que es queda sense connexió ferroviària durant 2 mesos per obres en diversos túnels.
26: I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és cada dia amb aquest incompliment de normes. Ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
25: Mentrestant, el tram de la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, el restabliment parcial també ha estat ple de confusió i problemes.
27: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
28: Bueno, avui ja han anat puntual.
29: I ara el que estem esperant, a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
25: La plataforma Transdignes Terres de l'Ebre Priorat reclama que mentre el servei no estigui normalitzat al 100%, no es faci pagar als usuaris. D'altra banda, avui es recupera el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Tortosa aprova una modificació del plantejament urbanístic per la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Tortosa, Jordi Barranca.
30: Ho ha aprovat el ple municipal d'aquest dilluns. A partir del curs 2030-2031 és quan es preveu que es pugui estudiar Medicina aquí a Tortosa. Mar Lleixàs, l'alcaldessa.
31: És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per un altre, que en realitat ja formen part del mateix campus.
30: La primera promoció tindrà 50 estudiants i vol servir per consolidar serveis i fixar població aquí a les Terres de l'Ebre. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: I els treballs per localitzar una fossa amb víctimes de la repressió franquista al centre de Reus no detecten indicis sobre la seva existència. La prospecció amb georradar impulsada per la Generalitat es va dur a terme arran d'una investigació que ubicava la fossa en un pou d'una antiga fàbrica de la ciutat. Des de l'Ajuntament demanen nous estudis a la Generalitat. Montserrat Flores és regidora de Bon Govern.
32: Aquesta tècnica era molt bona, però en aquest cas concret no ha estat suficient. Els hem demanat que puguin investigar, saber si hi ha alguna altra tècnica per poder aclarir una cosa que la documentació ens portava cap a llocs molt concrets, no? I en canvi, doncs, a veure si d'alguna altra manera podíem arribar a esbrinar-ho.
25: I amb Xavier Espel i Rosselló, el control de so. Hem arribat en 45 minuts de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info. We'll be right back.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: A l'arribar a la residència, Los Cielos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Cielos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
12: Residència Los Cielos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, amb el que avançava ahir, la consellera Núria Parlona al Matí de Catalunya Ràdio, i és que els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, hi veiem una gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans i titulen "Els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues". Al diari Ara hi llegim "Els Mossos ho desvinculen del terrorisme". La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia Luco a trobar el botí, i l'Ara titula que Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Altres temes de portada: els 50 anys del diari El País, i veiem una gran foto de família a la portada i unes declaracions del rei Felip VI en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
14: Bon dia. En el sorteig del Midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
15: el 7 de setembre del 1946.
14: I el número de la sort, el...
15: 10.
14: Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: avui ens volem fixar en les dades sobre seguretat i immigració. Frederic Pinsent, bon dia.
1: Bon dia. Arran dels casos d'agressions del cap de setmana, com el d'Esplugues, els de sempre s'han afanyat a assenyalar els immigrants, així que hem anat a mirar les dades. Sí que hi veiem una sobrerepresentació dels estrangers en les estadístiques de condemnats. És la primera cosa important a dir. Un 40% de les persones condemnades per delictes a Catalunya tenen nacionalitat estrangera, quan en el conjunt són el 17% de la població. Ara bé, tots, absolutament tots els estudiosos del tema diuen que això s'ha de posar en context i s'ha de mirar amb molta calma. Primer, hi ha la influència de la desigualtat. Hi ha que molts migrants s'instal·len en barris que ja tenen els índexs de delinqüència. Hi ha que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. I hi ha també un biaix de les policies i dels jutges, no només a Catalunya, sinó a tot el món. Però, per exemple, el 2024, pràcticament 3 de cada 10 presos estrangers van rebre presó preventiva, mentre que els espanyols, 1 de cada 10. Posem-hi una mica més de context. A Espanya, el 3 per 1000 dels estrangers han estat condemnats per algun delicte. Insistim, el 3 per 1000, no el 3%. A més, els estudis fets als Estats Units, que estan considerats com els millors, diuen tots aquests estudis que els immigrants tenen menys probabilitats de cometre delictes que la població autòctona. I que els estrangers que sí cometen delictes, el més habitual és que no siguin delictes violents, que siguin robatoris, molt més que no pas agressions sexuals o assassinats. Europa, un estudi en 21 països no va trobar cap relació entre els nivells d'immigració i les dades de violacions homicidis. Per tant, la idea que la immigració fa pujar els delictes no està avalada per les dades ni recents ni antigues, ni tan sols quan aquesta tesi va sortir per primera vegada. Això va ser a principis del segle XX als Estats Units, però els estudis ho han desmentit. Per cert, en aquell cas, als Estats Units, els immigrants que feien molta por eren irlandesos i italians. Just gonna stay. I encara hi ha un altre factor que és important, eh? Que un delinqüent tingui nacionalitat estrangera no vol dir que sigui un immigrant. Vol dir que no té nacionalitat espanyola. Pot ser fill o net d'immigrant que no tingui nacionalitat espanyola. Els estudis sí que apunten, i això també és veritat, que els immigrants de segona generació, per tant, els fills o els nets d'immigrants, tenen més possibilitats de delinquir que els seus pares, però ja no són immigrants. Ja ens han vingut de fora. I això també s'ha de posar en context. Encara una dada més que volem donar avui. Un informe d'institucions penitenciàries, publicat el 2022, diu que la taxa de reincidència dels ciutadans és d'un 24,8%, sí. Per tant, un 25%, això dels espanyols. La taxa de reincidència dels estrangers és 3 vegades menys, un 8%.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, són punts als quals cal arribar, però també són mamelles ben nutritives. Avui dimarts, un Enigmàrius frugívor. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. De 5 lletres. Es malmeti una cirera, però quedi moníssima. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de la presentadora Cristina Pardo sobre si és de dretes.
4: Ahir, Cristina Pardo, que en breu tindrà programa Antena 3 i deixarà la Sexta, que vol ja tindre una identitat sense fissures, va dir que ella creu que molta gent deu pensar que és de dretes per estar a l'Hormiguero. A veure, Cristina, serà per el que dius en esa tertúlia, no? I va acabar amb una frase que em va deixar bocabadada. És més fàcil anar contra un govern en actiu. Més fàcil per a què, estimada Cristina? Em pregunté.
3: I a la recomanació del dia, avui que l'actor i músic Kiefer Sutherland actua a la Sala Apolo de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie 24.
5: Una de les millors sèries d'acció de la història, sense discussió, on Sutherland dona vida a Jack Bauer, un agent de la unitat antiterrorista de Los Angeles que ha de salvar el món de diferents atacs i amenaces terroristes i sota les ordres de diferents presidents dels Estats Units segons la temporada. I a banda de ser un personatge extremadament carismàtic, tot i la seva tendència a la violència i la tortura, que ja té mèrit, una de les claus que fa que 24 sigui trepidant i addictiva és que la trama transcorre a temps real i tot és a contrarrellotge. En trobareu les 9 temporades a Prime Video i a Disney Plus.
6: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, Fernando Simón.
9: Salir de casa con la mascarilla. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Ara li donarem una mica d'aigua.
8: D'aquí un parell d'hores passarà pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg més mediàtic, Fernando Simón, aquell home que durant la pandèmia veiem gairebé cada dia actualitzant les dades sobre els efectes del coronavirus amb aquesta veu i anunciant mesures per combatre'l.
10: El coronavirus.
11: Molt bona, el Fernando.
3: Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
11: Sí, si dic un moment, després passaré per saludar-ho.
3: Molt bé, president Saladella. Clar, perquè vostè va treballar amb ell quan era ministre de Sanitat durant la pandèmia, no?
11: Correcte, vam treballar cosa amb cosa. Sí, costava sentir-ho. De agua fuerte, proyecta o a voz, no.
8: Irònicament, s'hi havia de costar molt per sentir-lo i era una mala època per acostar-se.
11: Una mala època, sempre em fotia els capos a la cara.
10: La mascarilla, sí, no sé. Entonces costaba un poco escuchar lo que decía.
11: Sí, efectivament, situació molt complexa, com diu el Fernando. I aquell dia que ens va donar un susto quan es va anuagar amb un metge.
8: Ah, sí, sí, sí, quin patir.
11: Vaig estossegar i em vaig quedar pauit. Vaig pensar, si pau-me ell. Pel meu tot.
8: Sí, sí. Però no va ser res. No va ser res.
3: Per cert, president, felicitats, que avui és el seu aniversari, eh?
8: Oh, per molts anys. Sí, sí,
11: sí. No.
3: Karl Marx i vostè, els dos líders de l'esquerra.
11: No, sí, a veure, avui és el meu aniversari, però... No, Ricard, no. Treu això, música.
3: Què ha passat?
11: No, avui agraeixo, felicito això, però... Avui és dimarts,
3: sí, sí.
11: Dia guaborable, hi ha molts problemes per afrontar, jo no estic per festetes.
8: Però està content, no? És un dia molt assenyalat.
11: Clar que estic content i feliç. En algun moment m'ho fareu les espelmes, però això serà el vespre, privat, a casa...
8: Molt bé. 60 anys fa avui.
11: Escolti...
3: 60 anys?
11: Estarem gaire estona més parlant d'això, no m'agrada així... Focus, no.
3: Doncs deixem-ho aquí.
11: Gràcies. A més, Catalunya tradicionalment sempre s'ha celebrat al Sant. No pas bon aniversari.
3: Bueno, les dues coses, no sé.
11: Això és una moda que ve de fora, home.
8: Vostè és de celebrar el
11: Sant. Jo soc més de celebrar.
8: No? Molt bé, doncs ja està.
11: I ningú em va felicitar, per Sant Salvador.
3: Quan és Sant Salvador, president?
11: Miri, ja tenen feina.
3: No ho sap.
11: Ja tenen feina per buscar.
3: Ara ho sap.
8: Per l'agost.
11: O juliol.
3: Són 2:15. I avui, en Temps d'Àgora, posarem l'accent a Esplugues de Llobregat. Atenció, perquè parlarem amb l'alcalde i també amb un veí testimoni de l'assassinat d'una jove aquest cap de setmana. El minut de silenci d'ahir davant de l'Ajuntament va acabar amb alguna escridassada. Alguns grups van retreure la presència d'ultres i l'ús polític que havien fet de la tragèdia. També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. Han mort 3 passatgers i viatgen 150 persones. La malaltia la transmeten bàsicament els ratolins.
12: La transmissió entre persones és complicadíssima, és dificilíssima. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a antivirus en un medio como el nuestro, en Canàries, es prácticamente nula.
3: Avui parlarem d'aquests virus i de moltes altres coses amb un dels epidemiòlegs més seguits durant la pandèmia. Fernando Simón serà al matí de Catalunya Ràdio. I avui la justícia israeliana ha de decidir si deixa en llibertat els líders de la flotilla interceptats en alta mar la setmana passada. Sobre la flotilla de la tardor, avui a l'Audiència Nacional declara l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres activistes després de denunciar haver estat víctimes d'agressions quan eren en aquestes embarcacions. I la notícia econòmica de fa pocs minuts. El Sabadell ha tancat el primer trimestre de l'any amb 347 milions de benefici. Això és un 29% menys que l'any passat. L'entitat ho atribueix a una reducció en les comissions o un pla de prejubilacions. I pel que fa als esports, Robert Prat?
13: El Girona, que situa només 2 punts del descens, l'Espanyol a 3, després de la victòria del Sevilla 1-0 davant la Real Societat. Avui coneixerem el primer finalista de la Champions, Arsenal Atlètic de Madrid, empat a 1 a l'anada.
3: El dia en què tindrem a Sergi Pàmies a partir de les 11. I avui, per cert, tingueu el paraigües a mà perquè hi ha previsió d'una nova tongada de tempestes aquesta tarda, l'Eloi Cordomí?
14: Bon dia. Sí, hi ha inestabilitat encara i, per tant, a partir del migdia tornaran a créixer ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral. Aquí és on naixeran les tempestes i avui segurament es desplaçaran cap al mar i, per tant, podran acabar afectant en qualsevol punt. Segurament les comarques de Ponent, les menys afectades per aquesta tongada de pluja, tempestes que poden ser fortes amb alguna calamarsada. A aquesta hora destaquem també alguns bancs de boira que s'han format a les comarques de l'interior. N'hi ha molts, però s'acabaran aixecant. I de cara a aquests pròxims dies, dimecres i dijous, es repetiran les tempestes, però més concentrades al nord de Catalunya.
3: I mobilitat a aquesta hora avui marcada per la recuperació del servei ferroviari a les línies R3 i R4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. A l'R4 avui es recupera el servei complet de trens entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A l'R3 també es restableix el servei ferroviari fins a Ribes de Freser, però entre la Garriga i Ribes de Freser encara es manté el servei alternatiu d'autobusos perquè hi circulen la meitat dels trens. Renfe informa que tant a l'R3 com a l'R4 el servei s'està restablint amb normalitat, una normalitat que Rodalies vol dir que hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. D'altra banda, a l'estació de Tarragona hi ha mitja hora de retard en 3 trens. Són els que hi han d'arribar des de Lleida Pirineus, Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons.
3: I a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, sí. D'entrada a Barcelona, direcció Llobregat, carregades la Ronda de Dalt des de la Pota Nord fins la Vall d'Hebron i la Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I trànsit també dens a la B23 i a la 2 al Papiol cap a Barcelona. A la P7 a Barberà, sentit Tarragona, i a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell.
3: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger Palforada, bon dia.
17: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles, sobretot, del dèficit d'infraestructures de Catalunya i sobre també la declaració d'Àbalos al Suprem.
17: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial a aquest dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul que ha fet Foment del Treball, que xifren 50.000 milions d'euros aquest forat acumulat des del 2009.
18: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya davant d'altres territoris.
17: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombi la proposta de fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
18: Per la seva banda, La Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
17: I canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico Ferran Boiza.
18: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que es jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
17: Subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
18: També en el cas de les mascaretes va a l'editorial del Mundo, critica la decisió de la fiscal general de l'Estat Teresa Pere Mato d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor d'Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
17: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per saber la dimensió real de l'organització criminal, diu textualment, que va operar al voltant de l'exministre.
18: I El País, en canvi, l'editorial és per l'estat dels embassaments.
17: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen, diu, més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluja que ha quedat obsoleta.
3: I afegim en aquest repàs a la premsa el que ha llegit avui la periodista Olga Viza.
19: Un article a National Geographic diu que 30 minuts al dia d'exercici aeròbic evita l'envelliment prematur del cervell. Cap sorpresa. Però de sobte assenyalen com a eina per frenar el deteriorament cognitiu l'albirament d'aus. Els científics asseguren que l'ornitologia obliga a processar una enorme quantitat de dades i mantenir elevats nivells de concentració i que això té gran impacte en la neuroplasticitat. Així que m'hi poso ja amb el falciot reial, el falcó pelegrí i família.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
21: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther de Massenet, basada en...

0: la maleta experta en viatges et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Btravel. Amb Btravel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
1: Btravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un rei espontani.
4: Un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se fins i tot una coronació en una església amb capa i corona al país. Va pensar aleshores que era una excentricitat, però ara, per un buit legal, s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Lauiner. Diu que no vol desafiar l'Estat i que és un rei simbòlic.
3: Novetats sobre la Boqueria de Barcelona.
5: El director del mercat vol que els barcelonins que hi compren passin de ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer-hi pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
3: Uns serveis mínims de màxims.
4: La Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims a la vaga al sector de l'educació que comença de manera indefinida la setmana que ve al País Valencià. Argumenta que ho fa pensant en la selectivitat. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegim a Punt Mèdia.
3: I alerta al Port de la Bonaigua.
5: Perquè alcaldes de la comarca estan preocupats pel deteriorament de la carretera i pel risc que s'acabi tancant el port. Reclamen a la Generalitat que ho resolgui, ja que consideren que és una via clau per al territori. Llegim al Pallars Digital que la gota que va fer vessar el got ha estat uns moviments de terres al mateix punt on hi va haver una esllavissada al febrer.
3: Un eclipsi solar milionari.
4: L'eclipsi solar de l'agost va camí de deixar més de 360 milions d'euros en lloguers d'apartaments turístics a les zones rurals, des d'on es veurà per l'augment del turisme. És el càlcul que ha fet la consultora AFI per encàrrec d'Airbnb. A les zones on l'eclipsi serà total, les reserves s'han multiplicat per 4 respecte a l'any passat. On es calcula que tindrà més impacte és el País Valencià.
3: I en temps de descompte?
5: Els plataners de Barcelona, que actualment representen el 30% del total dels arbres de la ciutat. Doncs bé, llegim al Nacional que l'Ajuntament els vol reduir a la meitat i que siguin poc més del 10% dels arbres de Barcelona. La decisió arriba després del debat que van generar per les molèsties de la seva flor el dia de Sant Jordi.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
6: L'editorial del Wall Street Journal dona per acabat l'alto el foc a l'Orient Mitjà, responsabilitza l'Iran i assegura que Donald Trump ara té tot el dret del món de tornar les accions militars. El Washington Post, en canvi, parla de perillosa fragilitat. Sobre això, segueix la tensió entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Avui, el Corriere della Sera ressalta que aquest divendres Meloni es reunirà amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, per resoldre diferències, però recorda que tot just ahir la primera ministra va respondre a l'amenaça de Donald Trump de retirar les tropes nord-americanes, dient: nosaltres sí complim els nostres compromisos. Mentrestant, continua el neguit per Mitos, l'últim model d'intel·ligència artificial que pot detectar punts febles a programes informàtics. El New York Times apunta que la Casa Blanca està considerant, està valorant, examinar els models d'intel·ligència artificial abans que es facin públics. És un canvi important perquè fins ara l'administració de Donald Trump havia adoptat un enfocament gens intervencionista cap a les noves tecnologies. I dijous hi ha eleccions municipals al Regne Unit, on es preveu una patacada del Partit Laborista. El Times de Londres avança que ja hi ha diputats laboristes que preparen una carta per demanar la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Diuen que s'inspiren en el gest que va fer Gordon Brown amb Tony Blair el 2006.
7: A la premsa econòmica, un nou capítol del serial a Indra. Recordem l'intent de fusió entre l'empresa participada per l'Estat i Escribano Mechanical Engineering, que va acabar amb la dimissió de l'anterior president d'Indra, Ángel Escribano, perquè és la seva empresa familiar. Doncs bé, la fusió no es descarta, està en punt mort, i avui Expansión explica que l'oferta que Indra valorava per la fusió al mes de març era de 2.300 milions d'euros. El conflicte d'interessos va evitar l'oferta i ara, amb Escribano dimitit, s'espera una represa de les converses. I amb la premsa digital fent-se ja ressò dels resultats del Banc Sabadell, un apunt interessant al 5 dies. ISS, una consultora que s'encarrega de recomanar als grans fons d'inversió què voten els diferents consells d'accionistes, avala gairebé tots els punts que el Sabadell posarà sobre la taula demà a la seva Junta General. L'únic, però, el sou de Josep Oliu, que considera excessiu perquè no té funcions executives. El president del Sabadell va cobrar l'any passat 1,84 milions d'euros.
3: I a la premsa esportiva, que destaquem? Robert Prat.
8: Que el vestidor del Madrid està que crema. A Onda Cero expliquen això.
9: Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
10: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
8: El Mundo Deportivo parla del Madrid com la casa dels embolics, explica que el vestidor del Madrid és un polvorí, que Mbappé està de vacances amb la nòvia en un iot a Itàlia, sembla que ha lesionat mentre els seus companys estan pringant.

0: Esther Expósito i Mbappé potser no hi seran pel Clàssic, tot i que el periòdico aclareix que Florentino vol Mbappé al Clàssic. Per l'esport, aquestes vacancetes d'Mbappé no han agradat ni al club ni als seus companys de vestidor. El jugador al·ludeix que té molèsties a l'isquio. El diari Marca reconeixen que Mbappé s'ha distanciat de l'equip. Al diari es parlen de l'altra cara d'Mbappé amb els seus viatgets a Estocolm, a París, a Càller. I la Vanguardia diu que hi ha desinterès d'Mbappé. Lara explica els perquès de les llàgrimes d'Alexi al Camp Nou. Va plorar perquè es va emocionar en una setmana complicada. En canvi, per la Vanguardia, són llàgrimes amb regust de Déu. El periòdico destaca que l'Espanyol i el Girona es troben a l'abisme de segona. La Vanguardia afegeix que l'Espanyol ningú se'n recorda de guanyar. I per l'esport arriba més que un clàssic aquest diumenge. El Mundo Deportivo parla de Fabrada pel clàssic. No hi ha entrades, només queden tiquets VIP, 1.700 euros. I a OK Diario diuen que Mbappé textualment ha estat un pardillo, però que és un jugador descomunal.
1: Hòstia!
2: La premsa del cor, la fertilitat de Paquirrin, Elisenda Pineda.
3: Fa unes setmanes, Paquirrin va manifestar la seva frustració per no poder donar un fill a Lola García, una mossa amb qui va començar una relació fa només 5 mesos. El mateix Kiko va explicar que en el seu dia s'havia sotmès a una vasectomia i que per bé que la pitxa li funciona, així s'hi refereix ell, ja em sabran perdonar, per les canonades no hi passa cap soldat. Sortosament, Paquirrin s'ha assessorat i es farà desfer el nus de la pitxa, una notícia que Isabel Pantoja ha rebut amb tanta alegria, atès que vol tornar a ser àvia. Aviam si amb el net número 6 aconsegueix fer-ho com Déu mana.
2: Qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
2: 60.
4: Sí, senyor, també el tenista Carlos Alcaraz.
2: Alcaraz, 37.
4: No, molt més jove.
2: Ah, clar, 25.
4: 23, la cantant Adele.
2: 39.
4: 38 i acabem, home, per la porta grossa amb el cantant Rafael.
2: 89.
4: 83.
2: Santoral.
4: Avui és Sant Salvi, Uix i Mira el Peix, va ser un eclesiàstic. Sant Salvi, Uix i Mira el Peix. Va ser un eclesiàstic i bisbe català, mort durant la Guerra Civil. Ha estat proclamat màrtir i beat per l'Església Catòlica. Quan va esclatar la Guerra Civil, el juliol del 1936, el van portar a la presó de Lleida, d'on va sortir amb una vintena de presoners polítics en una operació de salvament in extremis que havia organitzat la Generalitat. Tanmateix, el vehicle que els conduïa cap a Barcelona va ser interceptat per un escamot incontrolat. El bisbe Uix va ser portat al cementiri de Lleida i allà el van afusellar immediatament juntament amb 20 persones més. A Catalunya hi ha 141 persones que es diuen Salvi.
2: I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
4: Home, 33. Felicitats, Salva. Ai, Salva. Sara.
2: Ai.
5: Com estic, mare meva.
2: Tanquem el repàs a la premsa avui, que 5 de maig del 2026 seran el quiot vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 5 de maig de 2006, l'AVE ja fa el viatge a Lleida-Madrid en 2 hores i mitja. El trajecte s'ha reduït en 20 minuts perquè els trens poden circular a 250 km per hora. Barcelona encara haurà d'esperar. El tren d'alta velocitat no hi arribarà fins l'any 2008. I ara fa 20 anys, Joan Clos donava molts poders a un dels seus regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Hereu es convertia en tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal. El que no sabíem els lectors que aquell dia vam anar al quiosc és que al cap de pocs mesos Clos plegaria abans de final del mandat i deixaria d'alcalde Jordi Hereu. Acabo amb la Vanguardia, que es dedicava a vendre coberts entre els seus lectors. Engegava una promoció ara fa 20 anys d'una coberteria de 24 peces. Els dos primers, forquilla i ganivet, pel preu del diari i 4,95 €.
2: Avui, 5 de maig del 2026, és el 125è dia del calendari. Falten 47 dies per l'estiu, 50 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: No estem parlant de res més que del final total de la guerra.
9: El tribunal d'Esquelon té com a màxim fins les 11 per alliberar Abukeshek i Ávila o allargar la seva estada a presó.
10: Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación.
11: Ni por acción, ni por omisión, ninguna. Cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal. Y esto lo hubiera sido.
12: Com si fos, no sé, algú que hagués d'escorpullar motxilles, patrullar patis... No va d'això. Va de mediar, en alguns casos, quan és necessari.
13: Molt poc freqüent. Molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mem,
5: Contingut de to humorístic que s'escampa per les xarxes socials. Trobem la definició a l'és a dir perquè el diccionari encara no l'inclou. Ens diu que mem és la 13a lletra dels alfabets hebreu i arameu. Avalós deu haver jurat més d'una vegada en arameu en veure com s'ha convertit en un mem, tal com va lamentar ahir el judici pel cas de les mascaretes.
2: Arma blanca.
5: Segons l'Enciclopèdia Catalana, arma de mà que fereix amb la punta o amb el tall, com l'espasa, la daga, el punyal, el sabre, etc. La teoria més estesa és que es diu arma blanca pel reflex de la llum a la fulla, en contrast amb la foscor de les primeres armes de foc. Vingui d'on vingui la paraula, la proliferació de les armes blanques, com la que duia l'assassí d'Esplugues de Llobregat, preocupa els Mossos.
2: Estagflació.
5: Procés d'estagnació econòmica amb inflació. És la definició del diccionari, però s'explica millor dient que és el moment en què l'economia s'estanca i alhora hi ha inflació. Brussel·les va advertir ahir que l'economia europea s'acosta a l'estagflació. El cas més paradigmàtic és la crisi del petroli dels 70, però la situació per ara no és tan greu.
2: Posem-hi tres xifres. Marc Jurado. 347 milions.
14: El benefici net del primer trimestre del Banc Sabadell, segons acabem de saber, és un 29% menys interanual, una caiguda motivada pel descens del marge d'interessos en un entorn de tipus més baixos, comissions més baixes i costos no recurrents d'un nou pla de prejubilacions.
2: Gairebé 50.000 milions.
14: El dèficit en infraestructures que arrossega Catalunya després de la falta d'inversió dels últims 15 anys, concretament 49.543 milions d'euros, són xifres de la patronal Foment del Treball que demana un front comú dels partits polítics per revertir la situació.
2: I 10.000?
14: Els llocs de treball de la indústria de defensa que es crearan a Catalunya fins al 2030, ho diu un informe de la Cambra de Barcelona, que sosté que el pes del sector es duplicaria. En aquests 5 anys, el document també assegura que generaran 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una platja amb unes quantes barquetes petites a la sorra. Al fons del mar s'hi veu un creuer de 3 o 4 pisos amb la part inferior de color blau.
15: És l'Ondius, el creuer de luxe on s'hi està vivint un infern. Va sortir de l'Argentina i han mort 3 persones per un brot d'antivirus, que és una malaltia que transmeten sobretot les rates. La foto és al port de Praia, ahir al Cap Verd. El creuer havia de fer escala en aquestes illes, però no va rebre permís. Ara es dirigeix cap a les Canàries.
2: A la segona hi veig desenes de comptadors d'electricitat que pengen d'una paret. Hi ha una persona que en manipula un.
15: És l'habitació de comptadors d'un edifici de Sabadell que avui publica el periòdico per il·lustrar la notícia que us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio. Ampli ressò avui a la premsa d'aquesta lluita contra el frau elèctric. Cada dia se'n detecten 3 casos o un de cada 3 a tot l'estat és a Catalunya.
2: I la tercera imatge, des de Girona ens arriba una imatge d'una façana, d'una església. La pintura està com engruguida, amb alguns trossos que veig que estan com caiguts. L'església es troba al capdamunt del poble i el seu color contrasta amb el blanc de les cases de l'entorn. De quina església es tracta, Núria Paraire?
16: Doncs és l'església Santa Maria de Cadaqués, tota una icona del municipi i imatge inconfusible del perfil del poble que es veu des del mar. Hi ha consens entre els veïns que cal pintar-la perquè torni a ser blanca. El desacord arriba a l'hora de decidir qui ha de finançar les obres. L'Ajuntament i la parròquia han anunciat que treballen per impulsar una campanya per recaptar fons, que ha indignat alguns veïns, que reclamen que ho pagui el bisbat, tal com els particulars es paguen les seves obres, diuen. L'últim cop que es va pintar fa uns 30 anys va ser l'empresari Javier de la Rosa, amb cas del poble, qui ho va pagar.
17: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
6: Real o fals? Amb Marc Amoró.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat. Marc Amoró, bon dia.
18: Bon dia. La notícia explica que la dona en qüestió ha escrit i publicat un llibre infantil sobre el dol després de la mort del seu marit. El llibre es titula Estàs amb mi? La dona l'ha escrit pensant en els seus 3 fills. Tot i la bona voluntat del llibre, els metges forenses van trobar en el cadàver del marit una dosi de fentanil 5 vegades més alta que una dosi letal. Això va fer sospitar que la mort no havia estat accidental, sinó un enverinament. I, és clar, totes les sospites van recaure sobre la dona de 35 anys. Per últim, la notícia diu que la dona està acusada d'assassinat premeditat i serà jutjada per aquest crim.
2: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio. Realidad, realidad. Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona escriu un llibre sobre el dol després de la mort del seu marit i ara la declaren culpable del seu assassinat és una notícia real. Ha passat a Utah, als Estats Units. La dona ja ha estat jutjada i condemnada per l'enverinament del seu marit. Diu la sentència que ho va fer per poder cobrar una assegurança de vida. Volia pagar uns deutes milionaris. També diu la notícia que la dona mantenia una altra relació fora del matrimoni.
2: Vaja, gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
6: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
22: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 minuts per les 8. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè almenys hi ha 8.000 persones sense llar a Barcelona.
24: D'aquestes, gairebé 2.000 dormen al carrer, una xifra que ha crescut un 40% en 2 anys. De seguida us ho expliquem.
2: Amb testimonis, amb dades i amb reportatges i experts. D'aquí a pocs minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, detalls d'aquesta xifra. 8.000 persones sense llar a Barcelona. Esplugues de Llobregat rebutja ja l'odi davant la mort violenta d'una dona al municipi.
25: Avui el detingut passa a disposició judicial i un centenar de persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim. Eduard Sanz, alcalde d'Esplugues.
26: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre.
2: I serem en directe avui amb la unitat mòbil, també parlarem amb l'alcalde i amb un testimoni que va presenciar aquest assassinat. I l'OMS eleva a 7 els casos d'antanavirus identificats al creuer de luxe que podria arribar a les Canàries.
24: En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI, 3 persones amb símptomes lleus. Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
27: De persona a persona és molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
24: Al creu hi ha 13 persones de nacionalitat espanyola, 5 de les quals viuen a Catalunya.
2: Notícia d'aquest matí, el Banc Sabadell guanya un 29% menys el primer trimestre d'aquest any.
25: Ha obtingut un benefici de 347 milions d'euros. L'entitat atribueix la caiguda al descens del marge d'interessos en un entorn de tipus d'interès més baixos, menys comissions i el nou pla de prejubilacions.
2: I torna la calma al Golf Pèrsic després d'una jornada d'escalada bèl·lica.
24: Donald Trump adverteix textualment que si l'Iran s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la falç de la Terra. L'Iran insisteix a Washington que no provi de desbloquejar l'estret d'Hormuz per la via militar.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol a molts llocs de Catalunya, però també amb boira i núvols baixos a moltes comarques interiors. Aquests núvols s'aniran obrint, però atenció a les nuvolades, als ruixats i a les tempestes que creixeran a partir del migdia. Creiem que es forma el Pirineu i el prelitoral, aquí és on seran més fortes, i a partir d'aquí es desplaçaran cap al mar. Per tant, entre la tarda i el vespre podran afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, excepte alguns racons de les comarques de Ponent.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions habituals a aquesta hora, sobretot cap a Barcelona. Clàudia Serra.
30: Sí, trànsit dens a bona part de les principals carreteres que connecten amb la capital, incloses les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, que també van força carregades, sentit Llobregat, i destaquem hores d'ara un accident a la C-17 a Canovella, sentit Vic, que provoca circulació amb congestió, i atenció a la Nacional 260 al Pont de Suert, on un despreniment també provoca circulació més densa del que és habitual.
0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya, tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS. IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, avui al matí de Catalunya Ràdio inaugurem un nou espai on reivindicarem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
7: La mestra que més em va marcar es diu Maria Puig i és de l'escola Miralles la Salut.
4: Montse Verderi, escriptora.
7: Una de les moltes coses que li agraeixo és que em fes llegir més llibres que els obligatoris. No hi ha cap terme més desafortunat que lectura obligatòria. I alguns, fins i tot, per sobre de la meva edat, com ara Pilar Prim de Narcís Oller. Un bon mestre és això, aquell qui sap trobar dins la ràtio de l'aula cada individu, la possibilitat del camí conjunt i també individual.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
10: Bon dia, xiriquitis, amb aquest dia preciós
2: com
10: que
2: estàs?
10: Fa.
2: Com estàs, Manu?
10: Estic bé, molt content. Avui és aniversari de la meva mare.
2: Home! Per molts anys, doncs.
10: 75 anys.
2: Per molts anys a la mare del Manu.
10: I tant!
2: I també l'aniversari de la Meritxell. Aquí anem a marcar el telèfon i felicitar de part a tota la seva família.
10: Sí, que avui en fa 47. A veure si tenim sort.
11: Quasi com jo, eh?
10: Tens 49.
11: 6. Calla.
10: Manu. Sí. Meritxell.
12: Sí?
10: Meritxell, que truquem de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família, que et volen desitjar que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que en fas 47, amb aquesta
12: moltes
10: cançó
12: gràcies.
10: Que et toca en directe, Manu Guix.
12: Moltes gràcies. Tu...

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé.
1: Gràcies, que ho repiti.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 5 de maig.
2: Les notícies de Calafell.
3: Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes a partir del 4 de maig i fins al 19 de juny. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans, altres notícies del dia són els titulars. Calafell acollirà aquest dissabte la formació per a docents de la cultivadora. El projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda hi ha el Teatre Joan Colet de Calafell. Es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento. El Vendrell acollirà aquest dijous la 5a edició de la Fira de la Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua reforçant l'escala de comandament. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen les competències en comunicació lingüística, plurilingüe, STEM i digital. El tràfic marítim del port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaura. Moment del titular esportiu amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: L'Ajuntament de Calafell ha obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius de cara a l'any 2027. El termini s'ha obert aquest passat dilluns i estarà obert fins al 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà celebrada el passat febrer ja es va comunicar que en aquesta nova edició no n'hi haurà cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Es manté, doncs, l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se a través d'un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Posteriorment a la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit es faran entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027. Serà durant el mes d'octubre de 2026.

0: Diumenge 10 de maig, al Teatre Joan Colet de Calafell a les 7 de la tarda es representarà l'obra de teatre Ya me has tocado el cuento, escrita i dirigida per Olivia Lara. De fet, de l'univers No me toques el cuento, amb princeses, arriba aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. Són l'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus, que han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran doncs, diferents coses inesperades amb una masculinitat més sana. És una comèdia en castellà. La duració de l'espectacle aproximadament és de 90 minuts i està recomanat per a majors de 12 anys. El preu a taquilla són 16 euros, anticipada 14, i per a joves de menys de 25 anys i jubilats 12 euros. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I Calafell acull aquesta setmana al Teatre Joan Colet la formació per a docents de la cultivadora. El projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. La sessió formativa ha comptat amb la participació de 41 docents i 3 formadors de diferents disciplines. L'organització de la jornada ha comptat amb la col·laboració del Programa de Cultura i Educació de la Generalitat de Catalunya i el suport de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Calafell. Les formacions de la cultivadora són una experiència transversal en dansa, teatre i música per a docents. De fet, s'adrecen a professorat de totes les etapes educatives i l'organitza conjuntament amb 6 equipaments escènics i musicals nacionals, com l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. La trobada té com a objectiu oferir una formació transversal en dansa, teatre i música amb una metodologia vivencial que permeti als docents experimentar les arts en viu i traslladar-ne els aprenentatges a l'aula. La jornada inclou sessions pràctiques de cos i moviment, arts escèniques i llenguatge musical, la presentació de projectes educatius i un espai de diàleg per detectar necessitats del territori i impulsar noves accions. La jornada compta amb la participació de 3 artistes i pedagogs especialistes en mediació cultural. Aquest curs escolar s'ha obert per primera vegada la formació de la cultivadora a territoris de fora de Barcelona. El Programa de Cultura i Educació està impulsant pel Govern de la Generalitat a través de Departaments de Cultura i Educació i Formació Professional. Un dels objectius estratègics d'aquest programa és acompanyar el personal docent per potenciar la integració de les pràctiques artístiques i culturals en totes les etapes educatives i promoure l'ús de la cultura i de les arts com a estratègies a l'aprenentatge. Aquesta ampliació al territori obre la porta a futures edicions arreu de Catalunya amb la voluntat de continuar ampliant l'abast del projecte i consolidar una xarxa de docents vinculada a les arts i la cultura.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest dijous, 7 de maig, entre les 10 del matí i la 1 del migdia i després de 4 a 7 de la tarda, la Rambla del Vendrell es convertirà en el punt central per a la celebració de la 5a edició de la Fira de Salut Comunitària. Aquesta iniciativa, que du per lema Salut en Xarxa, està impulsada per la xarxa Santa Tecla, amb el suport directe de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és fomentar hàbits saludables i millorar el benestar dels ciutadans. L'esdeveniment comptarà amb diverses carpes informatives i participatives, on professionals vinculats a l'atenció primària de salut del Vendrell, juntament amb entitats col·laboradores, oferiran informació, assessorament i tallers pràctics. Els temes que es tractaran són atenció sanitària general, salut materno-infantil i odontologia, benestar emocional, nutrició i fisioteràpia, promoció d'hàbits saludables, avaluació, intervenció i suport des de Protecció Civil i Creu Roja. A més, diverses entitats comunitàries exposaran els seus serveis i activitats per contribuir al millor estat sanitari dels residents. Aquest espai també servirà per potenciar sinergies entre els diferents sectors socials implicats a la salut. Davant del canvi d'ubicació d'enguany, passen a celebrar-se la Rambla del Vendrell. Des de l'Ajuntament han ressaltat que aquest nou emplaçament permet disposar d'un espai més ampli, que facilita l'exposició conjunta dels professionals i dels actius de salut. Des de la Comissió de Salut Comunitària del Vendrell, la metgessa Marcela Garay ha manifestat que a l'atenció primària es dona molta importància al fet de poder treballar amb la xarxa comunitària, de la qual formen part entitats i associacions del Vendrell, per construir una comunitat més saludable. Els professionals de la salut volen apropar la població i explicar serveis que s'ofereixen des de l'àrea bàsica de salut. Conviden a tothom a visitar la Fira de la Salut del Vendrell per participar en activitats programades aquest dijous durant el matí i la tarda.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, que li ha imposat personal als galons de la seva nova responsabilitat, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins del cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern de Cunit per continuar enfortint, diuen, l'escala de comandaments de la policia, amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç, que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzar els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Parlem ara d'altres notícies. Gairebé el 90% dels edificis de Catalunya amb certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova, a l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre d'altres intervencions. Un procés costós i difícil en blocs d'habitatge sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs. Amb aquesta intervenció, edificis fan un salt de lletra de la G a la C en l'escala, que pondera tant el nivell d'emissions de CO2 com el consum d'una energia primària no renovable. És a dir, l'immoble ha passat de tenir emissions i consum extremadament alts a moderats, en la línia amb el compliment bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació. Escoltem les declaracions de l'arquitecte responsable del projecte, Begoña Rull. Reconeix que en edificis plurifamiliars costa posar d'acord els veïns, però que el fonamental és l'elevat cost de l'operació, i diu que els ajuts són essencials. Juan José Gargallo, copropietari i veí d'un edifici rehabilitat, diu que desconeixia el sistema d'aerotèrmia. Diu que pel que fa als aïllaments van veure un edifici proper que rehabilitava i llavors es van decidir.
2: Que això tornaria a ser un edifici acabat de construir.
0: Millorar el confort climàtic dins de casa va ser el primer motiu que va portar a un dels inquilins i copropietari de l'edifici a apostar per fer la rehabilitació energètica de tot l'edifici. Però a més d'aquestes intervencions, també s'han tocat instal·lacions per implementar energies renovables i millorar l'eficiència energètica, com són les plaques fotovoltaiques al terrat i la substitució del termoelèctric de l'aigua calenta per un aerotermo molt més eficient. L'arquitecte responsable diu que, a banda del confort i de l'estalvi, la rehabilitació ha reduït fins un 70% les emissions de CO2 que emetia aquest edifici, un percentatge similar a l'ús d'una font d'energia no renovable. Segons l'Observatori de la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, a Catalunya actualment hi ha més d'1,3 milions d'edificis certificats, sumant els usos residencials i els terciaris. La certificació no és un requisit obligatori, excepte en els edificis de nova construcció i en els grans projectes de rehabilitació. A l'àmbit residencial, el certificat d'eficiència energètica sí que és obligat en cas de voler vendre o llogar l'immoble. El certificat també es pot sol·licitar voluntàriament, o bé per obtenir determinats ajuts. Per això el nombre de certificats no explica quin és l'estat exacte de tot el parc d'edificis. En tot cas, són una fotografia orientativa que mostra la imatge d'un parc d'edificis amb qualificacions majoritàriament negatives des del punt de vista de les emissions de CO2 que genera el seu ús i del seu consum excessiu de fonts d'energia primàries no renovables. De fet, tant les emissions com el consum d'energia no renovable es mesuren en una escala de la A a la G, on la primera lletra és el nivell més eficient de CO2 i de consum més baix. La darrera indica emissions extremadament altes i un consum extremadament alt. A partir de la lletra D, significa que l'edifici genera emissions lleugerament superiors i un consum també lleugerament més elevat respecte del valor de referència. En aquest sentit, les dades recollides constaten que 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic tenen qualificacions entre la D i la G, és a dir, suspenen en exigències mínimes ambientals. La situació és encara més acusada a l'àmbit residencial, mentre que en el sector dels edificis terciaris és realment diferent. Gairebé la meitat disposen d'un certificat tipus A, B o C. També un altre 32% en aquest cas tenen el tipus D. Emissions i consum alts al 63% dels edificis plurifamiliars. L'eficiència energètica als edificis residencials plurifamiliars és especialment baixa d'acord amb els certificats. Representen més de 2/3 dels certificats energètics d'edificis vigents i la imminèssima majoria suspenen en emissions de CO2. Als habitatges unifamiliars la situació és força més matisada, amb gairebé un 20% qualificats amb una A, B o C. Les possibilitats efectives de millora i l'agilitat a l'hora de decidir són un factor important per entendre aquesta diferència. Malgrat tot, també aquí persisteix una majoria àmplia d'un 80% d'immobles amb nivells per sota dels llindars mínims recomanats. En concret, un 43,3% tenen una lletra E.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Més notícies d'àmbit general. Els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves de l'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en aplicació de la Llei d'Educació. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són plurineals, es fan enguany a 6è i el 2028 a 4è d'ESO. Davant d'això, Catalunya ha decidit no fer coincidir l'avaluació de final de l'etapa, motiu pel qual només farà la del curs que no es faci a escala estatal. La prova està regulada i coordinada per l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa amb la participació de totes les comunitats autònomes. L'avaluació té un marc comú per tot l'Estat. Les proves tenen format digital i els resultats no tenen efectes acadèmics individuals. Segons el portal de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, a Catalunya hi participen 50 centres que han estat triats amb criteris de representativitat i aleatorietat. L'avaluació general del sistema educatiu es suma a altres proves que es fan a Catalunya. Al març es va fer l'avaluació de final d'etapa, que s'acostuma a fer a sisè de primària i quart d'ESO, però enguany només s'ha fet a quart d'ESO, ja que enguany tocaven les de l'avaluació de l'estat a sisè. D'altra banda, a l'abril es van fer les proves d'avaluació de diagnòstic a quart de primària i segon d'ESO. A principis d'any, al gener, va tenir lloc l'avaluació de l'expressió oral a sisè de primària i també a quart d'ESO.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona manté el creixement del tràfic marítim des de principi d'any amb un 3,9% en el primer trimestre de 2026. Aquest bon comportament trimestral es deu a un gener i un febrer especialment actius, amb increments del 5,8% i del 3,5%, i un mes de març on també ha incrementat un 2,4% les tones de tràfic. Concretament s'han registrat 7,36 milions de tones en els tres primers mesos d'enguany. El creixement d'aquest inici d'any se sustenta sobretot en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lloure. El cru de petroli, de cereals i farines i els productes químics són els grups de mercaderies de més tràfic. També destaca el forascens del mineral de ferro fins a la cinquena posició. El creixement del tràfic marítim al Port de Tarragona durant el mes de març va ser d'un 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb 2,32 milions de tones. Els líquids a doll han estat el motor en el tercer mes de l'any, amb un 12% més que el març de 2025. Químics, biocombustibles i altres productes han crescut un 19,4%. També un 11,3% al petroli cru i altres productes petrolífers amb un 9,7%. Els sòlids a lleure, en canvi, han retrocedit un 14,2% durant el mes de març. La davallada dels cereals, pinsos i farines és la casual. En canvi, els productes energètics han experimentat una notable recuperació, amb un creixement del 60,7% mitjançant la davallada. La càrrega general ha registrat més de 174.000 tones durant aquest últim mes, amb un 6,5% menys que el mes de març de 2025. La mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans ha estat un 6,4% inferior. El tràfic marítim acumulat entre gener i març ha assolit un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids a doll, pilar principal del Port de Tarragona, han assolit un augment del 3,3%. D'altra banda, el cru de petroli es manté en primera posició entre les mercaderies que es mouen al Port de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
2: El Calafell menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El 5 inicial, Carles Domènech, Biel Pujades, Aleix Marimon, Sergi Folguera i Martí Serra a la porteria. Els gols van ser obra de Jepi Selva, Jero García, que va fer doblet, i Aleix Marimon. L'entrenador, Guillem Cabestany, declara que és una victòria que no es va celebrar prou al pavelló. Escoltem les declaracions postpartit.
3: Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no et mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers, aquest any la Lliga s'ha ficat molt cara, la pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat, per tant, hem de valorar molt els punts que hem fet, objectiu complert.
2: Si és com l'any passat, a l'assolir la quarta posició, el Calafell i la Menorquina podria jugar a la Champions.
3: A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés i la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts minuts patint per el resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit, que avui és el... no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara, descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes, i encara amb el màxim optimisme i ambició als quarts de final del play-off.
2: Tot seguit, escoltem el capità Jepi Selva.
4: Bé, un partit molt difícil. Sabíem que seria un partit diferent, estrany. El Cerdanyola és un molt bon equip que ja havia baixat i nosaltres havíem de guanyar sí o sí. Així que psicològicament sabíem que era un partit difícil d'afrontar, però crec que l'actitud i el compromís ha sigut de 10, i el Cerdanyola ha sortit a mossegar i s'ha vist un gran Cerdanyola i un gran equip. El partit ha sigut molt complicat. Al final s'ha trencat per dues transicions ofensives i no res. Important era sumar els 3 punts, certificar la quarta plaça. Crec que això diu molt d'aquest equip, d'aquest club, d'aquests companys que tinc, que hem fet una temporada molt, molt bona, i ara no ens podem aturar aquí. Crec que hem de ser molt ambiciosos i anar pel play-off partit a partit, a fer gaudir a la gent i sobretot a intentar guanyar.
2: Com deia Cabestany, són 15 dies en els quals el conjunt calafellenc s'haurà de preparar pels play-off. El Calafell i la Menorquina haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo, Pons Lleida, Barça, Noia Freixenet, Igualada Rigat, Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Enguany la classificació general ha quedat molt ajustada a la part alta, sobretot a les 3 primeres posicions, que són del Deportivo Liceo, que té 60 punts, seguit del Barça amb la mateixa puntuació, 60, en tercera l'Igualada amb 59 punts. El segueix el Calafell i la Menorquina, com hem dit, que està a la quarta posició amb 48 punts, seguit del Reus Deportiu Brasília amb 44, seguit del Voltregà amb 42, en setena el Noia Freixenet amb 39. 3 punts més que té del Pons Lleida, que està en vuitena, seguit del Pas al Coll, la Disc Hockey Ribes, el Xum Massanet, el Caldes, el Sant Just i el Cerdanyola en última posició.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
5: A
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
13: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
15: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt semblant al d'ahir. Amb domini del sol, fins i tot en cel poc ennuvolat al matí, nuvolades al migdia i cel tapat a la tarda, i novament amb pluges i ruixats irregulars, algun d'ells molt local, a primera hora de la tarda, i després una miqueta de manera més general al vespre, com va passar ahir, amb una humitat alta. La temperatura serà més baixa i es mourà entre els 11 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima difícilment passarà dels 19, amb una humitat alta. Vent feble i variable, amb domini al migjorn, al migdia, i girant a mestral al final de la jornada. Això farà que la mar hi hagi marejol, amb àrees de maror poc destacables a mig matí. Per demà esperem un temps més estable i assolellat, demà sense pluja, fins i tot amb cel clar quasi bé tot el dia, amb algun núvol baix al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que es mantindrà baixa de nit i pràcticament pot pujar alguna dècima, però poc més al centre del dia, i estarà entre els 10 o 11 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat alta, ben feble amb terrals i marinades amb cops moderats de migjorn al migdia i fent que la mar hi hagi marejó amb una mica de maror al final del dia.
0: Molt bones a totes i a tots. Seguim endavant en directe des de Calafell Ràdio. 107.9 de la FM, també online a calafell.tv. Anem a donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. La popularitat de Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. L'alto al foc trontolla. El president dels Estats Units torna a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra. El mandatari registra el pitjor índex d'aprovació dels seus dos mandats. El 62% dels nord-americans el suspenen. Teheran exhibeix en un mapa els seus dominis sobre l'estret. El periòdico parla de la declaració en el judici per la compra de mascaretes en portada. Avalós desafia el Dama sense convèncer el fiscal. L'acusat nega les comissions i justifica no treure efectiu entre el 2018 i el 2023 perquè un ministre diu que no va pagant per allà. Anticorrupció manté la petició de presó. El Punt Avui titula Apostes sobiranes. Les eleccions del 7 de maig decidiran si Escòcia s'encamina cap a un segon referèndum d'independència i si per primer cop els sobiranistes lideren el govern a Gal·les. El rotatiu ara parla d'escoles buides. Les preinscripcions a I3 a Barcelona cauen al nivell de la pandèmia. Veinte minutos, en portada diu que Foment xifra el dèficit d'inversió en infraestructures en 49.500 milions d'euros. I les portades dels diaris esportius al Mundo Deportivo, febre per al clàssic. Totes les entrades estan esgotades. Només queden places VIP. entre 1.700 i 12.500 euros. I el diari Esport titula més que un clàssic. Per primera vegada, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga davant del Real Madrid en un duel que genera una expectació mundial. El partit serà un dels més seguits de la història i la retransmissió televisiva, una superproducció audiovisual segons la Lliga. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris al matí d'avui. Ampliem aquestes notícies i moltes d'altres. Comencem per l'apartat polític. Molt bon dia. L'exdirector del CNI nega cap mena de relació amb el cas Kitchen ni per acció ni per omissió. Félix Sanz Roldán nega tenir en immersió personal contra l'excomissari Villarejo i que el CNI cometés cap il·legalitat. Ábalos diu que no rebia diners del demà i l'acusa de coaccionar la seva exparella perquè menteixi. I què pensen els catalans sobre la Unió Europea? Defensa, habitatge, crisi climàtica o xarxes socials? El sentiment europeista és majoritari entre els catalans, però la meitat diu que no coneix cap de les institucions de la Unió Europea, segons l'enquesta amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya.

Més titulars polítics. Mor Carlos Garaycochea als 87 anys, el primer lehendakari de la democràcia. Sense indicis de la fosa comuna de víctimes del franquisme al centre de Reus. Una prospecció amb georradar impulsada per la Generalitat no localitza cap estructura compatible amb el pou on hi hauria restes de represaliats republicans. El Parlament no ha resolt després de mig any els quatre expedients oberts contra diputats de Vox i Aliança Catalana. La Comissió de l'Estatut del Diputat ja té sobre la taula dos possibles nous casos de vulneració del Codi de Conducta. L'Eurogrup veu Europa en millor posició davant la guerra

Cuerpo reconeix preocupació per l'impacte de la guerra al combustible dels avions abans de la temporada d'estiu. Yolanda Díaz alerta que la intel·ligència artificial no és neutral i exigeix regular-la urgentment. La vicepresidenta defensa governar la IA i adverteix que estem en mans d'Israel i dels Estats Units. Álvarez destaca des de Roma l'enorme sintonia existent entre el govern espanyol i el Papa Lleó. El ministre s'ha reunit amb el pontífex en una audiència en què han parlat de la situació política global.

Podem acusa Israel de segrest i repulsa les tortures activistes de la flotilla Sumud en aigües internacionals. El dispositiu de seguretat per la visita del Papa inclourà 13.200 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Els Mossos comunicaran el nombre d'efectius que es desplegaran a Catalunya. El govern espanyol afirma que els Estats Units no han comunicat cap intenció de retirar tropes de Rota o Morón. A continuació, donem un cop d'ull als titulars socials. El govern espanyol reforma la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència. El nou marc legal preveu que s'escolti sempre els menors i que es posi la seva seguretat i necessitats al centre de qualsevol procediment. Més catalans i més vells. Catalunya supera els 8,2 milions d'habitants, però perd població jove. La població menor de 16 anys disminueix un 1,9% en 12 mesos i si tirem més enrere, han passat de representar un 25% l'any 1981 a un 14% actualment. Parlon descarta el mòbil jihadista en el crim d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament ha decretat dies de dol i ha fet un minut de silenci, mentre la consellera d'Interior apunta que el presumpte agressor pot tenir algun tipus de trastorn psiquiàtric. L'alcaldessa de Sitges nega haver facilitat al seu fill una parada del mercat municipal. Aurora Carbonell diu que és víctima d'una persecució política i recorda que la causa prové d'una denúncia anònima. Tres morts per antivirus en un creuer a l'Atlàntic. També hi ha més casos detectats entre els passatgers i la tripulació, una situació que està supervisant l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Entre ells hi ha 14 espanyols. I què és l'antivirus? Una malaltia poc freqüent, de símptomes similars als de la grip i transmesa per rosegadors. Provoca febre elevada, dolors musculars, tos i de vegades vòmits i diarrea. No hi ha medicina ni vacuna per tractar-lo. Seguim repassant els titulars de la plana social. Cinc persones residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus. 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola.

L'impacte de les vagues que provoquen que hi hagi diferents afectacions, sobretot a les deixalles que es troben a les portes. Clam d'una quarantena d'AFAs de centres públics del Garraf per a pressar educació a reduir la calor de les aules. Les entitats reclamen equips de refrigeració imminents i un pla estructural per als pròxims 2 anys. El govern reconeix el Consorci Sanitari al Penedès-Garraf com a complex universitari de la UIB. És una actuació que s'emmarca en el desplegament del pla per augmentar les places dels estudis de medicina. Un equip de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, desenvolupa una IA que genera milions de molècules noves. La recerca obre noves vies per descobrir fàrmacs i materials nous. Vall d'Hebron redueix un 33% les visites a urgències de pacients crònics amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar. L'hospital reforça la coordinació entre nivells assistencials i busca avançar-se a descompensacions de les malalties. Alerten de l'amenaça que suposa la IA en la manipulació de processos electorals. L'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya detecta deepfakes, brots i trucades en 5 continents. La plataforma 03 crida a la vaga els dies 7 i 20 de maig a totes les escoles bressol de Catalunya. Reclamen la dignificació salarial, reduir ràtios i un finançament suficient i estable.

I de l'àmbit social passem a l'econòmic. Foment xifra el dèficit en infraestructures. Gairebé 50.000 milions que s'han deixat d'invertir en 15 anys. La patronal de Foment del Treball xifra en més de 49.500 milions d'euros els diners que s'han deixat d'invertir en infraestructures. Demana, per tant, un front comú dels partits polítics per revertir aquesta situació. GameStop vol comprar eBay i presenta una OPA hostil per 47.300 milions d'euros. La cadena de botigues de videojocs proposa adquirir la icònica empresa de comerç electrònic molt més gran i rellevant en el mercat en un moviment que ha sorprès internet. Seguim amb economia. El Banc Sabadell redueix un 29,1% els beneficis fins als 347 milions d'euros en el primer trimestre. La caiguda dels guanys es deu principalment als menors interessos i als 55 milions del nou pla de prejubilacions. Brussel·les veta l'ús d'una tecnologia xinesa clau en projectes d'energia solar finançats amb fons europeus. La Comissió Europea alerta del risc que els inversors fabricats a la Xina siguin intervinguts de forma remota per provocar apagades. El govern espanyol amplia un mes el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents d'Adamuz i Gelida. Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny. L'Euríbor tanca el mes d'abril al 2,747% i encadena dos mesos a l'alça. L'indicador puja 60 punts bàsics respecte a l'any passat i marca la pujada més gran des de finals del 2023. Catalunya supera les 11.800 matriculacions a l'abril en un mercat impulsat pels electrificats. El mercat català representa més de l'11% del total estatal, segons ENFAC. El govern defensa que el pla de xoc d'abusos interurbans no atura el mapa de serveis i que manté que es farà pel 2028. Catalunya podria generar 1.000 milions d'euros més d'activitat si duplica el seu sector de defensa fins al 2030. El govern aposta de forma clara per l'àmbit de seguretat i militar per impulsar la transformació de la indústria. El tràfic marítim al port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari tarragoní se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Lloure. Mercadona compra per valor de 5.200 milions a proveïdors catalans i crea més de 600 llocs de treball el 2025. La cadena tanca l'any amb 16.400 treballadors a Catalunya i manté la inversió a la xarxa comercial i logística. La Generalitat preveu que l'economia catalana creixi un 2,3% el 2026, malgrat la incertesa geopolítica. Endesa va detectar més de 24.300 casos de frau elèctric a Catalunya el 2025, un 7% més i un terç del total estatal. La companyia alerta que les manipulacions generen riscos de seguretat i que afecten la qualitat del subministrament. Catalunya dispara un 50,6% els viatgers en allotjaments extra hotelers al març per l'efecte Setmana Santa. Els càmpings lideren el creixement i concentren més de la meitat de les pernoctacions del mes. I ara donem un cop d'ull a la premsa internacional.
cotxe embesteix una multitud a Leipzig i mata almenys dues persones. El conductor ha estat detingut i les autoritats asseguren que ja no representa cap perill mentre investiguen la motivació dels fets. Pols entre Rússia i Ucraïna per un alto al foc després que un dron ucranès hagi impactat a Moscou. Putin ha anunciat una treva unilateral perquè Zelensky no li igualeixi la celebració del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi.

Per què es fa una cimera europea a Armènia, una zona energètica clau entre Orient i Occident? El país mira cap a Europa, fa frontera amb l'Iran i manté una forta influència de Rússia. Tenim més titulars del món. La flotilla denuncia que Israel intenta interceptar vaixells que es volen unir al comboi en aigües gregues. Els participants informen de la presència d'helicòpters, drons i embarcacions no identificades. Brussel·les planteja excloure el cuir de la llei contra la desforestació de la Unió Europea i incloure el cafè soluble. La Comissió Europea proposa diversos canvis en el reglament per facilitar la seva aplicació a partir del desembre.

Gal·les expressa sorpresa per l'amenaça de Trump de retirar tropes i demana reforçar el pilar europeu dins l'OTAN. Von der Leyen fa una crida a accelerar i augmentar el ritme de producció militar per garantir l'autonomia de la Unió Europea. Duc reivindica la importància de ser europeu en la celebració dels 40 anys de Catalunya a la Unió Europea. El conseller inaugura a Tarragona la mostra itinerant d'Europa, el nostre espai comú. Brussel·les torna a advertir el govern espanyol del risc de duplicitats en el registre dels lloguers turístics. La Comissió Europea recorda que un habitatge no pot estar subjecte a més d'un procediment. I ara sí, passem a la cultura. Repassem els titulars més destacats. L'escena indie punk catalana suba noves bandes formades íntegrament per dones. Hi ha grup de ties i al·lèrgiques al polen que lideren un canvi en un sector fins ara molt masculinitzat. Crítiques a la Met Gala dels Bezos, quan Silicon Valley vol comprar rellevància cultural. Bezos i Lauren financen l'edició més polèmica de la Gran Nit de la Moda, marcada pel retorn de Beyoncé i per les crides al boicot contra Amazon.

Són titulars culturals que estem repassant des del 107.9 de la FM. Movistar Plus roda la sèrie Todo lo Necesario, creada per Marcel Barrena i Alberto Marini. S'inspira en les negociacions per alliberar tres cooperants catalans segrestats per Al-Qaeda el 2009. L'artista Lita Cavallut inaugura l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, l'Obra Llum, i reivindica la immigració cultural. Svetlana, Sergio Ramírez i Martín Barón reben el Premi Ortega i Gasset per la seva trajectòria periodística. La Nobel de Literatura es pregunta en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans. I ara sí, repassem la premsa esportiva. Donem un cop d'ull als titulars més destacats. Botí de rècord, els milions que porta guanyats el Barça a la Champions. El conjunt blaugrana ja ha superat el seu rècord d'ingressos a la Lliga de Campions femenina quan encara ha de jugar a la final d'Oslo contra l'Olímpic de Lió. Objectiu Oslo, preu i com aconseguir entrades per a la final. El Barça disputarà per sisena vegada consecutiva la final de la màxima competició europea, on es trobarà amb Jonathan Giraldez. El Sevilla col·loca el Girona i l'Espanyol més a prop del descens. L'equip andalús, que ha de rebre els pericos dissabte, surt de la zona de descens en detriment de l'Alavés. El Manchester City es deixa mitja Premier al camp de l'Everton. Amb empat a 3, l'equip de Pep Guardiola, que ha remuntat dos gols en contra als minuts finals, deixa de dependre d'ell mateix. L'Inter de Milà admet l'interès del Barça per Bastoni. Giuseppe Marotta no tanca la porta a la sortida de la seva estrella i revela que hi ha un interès, però encara no és superficial i poc concret.

Triple disgust a Stamford Bridge en una tarda per oblidar del Chelsea. El jove debutant dels Blues, Jesse Derry, ha donat el gran ensurt després d'un impactant xoc que li ha provocat una commoció. I per primer cop el Clàssic pot proclamar el Barça campió de Lliga. El Clàssic que pot donar la Lliga al Barça per primer cop a la història. El partit d'aquest proper diumenge entre Barça i Madrid pot ser decisiu i històric. Per primer cop els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga jugant contra els blancs. Marcelino García no seguirà al capdavant del Villarreal. El tècnic asturià, a qui si li acabava el contracte aquest any, no ha rebut cap oferta de renovació i abandonarà el conjunt groguet. Arribat el moment de l'efemèride musical, avui compleix 83 anys el cantant espanyol Rafael, nascut a Linares, a Jaén. Us deixem amb un dels seus temes musicals cantat conjuntament amb Luis Fonsi. Molt bon dia.

0: Sí, bona hora, família. Dimarts, dia 5 de maig de 2026, en directe des de Calafell Ràdio i Calafell.tv, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, comencem una nova edició d'aquest programa magazín matinal de Calafell Ràdio, emissora municipal de Calafell. Som al Calafell Matí i al llarg de 4 hores aquí estarem acompanyant-vos amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, als col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més, en aquest dimarts, un dia grisot. De seguida coneixerem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Abans tindrem les dades del dia, també les efemèrides musicals, però també en aquest primer tram del programa repassarem l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. I a partir de 2:15, cada 15 dies, ja sabeu, us oferim l'espai Baix Penedès al dia. Un espai que elaborem conjuntament les 6 emissores municipals del Baix Penedès. Avui, com sempre, us aproparem al Consell Comarcal del Baix Penedès a través d'aquest espai Baix Penedès al dia. Serà 9:15 del matí. A les 10 arriba l'espai de català, avui amb el Lluís Tetes. Activa el català, així es diu aquest espai, amb la col·laboració dels cursos de català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. A 10:15, què llegim? Clàssics per descobrir. Serà amb la Roser Ribas i la Rosana Rion. Quan faltin 2-3 minutets per les 11, el temps ens actualitzem amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit. Avui no tindrem l'espai del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell, tindrem l'espai Vida Saludable. Les col·laboracions sempre amb professionals a l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. A 11:15 arribarà l'Eva Gutiérrez amb l'Astrodeva. Mirarem cap a la numerologia, també cap a l'astrologia en aquest espai amb l'Eva Gutiérrez, com cada dimarts. I a les 12 farem, avui sí, la visita de la Pepa Barretines, la fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I tot passarà aquí, som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimarts, avui dia 5 de maig de 2026. Atenció al que celebra en aquesta jornada. Avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Una jornada que té l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de mantenir una correcta higiene per prevenir malalties i infeccions transmissibles. La higiene de mans és un hàbit senzill però essencial en el dia a dia. Rentar-se les mans de manera adequada ajuda a eliminar virus, bacteris i altres agents contaminants amb els quals estem en contacte constant. Ho vam aprendre molt bé durant el coronavirus. Són hàbits saludables que hem de mantenir, perquè avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. També avui, 5 de maig, es celebra el Dia Internacional de la Llevadora. És l'objectiu de reconèixer i posar en valor la seva tasca en l'atenció de les dones durant l'embràs i durant el part. Les llevadores són professionals sanitàries altament preparades per oferir atenció integral durant la gestació, el part i també el postpart, jugant un paper fonamental en la salut de la mare i també del nadó. I avui també es celebra el Dia Mundial del Patrimoni Africà, establert per als estats membres de la UNESCO. Una jornada que té com a objectiu donar a conèixer tot el món, especialment el poble africà, el ric patrimoni cultural i natural d'aquest continent, promovent-ne la seva valoració, protecció i preservació. I avui també és el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. El Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. Amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia progressiva i incurable. Una patologia que afecta actualment a més de 25 milions de persones arreu de tot el món i es caracteritza per l'augment de la pressió a les artèries pulmonars, cosa que pot provocar dificultats respiratòries i un impacte important en la qualitat de vida. Doncs atenció a aquestes celebracions d'aquest 5 de maig, el Dia Mundial de la Higiene de Mans, el Dia Internacional de la Llevadora, també és el Dia Mundial del Patrimoni Africà i el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. I com sempre, en aquests primers minuts del programa, en les celebracions del dia, tenim les efemèrides musicals.

0: sol ja s'escon.
1: Avui 5 de maig recordem el naixement d'una de les grans veus de la música espanyola, Rafael. Va néixer un dia com avui, del 1943, a Linares. Aquest artista inconfusible va revolucionar l'escena musical amb el seu estil dramàtic i una veu potent que ha travessat generacions. Des dels seus inicis, als anys 60, Rafael ha construït una carrera plena d'èxits amb cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. També va participar, recordem, al Festival d'Eurovisió i recordem cançons com el Yo soy aquel o aquesta Mi gran noche, que l'han convertit en un fenomen internacional. Avui és el dia del seu aniversari i celebrem la trajectòria d'aquest artista irrepetible que encara continua damunt dels escenaris. Avui Rafael fa 83 anys.

Tenim més efemèrides. Vinga, avancem amb més aniversaris d'aquest 5 de maig. Canviem totalment d'estil per felicitar Chris Brown. Va néixer el 5 de maig del 1989, cantant estadounidenc de R&B i de música pop, amb gran èxit internacional, especialment a partir dels anys 2000. Conegut per la seva versatilitat musical i per nombroses col·laboracions, avui Chris Brown compleix 27 anys. No, 37 anys, concretament. Si va néixer el 89, els números no fallen. 37 anys, el Chris Brown.

Chris Brown, que fa 37 anys i qui també està d'aniversari, és una altra veu coneguda, potser en un altre moment que no pas l'actual, és Craig David. Va néixer el 5 de maig del 81, cantant britànic d'R&B de música pop, popular a principis dels 2000, amb èxits que van marcar l'escena urbana europea. Craig David compleix avui 45 anys.

Quarta efemèride, el quart aniversari d'aquest temps de ràdio és per Adele. Va néixer el 5 de maig del 1988. L'aniversari d'una de les veus més potents i emocionants de la música actual, Adele. Va néixer a Londres, com dèiem, el 5 de maig del 1988. Artista britànica que ha conquerit el món amb la seva sensibilitat, amb una veu capaç d'arribar al més profund. Des del seu debut, Adele ha encadenat èxits internacionals i ha marcat tota una generació amb cançons plenes d'emoció. Múltiples premis i milions de discos venuts, s'ha consolidat com una icona de la música contemporània. Avui celebrem el talent d'un artista que ha fet de l'emoció la seva millor carta de presentació. Avui Adele compleix 38 anys.

0: Aquesta no és gaire llunyana. Té 5 anyets el 2021, Easy on Me, amb la magnífica Adele, que avui està d'aniversari. Hem repassat les efemèrides musicals amb el guió, amb la col·laboració de l'estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, és el Cristian Ortiz.
1: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
0: I hem arribat a les 9 i 13 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, en aquest dia ròfol, aquest dia gris aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès, anem a conèixer quina meteorologia, quin temps ens espera per les pròximes hores amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt semblant al d'ahir. Amb domini del sol, fins i tot en cel poc ennuvolat al matí, nuvolades al migdia i cel tapat a la tarda, i novament amb pluges i ruixats irregulars. Algun d'ells molt local a primera hora de la tarda i després una miqueta de manera més general al vespre, com va passar ahir, amb una humitat alta. La temperatura serà més baixa i es mourà entre els 11 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima difícilment passarà dels 19, amb una humitat alta. Vent feble i variable, amb domini al migjorn, al migdia, i girant a mestral al final de la jornada. Això farà que la mar hi hagi marejol, amb àrees de maror poc destacables a mig matí. Per demà esperem un temps més estable i assolellat, demà sense pluja, fins i tot amb cel clar quasi bé tot el dia, amb algun núvol baix al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que es mantindrà baixa de nit i pràcticament pot pujar alguna dècima, però poc més, al centre del dia, i estarà entre els 10 o 11 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble amb terrals i marinades, amb cops moderats de migjorn al migdia, i fent que la mar hi hagi marejó amb una mica de maror al final del dia.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs cels ennuvolats. Ara mateix aquí a Calafell no veiem presència del sol, els núvols no el deixen veure. I ara mateix tenim una temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, de 15 graus centígrads. Moment de donar un cop d'ull, de repassar el més destacat que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Avui començarem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Parlen dels amants dels videojocs i del manga, que tenen una cita al Vendrell aquest cap de setmana. El Saló One Up torna els dies 9 i 10 de maig a Coma-ruga, amb entrada gratuïta, novetat com una zona retro i activitats per tots els públics. Com dèiem, el Vendrell es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada dels aficionats als videojocs, al manga i als jocs de taula, amb la celebració de la tercera edició de la NAP, una proposta impulsada per la regidoria d'Infància i Joventut, i tindrà lloc, doncs, com dèiem, el 9 i 10 de maig. Està pensada especialment per al públic jove, tot i que està oberta a tota la família. Un esdeveniment que ja s'ha consolidat al municipi i que neix amb l'objectiu de fomentar els jocs en grup, difondre la cultura del còmic i del manga, alhora que apropa les noves tendències del sector. Amb cada edició, el Saló reforça el seu paper com un espai de trobada per persones aficionades a aquest univers. El cartell d'enguany porta la signatura de Sara García Pérez. És una artista vinculada al Saló en anteriors edicions que torna a portar la imatge gràfica d'aquest esdeveniment. L'activitat es desenvoluparà a l'edifici del Tabari, situat a Coma-ruga, en horari de matí i tarda, des de les 10 fins les 2 i des de les 5 i fins les 9 del vespre, tant en espais interiors com en espais exteriors. L'accés serà gratuït. Anem a la ciutat del Penedès.cat. Parlen de Calafell, que guanyarà quasi 4.000 metres quadrats per equipaments, aparcament i espais lliures amb la modificació del POM, una proposta que ha estat aprovada inicialment amb 13 vots a favor del PSC, PP i un regidor no adscrit, 4 en contra d'Esquerra Republicana i Vox i 3 abstencions a la UAM i també la CUP. I és que el nucli del poble de Calafell incorporarà 3.849,46 metres quadrats de nous destinats a l'equip equipaments, aparcaments i zones lliures gràcies a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. Va ser aprovat inicialment en el ple de l'Ajuntament celebrat el 24 d'abril d'enguany. La mesura té com a objectiu corregir part dels dèficits d'espai que pateix el casc antic i donar resposta a diverses demandes veïnals acumulades en els últims anys. En concret, la modificació preveu 1.387 metres quadrats per equipament, 1.936 per aparcament i 534 metres quadrats per zones lliures. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha destacat que el canvi urbanístic permetrà atendre necessitats de la ciutadania i de les entitats del municipi en el nucli molt densificat, on la disponibilitat de sòl és limitada. Segons Ferrer, algunes d'aquestes actuacions seran possibles gràcies a acords amb propietaris d'aquests terrenys que permeten aprofitar oportunitats urbanístiques. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parlen d'Antoni Gaya, és nou president del Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès. Antoni Gaya ha estat nomenat nou president del Gremi d'Instal·ladors a la comarca del Baix Penedès a última assemblea general d'entitats, prenent el relleu d'Enric Llorenç, qui ha estat al capdavant del gremi en els últims 15 anys. Amb una trajectòria empresarial lligada al grup Gaya, el nou president ha subratllat la voluntat de mantenir l'esperit de servei a l'associat mentre afronten reptes ineludibles com la manca del relleu generacional i la implantació de noves tecnologies sostenibles a les llars i també a les empreses del Baix Penedès. Per la seva banda, el president sortint, Enric Llorenç, ha afirmat que ha estat un honor representar el col·lectiu durant els últims lustres, afegint que marxa amb la tranquil·litat que el gremi queda en les millors mans possibles. El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès és l'entitat que agrupa i representa les empreses d'instal·lacions elèctriques, d'aigua, de gas, de climatització, telecomunicacions, energies renovables i energies verdes de la comarca. La seva missió principal és el suport tècnic, la formació contínua i la interlocució amb l'administració, juntament amb el compromís de la descarbonització del Baix Penedès. Doncs amb aquesta notícia tanquem el repàs a l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Ara mateix, 9 i 20 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Si tens un dia així, una miqueta com el dia ennuvolat, un dia xof, un dia tristot, aquesta és essencial, eh? Covards, la fúmiga amb els tiets. Déu-n'hi-do quina cançó que ens aixeca, doncs, una miqueta la moral, eh? Ens treu la tristor de sobre i ens convida, doncs, a això, a l'optimisme, al bon rotllo. Cançons que arriben a través del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí, camí del punt de dos quarts.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I aquí la publicitat, tornem de seguida.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 4 minuts i arribem al punt de 2:15. En aquests 4 minuts anem a repassar, de fet durarà menys l'avanç informatiu, anem a repassar el més destacat del dia d'aquest dimarts dia 5 de maig de 2026. Notícies que ens amplien a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lleure.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
2: Doncs vinga, 2 minuts i al punt de 2:15. D'aquí a 2 minuts s'inicia una nova edició de Baix Penedès al dia. L'espai que us apropa cada 14 dies, cada 2 setmanes, des de les 6 emissores municipals del Baix Penedès, al Consell Comarcal. I per arribar a aquest punt horari, anem a escoltar la cançó de Joey, això que es diu End of Beginning.

0: Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: A punt, un nou espai del Consell Comarcal del Baix Penedès, un projecte compartit amb totes les emissores de la ràdio de la comarca, com sabeu, i que des d'avui justament ho fem des d'aquí, des de Ràdio El Vendrell. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi a tots plegats. Baix Penedès al dia, un espai pensat per apropar-vos l'actualitat, els serveis i els projectes que impulsa el Consell. En aquesta ocasió, amb la participació de la Núria González, ella és gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb qui parlarem de temes d'actualitat o no, i que ens ajudarà a posar interès en la feina i el dia a dia que es fa des d'aquest ens supramunicipal. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí? Què tal pel Consell?
2: Pues enfeinat,
1: sí?
2: Com sempre. Però bé, bé, bé.
1: Ja ha de ser així, eh? No? Un
2: reconeixement
1: al públic sempre ha d'estar enfeinat,
2: eh? Nosaltres sempre estem enfeinats, encara que la... I es pot veure, eh?
1: Sí, sí,
2: qualsevol
1: no, no,
2: pot apropar-se i comprovar-ho.
1: De fet, sempre ho destaquem, ho estem explicant en aquests programes quinzenals, que és això, conèixer aquest dia a dia, conèixer aquesta actualitat i conèixer la multitud de serveis que s'ofereixen des del Consell, que són inesgotables, gairebé m'atreviria a dir, eh?
2: Pues de fet, els ajuntaments més petits, tots els serveis es donen des del Consell Comarcal, clar, excepte tres ciutats de la nostra comarca, que són Vendrell, Calafell, i en algunes coses Cunit, i en algunes altres cosetes l'Arbós, la resta d'ajuntaments són,
1: sí, sí, exacte, tots els nostres. Sí, sí, sí. Serveis, allò, directament adreçats als ajuntaments pròpiament dits, com a òrgans de gestió municipal, sinó també molts serveis cap a la ciutadania i que,
2: clar,
1: també anem coneixent quinzena rere quinzena. De fet, mira, que parlava en venir al cap de seguida a nivell així organitzatiu i de coordinació amb altres òrgans de govern, si es pot dir així, que a vegades hem parlat també aquesta relació directa amb ajuntaments, però també amb òrgans que estan per sobre d'aquest ens, com és la Diputació de Tarragona, i aquesta acaba d'estrenar taula compartida, taula de gestió entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal, amb una reunió que es va fer molts pocs dies, una setmana tot just, i que va anar bé, em sembla, no?, per les valoracions fetes després?
2: Sí, és la primera reunió oficial de la comissió, però hi havia hagut reunions de treball abans per arribar precisament a aquesta composició d'una comissió bilateral que pugui treballar més en l'encaix, no?, del Baix Penedès dintre de la comarca, de la província de Tarragona, perdó. El Baix Penedès no és una comarca qualsevol. No, a ningú se li escapa que territorialment tenim una singularitat molt específica, no?, que és que sí que és veritat que estem dintre de la província de Tarragona, però moltes vegades mirem per treballar i per desplaçar-nos i per comprar i per això a la província de Barcelona, no?
1: Sí.
2: I de fet, a la vegueria som l'única comarca de les quatre comarques de la vegueria del Penedès que som de Tarragona, no li passa cap altra, no? Llavors la nostra existència dintre de la vegueria amb les comarques de Barcelona i dintre de la província de Tarragona, com una comarca de Tarragona que som i que ens agrada ser-hi, pues és complicada, no?, sobretot en temes del canvi que ha hagut de la població. Som la comarca que més creix, són els pobles que més creixem i no estaven previstos els serveis per aquest creixement exponencial de persones que han vingut a viure al Baix Penedès, no?, que jo crec que sempre és una oportunitat, no?, la gent fuig, no?, de l'Espanya vaciada, de la Catalunya vaciada, però aquí no tenim aquest problema, que no estava vacionada i aquí tot està ple, no? Però ho hem de gestionar.
1: Sí.
2: Això és una oportunitat, però s'ha de gestionar, no només que vingui la gent i no, s'han de fer, s'han de planificar serveis, s'han de planificar sobretot serveis que tenen a veure amb la mobilitat.
1: Sí, no? Sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec que és el més important, perquè la mobilitat és la base de l'economia. No pot ser que tinguem grandíssims polígons industrials que donen feina a moltíssima gent i la gent de la comarca no hi pugui arribar amb transport públic. Quan tu li estàs dient a la gent que ha d'optar pel transport públic i, a més, perquè la gasolina i el gasoil pues, són com un objecte de lujo asiàtic, ara mismo, no? Llavors, clar, aquestes coses són les que s'han d'arreglar, sobretot intercomarcalment. O sigui, és que ja ho hem dit moltes vegades, és més fàcil anar des de l'Arbós a Barcelona que des de l'Arbós a Sant Jaume dels Domenys, si no tens cotxe. Llavors, clar, és que això s'ha d'arreglar.
1: És voluntat política,
2: clar.
1: És evident que hi ha una voluntat política que després queda, diguem, com en segona instància, que potser hauria de ser la primera, que és la feina que feu els tècnics, les tècniques del Consell Comarcal, i que us toca lidiar justament amb aquestes problemàtiques de forma diària.
2: Jo haig de dir que amb aquest temps que jo porto al Consell Comarcal, l'opinió dels tècnics és pràcticament respectada 100% per l'opinió dels polítics.
1: Doncs,
2: o sigui, vull dir, els polítics s'afien molt, es refien molt dels tècnics, els tècnics fan molt bona feina i no hi ha cap mena de discrepància amb temes pues, com això, no? Com pues, no sé, els serveis tècnics o els serveis socials. Nosaltres confiem en els nostres tècnics, en els caps de departament, amb tots els treballadors i les treballadores del Consell, i no hi ha cap polític ni hi ha hagut cap mena de discrepància entre posar sobre la taula les decisions dels tècnics. De fet, els tècnics venen moltes vegades als Consells d'Alcaldes a explicar com estan fent la feina i com s'ha de fer la feina, i compartidament es prenen les decisions, que al final són polítiques.
3: Sí, sí, està clar.
2: Però sí que es respecta molt, i jo sóc la primera interessada en això, en que primi un criteri tècnic d'eficiència, que jo crec que és la paraula que hauria d'anar per davant amb l'administració pública, l'eficiència, l'eficàcia i el servei al ciutadà.
3: Sí, sí, sí. No podem anar més enllà, perquè tampoc no és l'espai, però sí que és cert que és un tema important, crec que és una manera d'entendre no, l'organització, la coordinació de qualsevol ens públic, i que potser sí que és veritat que es pot ratificar més en un Consell Comarcal que no passa en un ajuntament, aquesta part tècnica. Ja dic, no és el tema d'avui, ni tampoc no anirem més enllà, però que és bo que almenys la responsable tècnica màxima del Consell doncs tingui aquesta bona valoració.
2: Jo crec que sí.
3: És genial. Bé, tenim diferents temes d'actualitat, ara així, marcats per un tema que se n'està parlant molt mediàticament, a nivell nacional, m'atreviria a dir, que són els certificats de vulnerabilitat, que ja no entenem massa, i els qui han de fer la demanda o la certificació d'aquestes demandes encara menys. No sé, des del Consell Comarcal, quin és el paper o quina és la postura en tot això.
2: Bueno, a veure, amb aquest assumpte va haver molta desinformació, però per part del Ministeri, perquè no donaven tota la informació, donaven informació contradictòria,

0: socis, uh-huh, i aquests que estiguin empadronats abans de l'1 de gener del 2026 i que tinguin la documentació de serveis socials nostra, pues, li farem el certificat de vulnerabilitat. Val. La resta hauran d'anar a les entitats aquestes acreditades que hi ha, que aquí hi ha un al Vendrell i un altre a l'Arbós, si no m'equivoco, i bueno, i ho veuran, però nosaltres som administració pública, el que no farem serà que els tècnics signin certificats de vulnerabilitat sense una acreditació mínima, una documentació darrere d'aquest certificat.
1: Val.
0: Que igual altres ja et dic, les entitats acreditatives pues, no són funcionaris, els nostres són funcionaris, i un funcionari, l'assignatura d'un funcionari té un valor. Es presumeix que és veritat el que signa. Llavors, els nostres funcionaris i funcionàries, nosaltres hem de vetllar perquè, per la seguretat jurídica de la persona que demana el certificat de vulnerabilitat, perquè tampoc no té gaire sentit signar un certificat de vulnerabilitat i que després arribis al procés de regularització i et diguin que això no serveix.
1: Clar.
0: Vale? Llavors, nosaltres ens hem d'assegurar que totes les persones del Baix Penedès que tinguin dret a accedir a aquesta regularització i necessitin el certificat de vulnerabilitat i estiguin a la base de dades de serveis socials, pues el tinguin, i ja està, i això és el que estem fent.
2: Val. Suposo que també molta informació a molts usuaris que s'han adreçat, no?, fins al Consell Comarcal.
0: Ens hem organitzat
2: preguntant sobre això, que és tan incert, eh?
0: Bueno, ens hem organitzat bastant bé. Al principi la gent va al seu ajuntament, i els ajuntaments, ells són les treballadores i els treballadors socials del Consell Comarcal, fan aquesta recollida de la documentació. Ho he deixat molt clar. Val. No és un tema de voy a la ventanilla y me ponen un sello. No és així, almenys no al Baix Penedès, no al Consell Comarcal, no als ajuntaments que depenen del Baix Penedès, no és així. Nosaltres demanem una documentació X, una acreditació mínima, i que amb aquesta acreditació els treballadors i treballadores de serveis socials estudien l'expedient i fan o no fan el certificat de vulnerabilitat.
1: Val.
0: No es dona el moment, tarden uns dies o setmanes, perquè imagino que hi ha moltíssima gent, i sobretot deixar clar que no tothom necessita el certificat de vulnerabilitat.
2: Sí. Que és el que més ha transcendit mediàticament, clar, que són aquestes llargues cues que hem vist en altres punts del territori, i que no és un dels documents bàsics per poder acollir-se a aquest pla, sinó que és un dels certificats que es poden demanar.
0: Exacte.
2: Si així es creu necessari. Si ho entenc bé, perquè jo també estic en aquesta situació una mica, de, com suposo que molts companys
0: hem
2: i companyes...
0: Hem après tot sobre la marxa.
2: Correcte. Sí. És a dir, és un certificat que depèn del servei social, no? Dels equips de serveis socials, els ajuntaments que disposin del seu equip de serveis socials, aquells usuaris empadronats han d'anar al seu ajuntament que tingui serveis socials.
0: Tothom ha d'anar al seu ajuntament.
2: Ajuntaments grans o ajuntaments petits?
0: O ajuntaments petits, perquè els ajuntaments grans tindran els seus serveis socials, els ajuntaments petits tenen allà el propi ajuntament, les treballadores i treballadors de benestar social que es traslladen als ajuntaments.
1: Val.
0: Alguns poden, o sigui, alguna gent ha vingut al Consell Comarcal i li hem agafat la documentació, però que entengui la gent que el que fem és agafar la documentació i traslladar-ho als serveis socials que faran la comprovació que s'hagi de fer, igual que fan els ajuntaments, perquè som la mateixa gent.
1: Només
0: que nosaltres anem als ajuntaments i potser alguna vegada, els primers dies sobretot, es va donar que a alguns ajuntaments hi havia molta gent. Doncs la gent es va apropar al Consell Comarcal i va donar la documentació i ja està, però és la mateixa documentació que demanem als ajuntaments i la que es demana al Consell Comarcal.
2: D'acord, però això és la màxima instància informativa, és que aquests usuaris que vulguin demanar i acollir-se a aquest pla de regularització al seu ajuntament,
0: Al seu ajuntament, i han d'entendre que no aniran allà amb un paper i li donaran l'informe de vulnerabilitat. Trigaran uns dies perquè han d'acreditar que aquesta situació és real.
2: S'ha de consultar la documentació que es disposi, serveis socials, i poder fer el certificat.
0: Exacte.
2: Perquè després l'elaboració, és a dir, el poder inscriure's en aquest pla, com funciona?
0: En quin pla?
2: En aquest, per poder acollir-se a aquest pla de regularització.
0: Això ja serà d'estrangeria. Nosaltres no comprovem res. Evidentment, nosaltres no comprovem cap mena de cosa d'estrangeria. Per exemple, nosaltres no tenim cap mena de competència amb el tema del certificat de penals. Això és un tema que estrangeria ho veurà.
1: D'acord.
0: Perquè la persona que es vol acollir a aquesta regularització fa una carpeteta, no?, perquè ens entenguem. Pues amb l'empadronament, amb el passaport o el que sigui, amb el certificat de vulnerabilitat o no, i amb el certificat de penals o no, perquè també es pot presentar sense penal perquè li donen un temps després, perquè s'entén que dels països d'origen triga una mica més enllà.
1: Sí.
0: Però és estrangeria qui fa al final,
1: d'acord,
0: o sigui, el Ministeri, qui fa al final la valoració de si aquest expedient compleix els requisits de la regularització o no. Nosaltres no tenim competència amb això.
2: Sí, està clar. Doncs què queda dit, i que és important explicar-ho d'aquesta manera.
0: Clar.
2: Per això que mediàticament, mediàticament, i perquè hi ha la mateixa manera de funcionar, de com s'ha portat des del principi, doncs fa que hi hagi aquesta mica d'incertesa en aquest sentit.
0: És que a vegades sembla que els ajuntaments donem papers.
2: No, està clar.
0: Tampoc, nosaltres només donem la documentació que la gent necessita per fer aquest expedient que es farà a estrangeria,
2: correcte,
0: com totes les regularitzacions.
2: Exacte.

0: de qualsevol tramitació en estrangeria es fa des dels seus departaments específics i del qual doncs, hi ha diferents oficines a disposició dels usuaris, i aquest certificat de vulnerabilitat, que sí que s'acredita des dels ajuntaments, Consell Comarcal, Serveis Socials, sí que s'ha de demanar aquí, però que després el, tot la resta és la documentació s'ha de portar en aquests departaments d'estrangeria.
1: Que de fet, puc dir-te una cosa? També hem detectat ja que hi ha un gran volum de negoci al voltant d'això que no té res a veure amb l'administració pública. Evidentment, quan hi ha un moviment d'aquest tipus administratiu, vull dir que quan es, que això genera feina, ja hem vist molts despatxos, gestories i tal, ja s'estan encarregant.
0: Que per un módico precio nos encargamos de...
1: Exacte, no vol dir que s'encarreguin de fer els informes de vulnerabilitat, sinó que amb els papers que els hi porta la gent, pues ja s'encarreguen de fer la presentació de papers, que es pot fer a través d'internet, amb la signatura digital i tal, o sigui que la gent té on anar.
0: Correcte. També un missatge important, crec, que per aquells usuaris que vulguin tramitar i poder acollir-se a aquest pla, és... prendre-s'ho relativament calma i no intentar caure en aquests paranys de gestions extremadament costoses, etc., sinó que amb una mica d'informació és relativament fàcil poder acollir-se.
1: Ara, tots els tràmits són gratuïts. També, evidentment, si tu tens la possibilitat i no vols perdre el temps o no pots perdre el temps i ho pots pagar, pues, com qualsera que contrata una gestoria, perfecte, està molt bé. Però que la gent sàpiga, ho dic sobretot per evitar estafes, que a ningú se li pot cobrar per un informe de vulnerabilitat. Això no pot ser. Si t'estan cobrant per això, això no està bé.
0: Està clar. Doncs màxima informació també en aquest aspecte. És un dels temes, com dèiem, que volíem parlar i que de fet hem començat una mica per aquí, d'aquests certificats que tant de rebombori han portat, però hi ha altres temes importants i que també altres serveis que es determinen des del propi Consell Comarcal, com són ajuts, i n'hi ha molts ara mateix, de manera operativa. Entre ells, un de que també se n'ha parlat molt, són els ajuts al lloguer. Més enllà dels ajuts jove al lloguer, sinó també aquests ajuts que van a partir dels 36 anys i fins a 64, que estan en ple procés.
1: S'han ampliat, de fet, s'ha ampliat. La gent que ho vulgui demanar ha d'anar a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal, que està al centre civil de l'estació d'aquí del Vendrell. Ho pot presentar, em sembla, també per internet, però al final haurà de tornar a venir a donar la documentació i gestionar-ho. Vam des del... Em sembla que el màxim són 300 o 400 euros, depenent de l'habitatge. En fi, ja funciona fa temps i és un assumpte que, escolta, que està molt bé i que pot ajudar, de fet, a pagar, no?, aquest lloguer que tots sabem que és un gran problema.
0: Hi ha uns barems determinats, ingressos familiars, membres de l'edat...
1: Preu del lloguer, o sigui, no és allò de te toca tant, no, o sigui, els barems que donen, però que ajuden molta gent.
0: De fet, això que dèiem, que moltes vegades quan parlem d'aquests ajuts ens ve al cap aquests ajuts al lloguer jove, que estan molt bé...
1: I el lloguer de persones grans també, però això ja és per tothom.
0: Aquí ja queda una franja més universalitzada, que és on poden accedir moltes famílies amb uns barems que són molt estàndards, s'ha de dir,
1: Clar, és que... Jo crec que hem arribat un moment que s'ha posat molta atenció, i està bé, amb les rendes més baixes, però hem arribat un moment en què les rendes mitjanes, si és que existeixen algunes rendes mitjanes ja, pues tampoc poden accedir al preu de l'habitatge tan fàcilment, perquè el preu de l'habitatge és molt alt. Llavors, les rendes mitjanes, perquè continuïn sent mitjanes, també necessiten d'un recolzament de l'administració, no? Llavors, jo crec que està bé, perquè al final, si no, la gent que són aquestes rendes mitjanes, que aporten, que paguen, que estan dintre de l'economia nana, no?, com ho diu tothom, pues també han de sentir-se que l'Estat o l'administració li dona una mica de recolzament en un assumpte com l'habitatge, que és tan important.
0: Sí. Parlàvem que la mobilitat és un dels... punts complicats a la comarca. L'habitatge també podria ser, Núria?
1: L'habitatge, el que passa que no tenim competència.
0: Ja.
1: Els ajuntaments poden fer el que puguin fer depenent del pressupost que tinguin o els recursos que s'hagin buscat, no? Pues ara, per exemple, l'Ajuntament de Calafell, em sembla que, si no estic equivocada, el dia 8 pues ve el president de la Generalitat a fer una volta als 110 pisos que s'han fet, però això és un finançament local. S'ha hagut de buscar un finançament local mitjançant ajuts i tal, perquè la competència de l'habitatge no és municipal. Llavors, els ajuntaments que tinguin pressupost i vulguin fer habitatge, pues ho faran, però els que no, pues no ho poden fer. És una competència de la Generalitat i jo crec que també estatal, no? Jo sempre ho dic, hi ha molts pisos buits d'entitats bancàries que s'haurien de gestionar, però esto, claro, esto trasciende nuestro...
0: Sí, sí, sí.
1: La competència.
0: I a priori no es preveu tampoc que hi puguin posar mà ajuntaments o Consell Comarcal.
1: A veure, els ajuntaments, per exemple, amb el tema de la Sareb, hi ha alguns ajuntaments que s'han acollit a convenis amb la Sareb, el que passa que eren tan complicats que també els ajuntaments petits, per exemple, necessiten més personal tècnic per poder fer aquest tipus de coses, perquè els ajuntaments petits tenen el just i necessari per passar el dia, ¿vale? Perquè ens entenguem. Perquè per obrir la porta, per fer les coses del dia a dia de l'Ajuntament, però no tenen serveis tècnics per poder seguir un conveni, per fer un anàlisi jurídic d'un conveni amb una entitat bancària, per fer una adjudicació d'aquestes vivendes en lloguer d'emergència. Es necessita una certa estructura, no sí. només el piso i la persona que necessita, no? S'ha de fer així, i jo crec que, bueno, que s'ha de començar a pensar que els ajuntaments petits necessiten, i petits no m'estic referint a un microajuntament,
0: no,
1: m'estic referint
0: clar,
1: a que els ajuntaments tenen molt poc personal sí. i el que tenen està dedicat als serveis del dia a dia, llavors s'ha de repensar.
0: Sí, sí, sí. El que sí que es pot brindar és informació, també ens costa que hi ha aquesta oficina de borsa d'habitatge o de lloguer, sobretot de cara al jovent jove, que també és un punt d'informació que també és importantíssima. I
1: haig de dir que aquesta oficina de lloguer, quan tu t'apuntes a la borsa de lloguer i tal, és una borsa de lloguer que serveix per tota Catalunya, tu poses les teves prioritats, però no t'has d'apuntar a cada poble una bossa de lloguer. Ja estàs apuntat aquí i ja està.
0: I això, i brinden i donen la màxima informació sobre tràmits, sobre lloguers, exacte. Contractes, que també està molt bé, com dèiem, la informació és importantíssima.
1: Home,
0: ja diu aquest tòpic que la informació és poder i ho ratifiquem de forma diària en espais com aquests. I canviant radicalment de tema, una qüestió que se n'està parlant moltíssim i que té un caire potser com més distès, però que es vol aprofitar i s'està aprofitant no només com contingut científic, sinó també de promoció econòmica, que és l'eclipsi.
1: M'encanta.
0: Què ha de passar aquell 12 d'agost?
1: El 12 d'agost resulta que estem al ben mig d'un aconteixement planetari i científic importantíssim que es dona cada 300 anys i, a més, el Vendrell, justament on estem avui, és un dels pocs municipis, ciutats de Catalunya i d'Espanya on es veurà més d'un minut. No? Hi ha molt pocs i un, el Vendrell és un. Especialment em dona que la part de la platja. Bueno, hi ha territoris, per exemple el Tarot i Aragó i tal, que ja porten molt de temps fent coses amb això, i nosaltres des del Consell Comarcal vam decidir que això no només era un dia del minuto, sí. no? sinó que era una oportunitat per posar en valor i també per posar una mica de diversificació al que és l'economia comarcal. El 15 de maig hem organitzat des del Consell Comarcal una jornada sobre l'eclipsi, però una jornada molt especial. O sigui, volem parlar de les empreses que hi ha al territori, vale? Que treballen en aquesta super especificitat de les noves tecnologies, si és que se puede dir ja noves tecnologies, però amb aquest tipus de serveis econòmics, o sigui, d'activitats econòmiques ultra mega especialitzades, que ni tan sols sabíem que estàvem a la comarca,
0: sí.
1: i que són una font de feina d'altíssima qualitat, de generació de llocs de treball d'altíssima especificitat, i que jo crec que aquest és el mercat de treball que nosaltres hem d'anar a buscar, perquè està molt bé lo del turisme i tot això, però, escolta, els nostres nens i les nostres nenes que estudien també poden ser científics, també volen ser empresaris, també, però és que hi ha una quantitat de diversitat d'empreses que dius, hòstia, és meravellós.
0: Sí.
1: Des de la gent que, per exemple, des del sector primari s'ha organitzat per fer, per conjuntar el tema de les vinyes amb el tema de l'observació espacial, a la gent que fa ja start-ups de coses molt específiques, l'Observatori Científic del Garraf, no sé, ja us convido tots, és una jornada oberta a tothom, es podeu apuntar a les xarxes socials del Consell Comarcal, està tot el cartell, és el divendres 15 de maig de 10 a 2 al Teatre Joan Colet de Calafell. Val. Inclús nosaltres estem parlant inclús amb els instituts perquè portin els nois i les noies, perquè entenem que es necessita una miqueta d'inspiració amb aquests, no, és veritat, amb aquests temps foscos que tot és crisi, tot és d'allò, entenem que els nois i les noies han de veure que tenen altres oportunitats, que no és el de sempre, no? I, escolta, és un assumpte que aprofitarem això per fer comarca, però sobretot per fer comarca, per fer territori. També analitzarem una miqueta l'impacte que tindrà el turisme amb això, però sobretot el que volem fer és donar a conèixer el nostre territori és pioner amb tot aquest tipus d'indústria de la tecnologia espacial. És al·lucinant, ningú no ho diria.
0: No,
1: i existeix. No?
0: Doncs que serveixi aquest eclipsi per destapar
1: tot
0: això i que puguem anar més enllà del turisme, de la restauració, que està molt bé, però que és evident que pot destapar altres moltes coses. Núria, deixem-ho aquí, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant, el temps ha passat molt ràpid, crec que és bona senyal. Ara ja anirem cap a l'agenda del Consell Comarcal a nivell oficial. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos.
1: Fins la propera.
0: I bona feina.
1: Igual, gràcies. Adéu.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: I seguim encara emmarcats en tot aquest espai habitual cada 15 dies amb la col·laboració i la missió conjunta de totes les ràdios de la comarca, aquest espai d'actualitat i d'agenda des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès. De fet, alguns dels temes que ja hem parlat amb aquesta conversa amb la gerenta del Consell, amb la Núria González. Per exemple, recordar que Calafell acollirà una jornada sobre l'eclipsi solar total el 2026 i el seu impacte econòmic i estratègic al Baix Penedès el proper 15 de maig. La sessió vol posar en relleu el potencial d'aquest fenomen astronòmic excepcional com a motor de desenvolupament i de projecció al territori. En aquest sentit, la jornada abordarà com aquest esdeveniment pot generar oportunitats en àmbits estratègics com la innovació, la recerca científica, la tecnologia, l'astronomia aplicada o l'astroturisme, contribuint a diversificar l'economia i a reforçar el posicionament del territori a escala nacional i també internacional. La jornada s'adreça a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori i combinarà continguts divulgatius amb una mirada estratègica sobre les oportunitats que es poden generar. També recordem aquests ajuts a l'habitatge que s'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per correu electrònic a borsahabitatge@baixpenedès.cat per rebre assessorament o ajuda en la tramitació d'aquesta sol·licitud. Podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon és el 977 66 58 17. I recordem justament aquest correu electrònic, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer aquest tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I també recordar que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar la sol·licitud del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedès.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també la convocatòria per a sol·licitar els ajuts individuals de menjador per al curs 2026-2027. La convocatòria per a aquest proper curs es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es poden presentar de forma presencial les sol·licituds en cita prèvia al botó taronja de la seva pàgina web, és la cita prèvia, l'opció de cita està disponible a partir del 13 d'abril, està ja disponible. De fet, el dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del 20 d'abril, és a dir, ja ha començat, i romandrà obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici del curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar.
3: i nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. És la segona edició d'aquest Consolida't i que segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a les persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat en els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedès.cat o també a través del telèfon 977-157-167. I nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès, els Mossos es desplacen als ajuntaments. Aquest nou servei, que permet millorar l'eficiència i la proximitat en l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la pròpia denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I ja, finalment, parlem de les ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen aquestes ludoteques als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitzen aquestes ludoteques, bé, al propi municipi, o bé trucant a l'Ajuntament o al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats que es poden consultar, recordem-ho, a través del web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials. I, de fet, com fem cada 15 dies en aquest espai, des de totes les ràdios de la comarca, amb aquest Baix Penedès al dia, que, de fet, i amb aquest repàs a l'agenda de servei, ho deixem aquí. Agrair la participació de tots els companys i companyes de les ràdios del Baix Penedès i us ubiquem, com ara dèiem, d'aquí 15 dies amb una nova edició d'aquest Baix Penedès al dia. Gràcies i molt bon dia.
4: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Les 10 del matí, ara mateix, amb 3 minuts. Els moments de moment d'activar el català, com sempre fem els dimarts a partir de les 10 del matí. Avui és el torn de saludar el Lluís Tetes d'aquests cursos de català de l'Oficina de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Lluís, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: I mira, ja no plou gairebé. Sí, sí, quatre gotetes.
1: Quin dia més estrany.
0: Que ens ha pillat per sorpresa, eh?
1: Sí,
0: aquesta pluja que ha caigut ara fa un moment aquí a Calafell. Estem en directe, som a dimarts, 10 i 3 minuts, i activem el català una setmana més. Tot bé? Els cursos en marxa?
1: Tot en marxa, i bé, ja sabeu que cada 15 dies convidem alguns dels nostres usuaris, diguem-ho així, alumnes, participants al BXL, el Voluntariat per la Llengua, i col·laboradors diversos. I la setmana passada van venir dos alumnes, veritat?
0: Sí,
1: el Javi, el Xavier, que dèieu,
0: Xavier,
1: jo sé per com n'ocupa el Javi, però vaja.
0: Sí, no, a mi em van apuntar a Xavier
1: i
0: jo
1: a
0: Xavier. Sí, la Maria.
1: El Xavier i la Maria, que eren alumnes del curs de nivell de suficiència 1.
0: Sí, de fet feia res, 8 dies, 10 dies que havien començat el curs, oi?
1: Exactament, són dos alumnes de perfils molt semblants, diguéssim, més o menys semblant, eh? Tots tenen cada alumne és diferent, com totes les persones són diferents. Però el que compartien ells era que no havien estudiat mai català, sinó que l'havien après així doncs al carrer, amb la família, i tot i sent de fora, i els saben parlar, i ara el que volen és aprendre a escriure. I es van fer una prova a nivell al nostre centre, una prova que serveix per determinar quin nivell té les persones parlants de català, i els van col·locar al nivell suficiència 1, que és un nivell de suficiència, que és un nivell una mica elevat, en què un ja sap parlar i el que falta és polir, diguéssim, l'escriure. I ells estan col·locats a aquest nivell. La Maria era mexicana i parlava un català molt correcte, i va arribar al Calafell fa 9 anys només. I fixa't, ja el primer curs que fa és el nivell suficiència, per tant té un mèrit bon, té molt de mèrit això, eh? Es va casar, suposo que això deu ajudar, amb el seu marit, que és català, que és d'aquí, i que sentia com el seu marit parlava, doncs, amb la seva família, amb la seva gent en català, fins i tot els seus fills els hi parlen català, i ella això, doncs, l'ha animat, no? O l'ha motivat a aprendre el català en el seu moment oral, diguéssim, i ara, doncs, a millorar-lo també amb un cert interès de tenir un certificat, eh? Perquè recordem que això de tenir un certificat de català, doncs, més aviat obre portes i és una motivació important de molts dels nostres alumnes. Ella també deia que havia fet un cicle formatiu, allà també va aprendre català, tot i que no l'estudiava específicament, però sí que va aprendre força perquè els professors li parlaven en català, però els companys, normalment, les converses eren en castellà. I, esclar, tot, diguéssim, que si una persona està inserida en un entorn on tot és català, és més fàcil que l'aprengui. Si la gent, sabent que és mexicana, doncs li parla en castellà sempre, és més difícil que l'aprengui. Tot i així, ella ho va aconseguir, eh? Que, de totes maneres, necessita un esforç. Aprendre una llengua necessita un esforç. Això també ho deia el Moisès l'altre dia, que gent que es pensa que s'apunta als cursos, que en un any ja sabrà català. Doncs, bueno, sí que en sabrà, però no sabrà tot el català, fins i tot nosaltres, tu i jo, inclús, sempre aprenem coses, i per tant aprendre una llengua és una cursa de fons, eh? De fons, diguéssim. Sobretot si vols un nivell d'excel·lència comunicativa, que pot ser el màxim de tot. Què més? A veure què més. Ah, s'ha dit que els seus fills també l'ajuden, eh? El que diu que el seu fill l'all la corregeix força, i que ella fora de classe, doncs, intenta parlar sempre a tot arreu, amb tothom, en català. És una llengua que potser no és la seva, no és la seva inicial, la seva materna, però gairebé se l'ha fet seva, i per això la fa servir amb naturalitat, cosa que des d'aquí aplaudim absolutament, eh? El que li costa més és l'ortografia catalana, que, bé, totes les ortografies del món, totes són convencions, que s'escriuen les paraules així o aixà per una, a vegades per qüestions arbitràries, i la gent es queixa a vegades que l'ortografia catalana és com més difícil que la castellana, i depèn, però bé, també és més fàcil que la francesa, per exemple, no? La castellana sí que és allò que és tal com sona una paraula és com s'escriu, en català això no passa gaire, en francès no passa gens, i en anglès tampoc, o sigui que això de que el català és més difícil, això s'ha de posar una mica en dubte, eh? Tota la seva dificultat, eh? I per altra banda també ens va acompanyar el Javier, el Xavier, que ell fa ja 44 anys que és aquí, diferent de la Maria. Ell ja fa 44 anys que és aquí, és una persona que està arrelada completament aquí, que tampoc no ha estudiat mai el català, però que l'ha anat parlant sempre amb la família, que era una família nombrosa, que jo conec, i que és d'aquí, de Calafell, de tota la vida, i amb pagesos, perquè ell és veterinari, estava molt en contacte amb ramaders i pagesos, i parlant amb ells, o sentint-los parlar, doncs n'ha après. I el sap parlar, però que ara saps què li passa? Que al cap d'uns anys, que ara ja està jubilat i té temps, li feia vergonya no saber escriure correctament, doncs, whatsapps o notes de casa, no? I li feia vergonya perquè no l'havia estudiat mai, l'ortografia, i que des del punt de vista considera que no en sap prou i que per això s'ha apuntat. Tot i així s'ha apuntat i ja comença des d'un nivell suficiència, trobo que, doncs, que de saber-ne sí que en sap. En sap força. Ella, la seva part feble, diu que és l'escriure. Diu que sempre l'ha llegit. Sembla que explicava l'anècdota que el 3 de 8 fa 44 anys que existeix, sí. Doncs els mateixos que ell és aquí, diu que és el primer dia que llegeix el 3 de 8. I, esclar, llegir tot ajuda molt. Parlar amb els pagesos i amb la gent, doncs, ajuda molt. Però, tot i així, la seva part feble és l'escriure, i ara que treballen amb aquest nivell suficiència, textos una mica més elaborats, textos argumentatius, una mica més llargs, això s'ha de treballar bé, i s'ha de saber fer bé. Doncs és el que treballen a classe amb el Moisès. Ell no necessita el certificat, ho fa perquè ja us dic perquè vol.
0: Estava pensant jo que hi ha una generació que ja, doncs, té una certa edat, que quan era jove, l'època d'estudiar, no va poder estudiar el català. Ho aprenien tot en castellà, i ara sí, potser eren catalanoparlants a casa, però, clar, la part que no van aprendre va ser l'escriptura. I avui en dia, doncs sí, a base d'anar mica a mica practicant també amb el corrector i el WhatsApp, però hi ha una generació, la de la meva mare, per exemple, que sí, que no va poder estudiar a escriure el català. No?
1: Exactament, i la meva, La meva també a vegades escriu i n'està aprenent ara.
0: Sí, exacte.
1: N'estan aprenent ara. Parlaves dels correctors, no?, automàtics, dels que hi ha al mòbil o l'ordinador, i que estan bé, fan bona feina, diguéssim. Que passa que el Javi deia que, el Xavier deia que no en volia dependre sempre del corrector.
0: No,
1: perquè volia trobar...
0: No, perquè relaxes i no n'aprens, a vegades. Però
1: nosaltres mateixos escrivim, ja ens ho corregeix automàticament, i això no... Bé, el producte final està bé, però tu ja et relaxes i ja escrius de qualsevol manera, de vegades. I això tampoc, doncs no ho sé, trobo que ens hauríem de rumiar, no?, a veure si és bo o és dolent. Però és el que hi ha.
0: Exacte.
1: Doncs sí. La Maria va explicar una anècdota que li deia, doncs, que escoltava com el seu pare parlava amb els fills i deia, no sé què, posa els mitjons, no sé què. I en seleccionar la paraula a comentar avui, de les que van sortir a la conversa, he seleccionat la paraula mitjons.
0: Doncs vinga, anem a posar música als mitjons.

0: El misteri dels mitjons, un misteri que penso jo passa a totes les cases, eh? Que poses a la rentadora el parell, però a vegades no sé què passa amb algun d'ells, que no el trobes. Potser apareix als dies,
1: sí, sí,
0: amb un racó, a saber on, però això passa molt.
1: El misteri dels mitjons, efectivament. I no sé si t'ha passat mai de sortir al carrer amb un mitjó de cada.
0: No,
1: encara. No, a mi tampoc, eh?
0: Sí que és veritat que pel matí a primera hora, a vegades, clar, un està mig dormit, però te'l poses i detectes, ostres, aquest sembla que sigui igual, però no ho és. Llavors ja el canvies els dos, ja,
1: doncs,
0: el parell.
1: Sí, sí. Doncs bé, què en sabem de la paraula mitjó? Bé, tothom sap què és aquesta peça de vestir que cobreix el peu i una part de la cama, eh? La part baixa de la cama, diguem-ho així. Doncs té una paraula, hi ha al darrere tota una història ben curiosa i ben que no sé si podré explicar-la del tot ni prou bé, perquè és una mica enrevessat tot plegat, eh? Mitjó què és? És el diminutiu de mitja. De mitja, mitjó. Hi ha moltes paraules que fem el diminutiu afegint-hi o en femení, ona, per exemple, de finestra, un finestró, una finestra petita, o d'una corda, un cordó, que és més petit o més curt, o a vegades a les persones li diem, doncs, el Josep, el Josepó, eh? El Josep, com el Josepet seria, no? O la Montserrat, la Montserratona. Hi ha gent que es diu Tona, o es fa dir Tona, que ve de Montserratona. Bé, són diminutius. Doncs mitjó és un diminutiu de mitja, perquè és més curt que la mitja. Però què és mitja? Mitja, a la vegada, també té una paraula, una evolució curiosa. L'expressió original és mitja calça, o mitges calces. I què són les calces? Les calces és una peça de vestir que cobrien totes les cames. Totes les cames. Però, amb el pas del temps, les calces es van quedar restringides a la part de dalt de les cames, de cintura i en avall, no? I d'aquí ve calces i calcetes. Calces i calcetes, que és la part, s'ha quedat restringida a una peça femenina. Però aquí hi ha hagut molta evolució al llarg dels segles, eh? Perquè les calces abans també portàvem els homes. És més, quan jo era petit, els meus avis em deien puja les calces, allò que et queien a vegades. Ara la canalla, molta canalla jove, van amb els calces, amb els pantalons, sí, tirats avall, no?
0: Sí.
1: Doncs el meu avi, si els veies, diria puja les calces, home! Volem dir els pantalons, naturalment, però és que antigament les calces eren una peça de vestir que cobria tota la cama. Doncs mitges calces eren unes calces o una peça de roba que cobria només fins a la cuixa, diguéssim. Després van sortir els pantis. Els pantis sí que eren mitges que cobrien tot, des del peu fins a dalt la cintura. Però abans les mitges, o ara encara, femenines, les mitges, només cobrien fins a la cuixa, que jo sàpiga. I encara avui en futbol es parla de les mitgetes, que són més curtes que les mitges. Les mitgetes són els mitjons alts que porten els jugadors de futbol. Per tant, mitges, mitgetes, mitjons, tot va lligat i lligat amb calces. Que calces té el mateix origen que calçat i calçar. És a dir, fixeu-vos, que recombolès que és tot plegat, però de les calces era que cobria tot el peu fins dalt de tot, va quedar restringit fins a la part de dalt. Bé, és una mica embolicat tot això, però jo ho trobo molt, molt curiós, això. He parlat de la paraula pantis. El panti existeix al diccionari, en el sentit d'aquestes mitges que cobreixen des de la punta del peu fins a la cintura, no pas les mitges d'abans, que eren només fins a la cuixa. Hi ha una paraula que, per dir mitjó, que també és correcte en català. No sé si l'heu sentit mai i ara quan la sentiu direu, ep, ja vas bé, Lluís. Doncs sí, és la paraula calcetí.
0: Què? Doncs et diré.
1: Vaig bé?
0: Sona diferent, eh?
1: Sona diferent. Calcetí existeix en valencià, en tortosí, en balear. En comptes de mitjons diuen calcetí. Fixeu-vos, que calcetí també ve de calçar, calçat,
0: sí,
1: calces. Per tant, tot va relligat, això.
0: O de calcetín, en castellà, també.
1: I calcetín, en clar, calcetín. Sona calcetín, efectivament, que és el calcetines, que és la manera com es diu en castellà la paraula mitjó. I es diu també, doncs, aquesta variant en valencià, tortosí i balear, en català, doncs, correcte, d'aquestes zones, i surt del diccionari la paraula calcetí com a sinònim de mitjó. Hi ha dues paraules més que semblen un mitjó, però no ben bé, que és la paraula peuc, que s'escriu amb una diàresi a la U, peuc, que és un mitjó curt, que la meva avi sempre feia pous, es passava el dia fent pous amb mitja, amb un ganxet. No, mitja o amb ganxet, ara no ho sé, amb ganxet, em sembla. Bé, que és un mitjó, doncs, per no agafar fred, per estar per casa.
0: Però més associat potser als infants, als bebès, o no? Perquè un pou que jo ho vinculo més amb els bebès,
1: Actualment sí, però jo diria que no, fins i tot la gent gran abans ho devien portar,
0: Sí.
1: Jo crec que la iaia feia paucs per tothom, per tota la família.
0: Molt bé.
1: I hi ha la paraula també escarpí, que és com una meda mitjó, però més especialitzat. És per a gent que treballa que està a l'aigua, en món aquàtic, o en espeleologia, si hi ha aigua, perquè és com és un material aïllant, un escarpí. Un escarpí és un mitjó especialitzat. Escarpí, paú, calcetí, mitjó, tot això, doncs, són paraules que s'hi assemblen, i mitges i calces, si voleu. Algunes frases, per exemple, girar com un mitjó, diem de vegades, ui, això ha girat com un mitjó, o la reunió va girar com un mitjó, o aquest tema ha girat com un mitjó, és a dir, que ha fet un canvi radical, no té més. Els mitjons es giren, no?, d'una banda i de l'altra, o portar els mitjons al garró, que significa portar els mitjons tirats avall, caiguts, que això és una cosa que en el món del vent vestir no és que està ben vist, el mitjó ha de tirar ben amunt, ben estirat, perquè no es vegin les arrugues. Hi ha una paraula que jo no sabia què volia dir, remitjó, que s'hi assembla mitjó, però no té res a veure. Mitjó, remitjó vol dir allò que sobra, allò que no entra dins una mesura, una cosa que sobra, un remitjó. Posem un remitjó, el remitjó de sal, el que queda de sal ho deixem aquí. No ho havia sentit mai, I per tant, mira, una paraula que avui he après. I això és el que sabem sobre la paraula mitjó, mitjons.
0: I sempre tenim aquest diàleg entre la Sara i el Joan, que destrossen el català, i sempre, amb en Lluís Tetes, doncs, intentem buscar aquelles paraules que no han dit bé en aquest diàleg i que han utilitzat, doncs, com un castellanisme o com un barbarisme.
1: Ens el va presentar el Moisès l'altre dia, ens els va anunciar.
0: Exacte.
1: Ara ho recordo, quin diàleg era, o quina frase era, i deia així... Ara tot és diferent. Ara els joves estan tot el dia amb el mòbil i semblen atontats. No tenen aquella xispa que teníem nosaltres. Sempre estàvem liats amb alguna festa i si no teníem ni un duro, fèiem un botelló en el parc i tan amples. No ens calien postureig ni tonteria, com ara tenen a l'Instagram. De vegades, quan tenia algun bajón, de tant de ballar, m'asseia a la barra a veure si lligava, però la veritat és que jo també feia bastant el pringat. I si algun porter es posava xungo, no en deixava entrar... li muntàvem amb un pollo. Bé, això sona molt, totes aquestes.
0: Sí.
1: Se senten moltíssim, aquestes paraules.
0: Sí, però sonen...
1: Però què? Són col·loquialismes, que no tiran a castellanismes, també. Són moltes paraules o incorrectes o mal utilitzades. Mira, atontat no existeix. Podem dir que un que mira sempre el mòbil està atontat mirant el mòbil, està encantat. Encantat, podríem dir. Que algú no té xispa vol dir que no, algú no té gràcia, no té enginy. No té gràcia, queda bé. O estem molt liats, estic molt embolicat, estic molt enfeinat, podem dir. La paraula duro, que surt aquí, és correcta, La paraula duro surt al diccionari. Ara ja no en fem servir, duros, però surten en frases fetes com no tinc ni un duro, o un duro a quatre pessetes, o coses
0: així. Era la moneda, el duro, de cinc pessetes d'abans.
1: Te'n recordes,
0: tu? Oi, tant, que me'n recordo, ja tenim una edat i sí que ho recordem, però queda lluny, això,
1: I aquella gent que comptava amb duros. Quan val això? 20 duros.
0: Sí, exacte.
1: Ostres, 20 duros, bueno, 20 duros ja m'ho sabia, però hi ha altres que no.
0: Sí, 100 pessetes eren 20 duros, déu-n'hi-do.
1: El botellón és un botellot. Un botellot és la manera com s'intenta rectificar en públic. Quan et ve un bajón, et ve una baixada. Em ve una baixada o un defalliment, segons com. La barra del bar és correcta. No sé si aquí semblava com fos... La barra és correcta, la d'un bar, és un taulell. I un pringat, podem dir... M'ha costat molt trobar aquí la paraula per definir, per substituir-la. Jo feia bastant el pringat. Feia bastant el passerell, que és un ocell, i que el trobo bastant expressiu. No facis el passerell, No siguis passerell, no siguis pringat. I quan el porter es posa xungo... aquesta, quan es posa maleducat, es posa difícil, es posa amenaçador... O aquella gent és molt xunga, és molt amenaçadora, poc de confiança. I finalment, muntar un pollo. Mm. Hi ha molta gent que diu muntar un pollastre. Seria com una ultracorrecció, és a dir, posar... És estrany, eh? Podem dir muntar un mullader, muntar merder, o alguna d'aquestes pot funcionar. En definitiva,
0: doncs mira,
1: fem el
0: que
1: puguem.
0: Eh? Mira que jo, això d'avui, porto un lío avui, això ho utilitzo jo molt. En la tontat també utilitzem molt aquesta expressió.
1: Bé, diguem que en col·loquialment, sí. No passa res. Ara, si ho volem dir correctament, hauríem de fer servir una altra paraula. Mm.
0: Doncs paraules que utilitzem, que a vegades ens grinyolen una miqueta les oïdes, però d'altres que utilitzem en el nostre dia a dia. Mm. Doncs seguirem cada setmana aquestes converses, aquest diàleg entre el Joan i la Sara, que destrossen el català, i la setmana vinent serà amb el Moisès, que ens acompanyarà, esperem, amb nous
1: convidats
0: aquí, participant d'aquests cursos de català. En Lluís Tetes ens ha activat avui el català des de Calafell Ràdio. Gràcies, Lluís. Ara el repassat ja ha passat.
1: Ja
0: esperem
1: sortir,
0: que no plogui ara quan tornis cap a dalt. Molt que vagi bé. Bona setmana.
1: Adéu, bona setmana.
0: Adéu-siau.

0: La nova del Miqui Núñez. Això que arriba a ritme d'esca es titula un altre cop. És la nova que es publicava ara fa, què? Una setmaneta, 10 dies enrere, el Miqui Núñez, la nova que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio. 10 i 25 minuts. És moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tornem de seguida aquí en el magazín de Calafell Ràdio. Combinant l'actualitat, l'entreteniment, la bona música al llarg de 4 hores, anem camí del punt de 2:15. En un moment, l'avanç informatiu i tot seguit, què llegim? Aquests clàssics que ens porta la Roser Ribas, també amb la Rosana Rion. Avui ens parlaran de Moby Dick. Doncs vinga, tot això passarà aquí en el 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv. No et moguis de la nostra sintonia. Ep, no badis. Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
2: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
0: Deu del matí amb 28 minuts.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Ja sabeu que quan s'apropa cada hora al punt de 2:15, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb les notícies més destacades d'aquest dimarts, dia 5/5/2026. Amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, bon dia.
4: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la Cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaura.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
6: Avui 31 minuts i ja sabeu que avui és l'efemèride, l'aniversari del Craig David, que va néixer un 5 de maig de 1981, aquest cantant britànic, que avui fa 45 anys. Doncs ara mateix anem a recordar un dels seus grans hits de l'any 2000, això que es titula Walking Away. Arriba Craig David a Calafell Ràdio. I després d'aquesta cançó, què llegim? L'espai de la Rosana Rion amb la Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Rosana Rion, què llegim avui?
1: Avui llegirem Moby Dick. Moby Dick va ser escrita per Herman Melville, i és una obra fantàstica per gaudir tot un estiu, això sí, eh? No és una obra per... És una obra per qual has de dir, bé, tinc l'estiu per davant, doncs aquest estiu què faré? Llegiré Moby Dick.
0: De quantes pàgines estem parlant, més o menys? Perquè cada edició té un número...
1: Sí, doncs podríem estar parlant d'unes 700, 800 pàgines... Un estiu.
0: Per això dius a l'estiu, sí.
1: Sí, sí, però val la pena perquè és un llibre que es gaudeix moltíssim, no?
0: I per parlar de Moby Dick, la Rosana ens proposa Orinoco Flow, d'Enya.
1: Hi ha la primera frase, que és molt famosa, tendint-se directament a la història, perquè diu, digue'm Ismael. Directament i ets còmplice del narrador, ja veus que t'explicaran en primera persona què li ha passat amb aquesta persona, no? Llavors, és una obra que ha tingut moltíssimes interpretacions i que se li han vist 50.000 interpretacions, però que no deixa de ser un llibre d'aventures, d'un jove que s'embarca en un vaixell balaner i viatja per tot el món perseguint, perquè primer, doncs, en principi van buscant balenes, però la balena que busquen és Moby Dick, no? La balena blanca.
0: Quina va ser la inspiració de l'autor?
1: Bé, l'autor va viatjar per tot el món i també va...

0: de l'obra, no? I vas veient el camí que fa aquest jove mariner i com ell va narrant què passa dins del vaixell. I la construcció de la novel·la és molt interessant, perquè hi ha, per exemple, tota una part on no passa res. I hi ha uns quants capítols que parla sobre balenes, i tu, és interessant perquè vas sabent coses sobre les balenes. Però està molt ben pensat, perquè és un moment a la història on no es troben balenes. Llavors, a tu, com a lector, també et va venint aquest cansament i aquesta sensació de que la història no avança, no? Llavors està molt ben pensat, perquè no només et diu, no, vam estar un mes allí quiets perquè no hi havia balenes per enlloc, no? Sinó que vas aprenent sobre balenes i vas tenint aquesta sensació de que la història no avança, no? I està molt ben construïda i els personatges són fantàstics, no? El narrador, el nostre Ismael, no? El capità, amb la pota que ja té que ja s'havia trobat prèviament amb Moby Dick i li havia arrebatat una part del seu cos. I és interessant també perquè, primer, els mariners tenen una mica de por perquè saben que aquest capità està obsessionat amb Moby Dick i ells el que volen és guanyar-se la vida, no? Però a mesura que va passant la història, es van implicant de manera que al final tots tenen la mateixa bogeria que el capità, i tots estan obsessionats per trobar i atrapar Moby Dick.
1: Quin context històric tenia?
0: Bé, és una... Com moltes històries d'aventures, a vegades... Bé, sí que dins de, per exemple, el que és la caça de la balena i que després s'ha vist, no?, que s'ha prohibit, etc., sí que t'explica una mica com eren les coses en aquell moment, no?, perquè es caçaven moltes balenes i se'n feien moltíssimes coses de les balenes, no?, tenien moltíssimes diferents utilitats, les diferents parts de la... Tot això ho aprens llegint-me, vull dir, les diferents parts de la balena, no?, des d'aquest punt de vista sí que et mostra un moment històric de l'home com a depredador d'una espècie que va acabar quasi extingint-se, i per això es va haver de limitar moltíssim la caça de balenes.
1: I els temes principals de l'obra, quins diries que són?
0: Jo crec que un dels temes principals és el mal. El mal com a tal, no? Perquè hi ha el mal al món i és una cosa que està dins la natura, no? És com Blake, quan parla del tigre, no? El tigre el va fer Déu, també. És a dir, el tigre, el mal, està al món, no? I preguntar-nos sobre el mal és molt humà, no? De fet, a Moby Dick hi ha moltes referències a la Bíblia, però jo crec que la balena, que és monstruosa, és enorme, però també és blanca a la vegada, també té una certa bellesa, aquest mal, no? Una atracció que té el mal, no? Llavors, és una lluita interna i externa. És una lluita que també pot ser personal, no? El mal que trau i el mal que volem destruir a la vegada, no? Jo crec que aquest és un dels temes fonamentals. També el tema de l'aprenentatge, que aquí trobem un jove, Ismael, i que va coneixent persones i que va tenint experiències i que al final és l'únic que sobreviu. De fet, agafat amb un taüt que, no, apareix a la història en un altre moment, i és l'únic que pot explicar la història. Però és una història que val la pena explicar-la, no? I crec que aquí és l'interessant, que encara que sapiguem que el mal existeix, no podem simplement dir el món és així. Hem d'intentar entendre'l, encara que sapiguem que no té comprensió, que no podem realment acabar d'entendre per què i com s'arriba al mal.
1: Per què llegir avui Moby Dick, Rosana?
0: Bé, llegir-lo avui perquè és una història d'aventures. És d'un mariner que s'embarca en un vaixell i passen moltes coses, i tu, quan ells, en anglès es diu There She Blows, There She Blows és
1: Ballenabau. Sí.
0: Doncs quan tu vas llegint la història, acabes sent un mariner més,

0: esperant que diguin there she blows, ballena a la vista, i dius ai, calla, que ja en tenim una i posem-nos a veure si la cacem, perquè a més era una forma molt física, perquè es posaven en un vaixell més petit i anaven allí amb els arpons, i per això es jugaven la vida d'una manera molt diferent de la pesca moderna, que no s'hi juguen la vida de la mateixa manera, no? Hi ha tempestes i perills, evidentment, però no és el mateix que anar amb una barqueta petita i un arpó a enfrontar-te a un animal brutalment gran i a més a més, Moby Dick ja coneix els homes, perquè ja ha tingut experiències prèvies, i llavors és un animal molt intel·ligent i és un animal molt perillós perquè ja ha après de l'experiència prèvia d'haver-se trobat amb humans, no? I tu comparteixes la història, la vius amb Ismael, des de la primera frase.
1: I una de les frases a destacar, segur que hi ha moltes, però escolliries alguna?
0: No sé, la primera a mi sempre m'ha agradat molt, no? Call me Ismael, digue'm Ismael, perquè és un dels començaments més coneguts de la història de la literatura, perquè és tan directa, no? I perquè et posa dins la història des del primer moment, no? Perquè moltes novel·les comencen amb una descripció del lloc, dels personatges, no sé què, i abans no arribes a que passi alguna, no? Alguna cosa. En canvi, aquí ja, des del primer moment, Ismael t'explica la història, no? I llavors diu, bueno, doncs jo em trobava allí, a Nantucket, i em vaig enrolar el vaixell, i ja estàs dins, ja estàs dins. No necessites preàmbuls per llegir Moby Dick.
1: Doncs ens quedem amb Moby Dick per llegir durant l'estiu, sobretot perquè és una obra bastant llargueta, però que cal redescobrir i gaudir-la durant un temps. Ens escoltem el proper Què llegim, perquè sempre hi haurà clàssics per descobrir.

0: És una de les grans cançons que hem volgut recuperar, recordar. Cançons que formen part de la història de la música amb el gran The Weeknd. El canadenc, que a més estarà pròximament en concert a Barcelona el pròxim mes de setembre. Un d'aquests grans artistes, una de les grans veus, amb llarga trajectòria i amb èxits com aquesta, la que hem compartit, la que hem recordat al costat de Daft Punk. I Feel It Coming, amb The Weeknd, arribant a les 10:50.
1: El Calafell Matí, que acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Cançons de l'actualitat, cançons per recordar, i anem a escoltar l'última, la nova del Manu Guix, que va estar aquí a Calafell aquest cap de setmana.

0: És el Manu Guix, acaba de publicar el seu nou treball, un EP que es diu Galàxies. I aquesta és una de les cançons incloses a Any Jum, que vau poder gaudir si vau estar en el concert de la cadena Dial aquest diumenge per la tarda en el parc de la Sínia de Calafell. Va ser el primer de pujar a l'escenari, interpretar les seves cançons amb un repertori d'artistes de primer nivell del panorama musical espanyol i també del panorama musical català, com és el Manu Guix. Doncs amb Any Jum hem arribat a les 10:55, moment d'una aturada, una pausa. Tornem de seguida en un moment al temps, la previsió amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: dos minuts, ja arribem a les 11 del matí, com sempre pendents a la meteorologia. Anem a saludar un dia més aquí en directe en Josep Miró. El tenim ja esperant al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un matí gris i acaba de caure un ramassat ara fa com a mitja horeta aquí a Calafell, o 50 minuts aproximadament.
1: Sí, exacte. I mullar el terra i poqueta cosa més. Tan sols ha deixat una dècima de precipitació, perquè ha durat, sí que en algunes zones del municipi poden haver arribat a deixar dues dècimes, però vaja, molt poqueta cosa. En principi, comptàvem que li costaria més de créixer els núvols, pensaven que es formarien nuvolades i podien deixar alguna gota al voltant de migdia, en canvi ha sigut una mica abans o bastant abans, perquè hi ha una situació d'inestabilitat força acusada en alçada, mai de fet en alçada, i amb la humitat de la pluja d'aquests dies, la precipitació recollida ahir, que va ser d'un litre i tres dècimes a l'estació del Parc del Vilarenc i un litre al carrer Manuel Soler. Aquesta humitat generada per la precipitació, només que escalfa una miqueta el sol, tot i que avui la temperatura ha baixat, és suficient per crear aquestes petites nuvolades que han deixat aquest ruixat. Hem d'esperar, però, que el temps avui doncs continuï sent variable. Fins i tot es poden obrir algunes clarianes amb alguna petita ullada de sol d'aquí a migdia, tot i que al migdia poden tornar a créixer algunes nuvolades que de manera puntual no es descarta que puguin deixar algun petit ruixadet com el que ha fet a mig matí. I, en canvi, és a partir de la tarda que el cel quedarà ben tapat i és a partir de mitja tarda o sobretot del vespre que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars. Localment podrien anar acompanyats d'alguna tronada i en algun moment de més intensitat. Però a partir del vespre, o primer hora de la nit, s'allunyarien, com va passar ahir, de manera ràpida. La temperatura, déu-n'hi-do com ha baixat avui. S'ha notat una mica a primera hora l'ambient més fresquet, amb una temperatura d'11 graus, que feia potser 3 setmanes que no arribàvem a una temperatura d'aquests valors. Ara en tenim 17, però la màxima avui quedarà curta i difícilment passarà dels 19, amb una humitat moderada al centre del dia, però que tornarà a augmentar de manera clara a la tarda. Amb vents febles i variables, girant cap a migjorn al centre del dia i al final de la jornada giraran cap a mestral. Això farà que la mar estigui una mica moguda amb marejol ara al matí i àrees de maror a la tarda. Per demà, en canvi, per fi, esperem un temps més estable i assolellat, fins i tot amb cel clar, quasi bé la major part del dia. Sí que apareixeran alguns núvols baix poc destacable a partir del vespre i entrada la nit. Demà, com dèiem, sense pluja. La temperatura es mantindrà baixa de nit i pujarà unes dècimes de dia i es mourà al voltant dels 10 o 11 graus de mínima i dels 20 de màxima demà, amb una humitat alta. Vent feble en terrals a l'inici i final del dia i marinades de mitjorn amb algun cop moderat al dia. Això farà que la mar hi hagi marejol, però augmentant a maró a partir de mitja tarda. De cara a dijous, el temps també seria variable amb alternança de sol i núvols, però no n'estarem pluja. No n'esperem pluges. En canvi, de cara al cap de setmana, ja ho anirem confirmant, però amb els mapes a mig termini sí que ens dona la possibilitat d'algunes pluges el divendres al vespre i la nit també de divendres a dissabte.
0: A veure, perquè em quedi clar, jo és que avui sóc dels que imprudentment he vingut amb moto a treballar i dic, quan me'n vagi a dinar, em tocarà pluja o no? M'hauré de protegir o no?
1: En principi és poc probable, no descartable, perquè es poden tornar a formar aquestes nuvolades que poden deixar aquests ruixadets petitets i seria molta casualitat que enganxés en aquell moment, però l'estona de precipitació d'aquests ruixats al migdia són molt escasses, és molt puntual i per tant les probabilitats són baixes. Sí que parlaríem de probabilitats més altes de pluja, seria avui entre mitja tarda i primera hora de l'any.
0: Doncs una estabilitat que va a menys i ja demà ens dius que ja no tindrem aquesta pluja.
1: Demà i dijous transitòriament no la tindrem. Tornarà a recuperar-se la inestabilitat el divendres i el dissabte. Diumenge no, eh? però divendres i dissabte tornem a tenir possibilitats de ruixats, preferentment dissabte.
0: Ho anirem perfilant al llarg de la setmana, que encara som a dimarts i els mapes ja sabem que poden anar canviant aquestes previsions.
1: Josep, la primavera.
0: Sí, sí, exacte, també la primavera és així. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Gràcies per la informació. Fins demà. Que vagi bé.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: 11 i 13 minuts. Ja sabeu que els dimarts, a partir de les 11 del matí, tenim l'espai del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. Avui, al començar el programa, us anunciàvem que no tindríem l'espai. Avui la Juli no pot acompanyar-nos. En el seu lloc arribarà l'espai de salut, vida saludable. Avui parlant del restrenyiment, que ara d'aquí un moment, després d'una cançó. Marxem cap al 1987. Com m'agrada aquesta cançó, els Pet Shop Boys.
1: Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Va ser la versió que vam fer d'aquest clàssic que fins i tot va cantar Elvis Presley. Always on my mind, amb Pet Shop Boys des de l'Actually. Chris Lowe i Neil Tennant, sonant així.

0: Ja comencem nova edició de l'Espai Vida Saludable. Cada setmana aquí en el Calafell Matí a Calafell Ràdio, moment de xerrar, ens acompanya la Judit Companys, dietista nutricionista d'atenció primària i comunitària en el CAP de Calafell. Judit, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui ens portes un tema, com sempre, com tots, interessant. Avui parlarem d'un problema molt comú, però del qual sovint penso jo que ens costa parlar, com és el restrenyiment. Realment és tan freqüent com sembla el patir aquest restrenyiment?
1: Sí, molt més del que ens pensem. A consulta veiem el restrenyiment tant en nens com en adults i sobretot en gent gran. És un problema habitual i tot i que moltes persones ho normalitzin i no consultin al CAP, sovint es pot millorar amb petits canvis.
0: Entenem que a vegades dona vergonya, no?, parlar d'aquests temes. Digues, doncs ara mateix em costa anar al bany, estic patint aquest restrenyiment.
1: Ho trobem com a normal i realment no seria una cosa normal. Hi ha moltes maneres de poder-ho millorar, no? Llavors, doncs, anem a veure algunes cosetes, no?, que podríem fer.
0: Primer saber, què considerem com patir restrenyiment? Què comporta l'estar restrenyit?
1: Sí, molta gent es pensa que només vol dir restrenyiment anar poc al lavabo. I realment parlem de restrenyiment no només quan una persona va poc al lavabo, que també, sinó també quan ens costa molt anar al lavabo, quan les deposicions són molt dures, són seques i en forma de boletes. I també, per últim, quan acabem d'anar al lavabo ens queda la sensació de no haver buidat del tot. Per entendre'ns, es considera normal anar de ventre de fins d'un cop al dia i un cop cada 3 dies. Dintre d'aquesta franja, si jo hi vaig un cop cada 2 dies o un cop cada 3 dies, no es considera restrenyiment, a no ser que aquesta consistència pugui ser diferent. Cada persona té un ritme de posicional completament diferent. Però si anar al lavabo implica un esforç, molèsties, dolor, cal parar-hi atenció. Hi ha persones que diuen, jo hi vaig cada dia, però m'estic molta estona i he d'empènyer molt. Això també seria un restrenyiment. Encara que la freqüència sigui diària, encara que hi anem tots els dies. Pensem que el cos ens dona senyals i l'hem d'escoltar. Moltes vegades normalitzem el fet de tenir ganes d'anar al lavabo i no anar-hi. Això ho parlarem perquè també és molt important parar-hi compte.
0: Quines són les causes que provoquen aquest restrenyiment?
1: Hi ha moltes causes. La primera d'elles és l'alimentació. Al final, si fem una dieta baixa en fibra, una alimentació que no conté fibra, doncs estarem facilitant que tinguem aquest restrenyiment. Però també beure poca aigua, fer poc exercici, aguantar-nos molt les ganes d'anar al lavabo, vale? Serien com els punts més importants. També influeixen els canvis en els horaris, l'estrès, alguns medicaments i inclús la mateixa edat, que hem dit que, per exemple, les persones grans tenen més probabilitat de tenir restrenyiment que una persona jove.
0: Centrem això en una falta d'hidratació d'aquesta femta?
1: Sí, exacte, ara ho veurem, que realment una de les causes més importants, o el primer que li diem a una persona si està tenint restrenyiment és beu molta aigua. Ara ho veurem.
0: Sempre considereu que hi ha uns aliments que ajuden, no?, a contrarrestar aquest restrenyiment. De quins aliments estem parlant, Judit?
1: Sí, hem de fer èmfasi sobretot amb la fibra. Nosaltres, la fibra al final ajudarà que les deposicions siguin suaus i fàcils d'expulsar. Si no consumim aquesta quantitat de fibra necessària, al final el que passarà és que cada vegada ens costarà més. Quins aliments porten fibra? Doncs, evidentment, les verdures, no? Al final, intentar que aquesta verdura hi sigui diàriament. La verdura aporta volum, que el que farà és que la femta tingui una consistència correcta i també hidrata la verdura, la femta. Per tant, també farà que sigui més fàcil que aquesta femta vagi movent-se per tots els intestins i arribi al lloc on, no?, on hauríem d'evacuar. Coses que podem menjar, doncs qualsevol verdura, amanides, pastanagues, carbassons, ara aquesta temporada de carxofes, doncs qualsevol verdura. Després tenim les fruites, evidentment el mateix, ens aporten fibra i ens aporten aigua. Hi ha molta gent que diu, no?, que el kiwi ens ajuda molt en el lavabo, no?, que és té un efecte laxant. Realment, sí, el kiwi és un aliment d'entre d'altres, si mengem fruita ens ho faran totes, però sí que és veritat que el kiwi té un efecte lleugerament més laxant que les altres fruites. Tenim els cereals integrals, no? Pa integral, pasta integral, arròs integral. Si hi ha algú que li costa anar molt al lavabo, també podem introduir aquest aliment integral. No cal que sigui tot. L'ideal és que tot fos integral, no? Però a vegades ens costa fer tots aquests canvis. Llavors, comencem pel pa, que potser és l'aliment que anem introduint tots els dies i que és més fàcil poder-lo introduir com a integral. Un altre aliment, les llavors i els fruits secs, no? A mitja tarda, a mig matí, són aliments que també faran que aquesta consistència millori. I per final, i per finalitzar, tindríem les llegums, no? Llavors tenim fruita, tenim verdura, tenim llavors, tenim integrals, doncs hi ha moltes coses, no cal fer-ho tot d'un dia per l'altre, però sí que és important anar introduint aquests aliments. Sobretot, recordem el que hem dit ara de l'aigua. Introduir molta fibra sense beure aigua, això no serveix absolutament per res. De fet, empitjora els símptomes del restrenyiment. Nosaltres, perquè la gent ho entengui, al final sempre expliquem que l'aigua activa la fibra. Si no hi ha aigua, aquesta fibra no funciona. Per tant, al final el que farà és que la fibra no pugui anar-se movent per tot l'intestí. I una altra cosa important també és no cal fer-ho tot alhora. És a dir, ara hem parlat dels aliments que porten molta fibra, no cal introduir d'un dia per l'altre. Ara, avui que escolto aquesta píldora, no? Pues, menjarem molta fibra. Perquè també és veritat que si de no menjar-ne gens a menjar-ne molta, això ho fem amb un canvi d'un o dos dies, també pot empitjorar el restrenyiment. Per tant, hem d'anar introduint cosetes poquet a poquet.
0: Poquet a poquet, gradualment, i ser constant, entenc, eh?
1: Exacte.
0: Perquè, clar, si ho fem una setmana, però després deixem aquesta fibra, aquests aliments de banda, doncs caurem una altra vegada doncs amb aquesta mateixa problemàtica. Al igual que ens donaves aquests consells que van bé per poder ser regulars a l'hora d'anar al lavabo, hi ha d'altres? Podríem explicar si hi ha alguns doncs, que no van tan bé, doncs que poden afavorir aquest restrenyiment?
1: Aliments que afavorien el restrenyiment. Realment no hi ha un aliment en si que afavoreixi el restrenyiment, sinó realment el punt seria el no consumir aliments que continguin fibra.
0: Perquè ara estic pensant, jo, quan anem a vegades que tenim el de panxa o anem una miqueta doncs, sueltos, podríem dir-ho d'aquesta manera, diu, l'arròs. Podem entendre de que aquest doncs, podria ajudar a col·laborar amb aquest restrenyiment, potser.
1: Sí que és veritat que a vegades es diu no, que l'arròs, si anem molt, molt sueltos, doncs al final realment és perquè l'arròs, sobretot integral, el que aconseguirem és que, si jo vaig molt suelto, vol dir que la femta és molt líquida. I al final, qualsevol aliment que és integral, per això sempre que diuen l'arròs, realment no és l'arròs, seria l'arròs integral, el que fa és que aquesta femta passi a ser una mica més compacta. Vale. I una cosa que és molt líquida passa a ser compacta, fa que aquesta diarrea, sobretot, no? Que aquesta consistència més líquida, deixi d'estar-hi.
0: Reprenem la pregunta, hi ha aliments que puguin afavorir aquest restrenyiment? Ens deies que no.
1: No, en principi no hi haurien aliments que empitjorin. Seria la falta de consum de fibra o la deshidratació.
0: Ara ens parlaves d'aquests aliments. Es podries explicar una miqueta o posar un exemple en forma de dieta que podem menjar al llarg d'un dia que ens ajudi doncs, a millorar aquest trànsit intestinal?
1: Sí, us fico l'exemple d'un menú d'un dia que podríem menjar perquè vegeu que realment no és tan difícil fer una alimentació rica en fibra. Per esmorzar podríem menjar un entrepà amb oli, formatge, amb tomàquet, el que sigui, un cafè i una fruita. El fet d'haver ficat el pa integral i haver ficat la fruita, ja tenim la fibra. A l'hora de dinar, ens mengem un plat de llenties amb verdures. Que algú li fica la carn amb aquestes llenties? Estupendo, cap problema. O una altra opció seria fer-se un bol, per exemple, d'arròs integral amb verdures, tot barrejadet. A la tarda, ens mengem un iogurt amb fruits secs. I a l'hora de sopa ens mengem una verdura cuita, jo què sé, per exemple, un puré de verdures, i després ens fem una truita o un peix amb una mica de pa, per exemple. Ja ho tenim.
0: Amb això, que sembla molt normal, molt del dia a dia, amb això ja tindríem, doncs, podríem anar regularment, afavoriria, aquest trànsit intestinal, disculpa.
1: Que molta gent un dia ho fa, diria, escoltarà això i dirà, bueno, pues això de tant en tant ja ho faig, no? Però és el que comentaves, la importància de la rutina, de fer-ho sempre.
0: La constància,
1: exacte.
0: A part d'aquesta alimentació, hi ha altres factors, altres hàbits importants que col·laborin a aquest restrenyiment. Es parlaves una miqueta del ritme de vida, de l'estrès, també pot afavorir-ho,
1: Exacte, hi ha altres factors, evidentment, a part de l'alimentació, que tenen a veure. Un important és l'aigua, no? Que ja hem comentat que hi ha de ser. L'altre és l'activitat física. Jo sempre explico que al final el restrenyiment o l'hàbit de posicionar el que li diem no deixa de ser una cosa mecànica. Nosaltres tenim uns intestins on la femta s'ha d'anar movent per tots aquests intestins, que sabem que hi ha metres d'intestí en la nostra panxa, no? I si no ens movem, aquesta femta no es mourà. No hi haurà un moviment dels intestins, per tant, és superimportant moure's. Només anar a caminar ja farà que anem millor al lavabo. Una altra cosa és el tema de l'estrès. Moltes vegades per la feina, per qualsevol cosa, pel tabú d'anar al lavabo, no? Moltes vegades ens aguantem moltes hores les ganes d'anar al lavabo. Quan arribi a casa ja hi aniré.
0: I això és contraproduent, entenem.
1: Exacte. Realment, continuament ignorant aquesta senyal, no?, que ens dona el cos de tenir que anar al lavabo, el que fa és que que el cos cada vegada ens avisi menys. Si a mi no m'avisen de que anar al lavabo, moltes vegades ni me'n recordaré, i si no me'n recordo, al final passarà que hi voldré anar i el meu cos no m'estarà avisant que és el moment d'anar-hi. Per tant, quan una persona pateix restrenyiment, hem d'intentar no reprimir aquestes ganes d'anar al lavabo. I per últim, i una cosa que també va molt bé per aquest tema, és el tema d'establir rutines. És a dir, buscar un moment al dia on sempre estigui a casa, per exemple, si estem més còmodes estant a casa, per dedicar-li 5 minuts per estar dins del lavabo. Per exemple, esmorzo, m'aixeco, esmorzo i dedico 5 minuts a estar dins del lavabo, sense el mòbil, sense distraccions, intentant anar al lavabo. Segurament, si no tinc aquesta rutina, el primer dia no hi aniré, i pot ser que el segon tampoc, i el tercer tampoc. I no consisteix en anar al lavabo i tenir que estar apretant 5 minuts, sinó anar-hi i intentar-ho. Que no puc, m'aixeco i marxo. I així durant uns dies. I el cos cada vegada s'anirà acostumant a dir, escolta, que pues, la Judit, no, en aquest cas, vol anar al lavabo a les 9 i 5 del matí tots els dies. I al final aconseguim tenir una rutina i que el cos t'avisi sempre a la mateixa hora.
0: Però això final succeeix. Potser si, per exemple, això ho mantenim de dilluns a divendres, que tenim un ritme laboral, podríem dir, quan arriba el cap de setmana, potser això pot canviar, no? Perquè tenim altres rutines, potser ens allevem més tard, no hem de matinar, no anem a treballar, i això doncs es pot incomplir, no? Potser en el cap de setmana.
1: Sí, sí, però al final el que farà és que el cos s'acostumi que quan m'allevi, els 10 minutets, pugui anar al lavabo. Hi ha molta gent que quan s'aixeca va al lavabo, esmorza i va al lavabo. Segurament és perquè ha creat aquesta rutina. Si no la tenim, que sobretot les persones que pateixen el restrenyiment no la tenen, hem d'intentar crear-la. Que no és l'hora ideal, doncs una altra persona dirà, després de dinar, o a l'hora que sigui, però intentar crear aquest hàbit. Hi haurà dies que anirem i hi hauria dies que no, però sí que és veritat que quan tinc, potser si el meu hàbit és un cop cada dos dies, realment aquest cop cada dos dies serà els matins, que és quan a mi em va bé o quan jo estic més relaxada o hi puc anar. Però he de crear l'hàbit, perquè sí, no apareixerà aquestes ganes d'anar al lavabo sempre al matí.
0: Ens deies al començar que un dels col·lectius que menys regulars a l'hora d'anar al lavabo són és el col·lectiu de persones grans. Potser perquè no tenen aquesta mobilitat, no fan tant d'exercici, no es mouen tant com altres edats, potser? O per quines serien aquestes causes? No sé si ho sabem, això.
1: Sí, una seria aquesta, evidentment, la falta de mobilitat, ja ens movem menys i això també afavoreix el restrenyiment. Una altra també és el fet de que quan ens fem grans, la motilitat intestinal, que li diem que són aquests moviments que fa l'intestí per anar mobilitzant la femta d'un cantó cap a l'altre, realment cada vegada es tornen com més lleugers, no sé si seria la paraula, seria com van més a poc, no?
0: I són més vagos, no? Exacte. Potser, en aquesta edat.
1: Exacte, i llavors el que fa és que costi més anar al lavabo. Sí, sí.
0: Què provoca patir restrenyiment? És a dir, suposo que si no vas evacuar, doncs et sents malament, et sents ple, et sents no gaire gust, no?
1: Sí, els símptomes doncs, que habitualment tenim és com un mal de panxa, la panxa molt dura, no? Aquesta sensació com que tinguéssim gasos,
0: inflat,
1: que estàs inflat.
0: No tens tanta gana, no?
1: Exacte, i evidentment hi ha el risc que s'acumuli molta femta a l'intestí i que això després costi, es creï com un bolus que li diem que queda allà compactat, una impactació fecal que li diem i que és perill. Per tant, és important anar-hi com a mínim un cop cada tres dies.
0: És conegut, no?, l'efecte dels laxants. És un dels recursos, potser, per no patir o perquè puntualment no tinguem les conseqüències d'aquest restrenyiment. Parla'ns una miqueta dels laxants, com utilitzar-los, si això és bo o no és bo utilitzar-los, o potser no seria tan bo abusar d'ells.
1: Exacte, ho has dit molt bé perquè al final és una eina que tenim, però a nivell puntual, no? Al final hi ha moltes persones que acudeixen al CAP amb restrenyiment i venen a buscar ja directament la medicació, no? I al final és, no, anem a provar primer totes aquestes coses que hem dit ara, no? Tots aquests mecanismes que tenim, i si tot això falla, a manera puntual es poden utilitzar els laxants, però no podem anar a buscar aquest producte perquè realment el perill d'aquest producte és que el cos s'acostuma. Això vol dir que si jo habitualment utilitzo aquest producte, el que farà és que el meu cos ja no m'avisarà quan té ganes d'anar al lavabo, perquè com s'acostumarà a que hi ha una medicació que ho fa per si sola, dirà, doncs jo ja no he de treballar, ja no es mouran aquests intestins, ni m'avisarà quan hagi d'anar al lavabo, i per tant, serà un problema treure els laxants. El meu cos s'haurà acostumat a viure amb laxants perquè, si no, no podrà anar al lavabo. Per tant, se poden utilitzar en moments puntuals. Si ho utilitzem en moments puntuals, no li passarà mai res a ningú. Però no és un producte per utilitzar habitualment.
0: Quin tipus de laxant seria el més recomanable? Perquè sé que hi ha infusions, no?, que també poden ajudar a anar al lavabo. No sé si això es considera com un laxant.
1: Sí, el que hem dit de la fruita. Per exemple, el kiwi, les prunes, són aliments que tenen una propietat una mica més laxant que les altres fruites. Les infusions, cap problema, perquè al final la infusió segurament portarà una planta que pot portar una mica d'efecte laxant i porta aigua.
0: Inclús hi ha algunes que són especialment per
1: anar al lavabo.
0: Per anar al lavabo.
1: Sí, sí, i ja et dic, tenen el plus que ja porten l'aigua. Per tant, ja t'estàs obligant a beure aigua. Per tant, cap problema si volem anar a buscar aquests remeis naturals. Amb això, sense cap
0: problema. Però que sigui puntual, perquè si prenem aquesta infusió de forma diària, doncs el que deies, potser acostumarem el cos a que no actuï per si sol.
1: No seria perjudicial, no. Inclús, també un altre producte que no n'hem parlat són el tema de les llavors. Sí que hem parlat de les llavors, però sobretot la llavor de chia, que és aquesta llavor negra, no? Que molta gent ja sap que s'ha d'hidratar perquè funcioni.
0: Correcte.
1: El que hem de fer és agafar una cullerada de chia, ficar-la amb aigua i deixar-la mitja horeta. Hi ha gent que la deixa tota la nit, així ja se n'oblida, no? Com a mínim mitja hora. Llavors el que es veu amb aquesta llavor és que s'infla, no? I el fet d'inflar-se crea com un moc. És com un... amb aigua el que crea és com una gelatina. Aquesta gelatina, si jo me la bec, que pot estar barrejada amb iogurt, es pot barrejar amb llet, es pot barrejar amb altres coses, el que fa és que... el que fa és anar cap a l'intestí i llavors, diguem que si hi ha una femta que està molt seca i molt dura i no està movent-se per l'intestí, el que farà és arrastrar-la, perquè ho diguéssim d'alguna manera, lubricarà la femta i farà que es mogui millor. Per tant, les llavors, al matí prendre's un iogurt amb chia prèviament hidratades, això, que hagi estat mitjoret allà dins, també m'ajudarà a anar al lavabo i és un remei completament natural, com les infusions, i que el cos no s'acostuma, o sigui que els podem utilitzar regularment.
0: Abans d'acabar aquest espai de salut, avui parlant d'aquest restrenyiment, quin missatge podries donar a la població, a les persones que ens escolten?
1: Pues que, sobretot, que el restrenyiment no s'ha de normalitzar ni patir en silenci. A vegades estem acostumats a no parar-hi ull, no? Sovint els petits canvis, tant d'alimentació com aquests hàbits diaris que acabem de dir, ens poden millorar molt la qualitat de vida. Per tant, animo a tothom a posar-ho en pràctica.
0: La Judit Companys és dietista nutricionista d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Judit, gràcies per acompanyar-nos. Serà fins la propera ocasió. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dos minuts, ja arribem al punt de 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, molt bon dia de nou.
3: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lleure.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt són 12:45 del migdia. Corre, corre, corre, corre, corre. Hola, hola, vinga, ràpid, es posa els auriculars, ja la tenim aquí.
1: Hello.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Eva Gutiérrez, com estàs?
1: Doncs aquí corrents per l'estudi.
0: Sí, sí, ja et veig, i passadís amunt, passadís avall.
1: Sí, ja saps que sóc una mica nervi.
0: Bueno, ja
1: va
0: bé.
1: És que em demanes coses, ara tanca la porta, ara no sé què.
0: Home,
1: ara, no
0: clar,
1: sé
0: és que l'estudi ha d'estar tancat, que s'escapen o entren, entre les mosques també.
1: Sí.
0: Tot bé? Tot a punt?
1: Tot bé, molt bé.
0: Sí?
1: Mira, de groc.
0: De groc? No ets supersticiosa del groc?
1: No molt, perquè era el meu color
0: preferit. És un color molt maco.
1: Sí,
0: era, dius en passat.
1: Bueno, perquè sí que és veritat que en una època de la meva vida vaig pensar, ostres, sí que el groc porta mala sort, no?
0: No diguis això.
1: I tot i així em passaven coses dolentes, o sigui, que ara el torno a recuperar.
0: Sí, perquè t'has donat compte que no val la pena prescindir del groc, no. Tu ets la mala sort. No, no diguis això.
1: No, què va.
0: Doncs amb l'Eva Gutiérrez, tots els dimarts, a partir d'aquest punt horari, 12:45, engeguem l'Astro d'Eva. Mirem cap a l'astrologia, la numerologia. Irem a veure què ens depara la setmana. Quin seria el titular, Eva? Bé,
1: doncs el titular d'aquesta setmana seria pensar amb una mica més de calma per actuar amb una mica més de consciència i mesura, no?, i serenitat. Bueno, no està malament perquè venim d'unes setmanes en les que potser estàvem una mica nerviosos i nerviosos.
0: La setmana passada recordo que els astres ens convidaven a no callar-nos res, a comunicar-ho, a transmetre-ho, i ara aquesta setmana, doncs, diu...
1: Baixa una mica la
0: intensitat. Sí, la intensitat, exacte. Sí. Digues-ho, però pensa-t'ho abans, sí. Reflexiona i t'ho has de prendre en calma.
1: Sí, tu com has passat aquesta lluna plena del signe d'Escorpí?
0: Quan ha estat el...
1: Fa uns dies, estem a dia 5.
0: Jo és que me'n vaig a dormir molt d'hora, llavors la lluna ja no la veig, no era conscient.
1: Que no la vegis no significa
0: no vol dir que no
1: estigui.
0: No, exacte, que no estigui o que no m'afecti. Com? Sí. He tingut una setmana, la setmana passada, amb altibaixos, una miqueta, sí. Un dia així, un dia xof, un dia eufòric, un dia trist, jo què sé, una mica d'altibaixos.
1: Bueno,
0: això no vol dir que aquesta setmana haguem millorat molt, però bueno, potser més tranquil·la per mi,
1: Jo crec que serà una setmana més positiva, però entenent que la setmana passada doncs vam tindre aquesta lluna plena que el que va fer és treure una mica la... No sé, ho puc dir?
0: Digue-ho.
1: Sempre ho dic, sempre demano permís. La merda, no?, que tenim.
0: Sí, la merda és merda, sí, sí.
1: La merda és merda.
0: Sí.
1: Traiem la caca que tenim dins, sí. Aquesta caca emocional.
0: No cal repetir-ho tant, tampoc.
1: Ah, vale, perdó. I llavors la traiem i tenim l'oportunitat de sanejar una mica. O posem una tirita i pa'lante.
0: Sí, un parche,
1: no?
0: I pa'lante. Vinga, doncs això és Astro d'Eva, comencem.

0: Doncs per on comencem? Per l'inici, clar.
1: Sí, efectivament. Doncs durant aquesta setmana, Ferran, et diré que tampoc hi ha molts events astrològics, com, com va passar la setmana passada, però els pocs que hi ha es donaran entre el dia 5 i el dia 6. Val?
0: Llavors, entre avui i demà?
1: Efectivament.
0: Entre el dimarts i el dimecres?
1: Efectivament. Mm. La resta de la setmana no tant. Però bueno, tot i així, comencem aquesta setmana doncs, recordant que venim no, d'aquest dia 3 en el que Mercuri va entrar al signe de Taure. Ho comento perquè és important, encara que estem a dia 5, perquè aquesta energia encara està vigent i això doncs, ja marca la dinàmica general també d'aquests dies, que venim d'un Mercuri que va estar primerament a Àries, que va ser com molt ràpid, molt impulsiu i molt de dir les coses, de fer les coses sense pensar massa o sense pensar en les conseqüències, i ara aquest to canvia una mica, no? Mercuri al signe de Taure, la ment baixa una mica, baixa aquestes revolucions, aquesta intensitat que parlàvem al principi del programa, i ja no interessa tant doncs anar com tan ràpid, sinó anar més segurs i segures de les nostres passes. És una energia també que ens convida doncs, a pensar les coses millor, a processar també tot el que hem viscut aquestes últimes setmanes i a començar a posar una mica d'ordre a les idees. No? També ens ajuda a comunicar-nos d'una manera més clara, més directa, més realista i jo diria fins i tot més efectiva, no? Perquè de vegades diem moltes coses però no s'entén res i llavors ara és com una oportunitat de dir les coses d'una forma més clara i sense donar tantes voltes, no? Potser no és una energia de grans discursos, ni de parlar per parlar, sinó de dir, doncs, això, el que toca, quan toca i a qui toca, no? Que de vegades parlem a les persones incorrectes. També és una energia bastant interessant, doncs, per concentrar-se, per treballar, una setmana interessant per a aquelles persones que estudien alguna cosa, ja sigui que estan fent estudis universitaris, el que sigui, però també per les persones que encara que no estem a la universitat ens agrada estudiar, bueno, doncs setmana bastant positiva per això, i per posar també en marxa coses que ja tenim clares, tot el que sigui materialitzar les idees, portar-les a terra i fer-les reals, estarà com molt afavorit per aquesta setmana, val? O sigui que bueno, ja des del dia 3 comencem amb una energia que ens ajuda a materialitzar les coses, a dir les coses, a comunicar-nos millor i deixar una mica aquesta verborrea, no? Emocional a un costat i dir les coses amb més claretat. No està malament, no està malament. I avui, entre avui i demà, 5 i 6 de maig, Mercuri doncs, també estarà en Plutó i això ens donarà una ment una mica més intensa, no? Hi ha una mica, tornem una mica a aquesta intensitat i revelacions, però bueno, d'una forma una mica més guai. Bueno, doncs, entre avui i demà tenim aquests punts amb aquesta quadratura entre Mercuri a Taure i Plutó a Aquari, i és una energia mental com molt profunda, una mica més heavy, la notarem més. Podrien aparèixer pensaments una mica repetitius, això que donem voltes a les coses o a situacions, o sentir que hi ha alguna cosa que no acabem de deixar anar. I aquest tipus de situacions jo crec que és algo que tampoc està malament, perquè al final la ment, bueno, la ment és la nostra amiga i de vegades la nostra enemiga, però sí que ens ajuda a posar l'atenció a allò que encara no està sanat, no? És a dir, que al final l'astrologia és molt interessant perquè et diu, mira, hi ha aquest trànsit que podria despertar tal cosa en tu, no? Però al despertar una part que és fosca de tu et dona l'oportunitat de sanejar-lo. O de passar-lo per teràpia o passar-lo per la teva autoteràpia, no? De dir, no, això no ho vull repetir o vull deixar de

0: situació. Ferran, diuen que en una situació hi han tres veritats. La teva, la meva i la veritat. Val? Llavors, a mi em connecta molt, no, aquesta energia amb aquesta teoria, i és que realment la realitat no sempre és com nosaltres la veiem, perquè potser jo estic veient això de color vermell i tu estàs veient més el color negre, no?, que envolta el vermell. És a dir, que són dues realitats i les dues són correctes. Val? Llavors ve aquí una tercera realitat i diu, no, estan bé les dues, no? És vermell i negre.
1: I l'envolta el color negre.
0: Ah, efectivament. Bueno, doncs aquesta setmana tenim una energia molt bona, doncs, per anar al fons de les coses, per entendre què està passant de veritat i per veure una mica més enllà del que és evident als nostres ulls. Però també pot enganxar-nos o deixar-nos allà una mica bloquejats i bloquejades si no ho sabem gestionar bé. Val? Llavors, per això és important no obsessionar-se amb una sola idea ni voler controlar-ho tot mentalment i sobretot no voler resoldre les coses en el mateix dia, no? És a dir, no voler fer-ho tot perfecte i no voler controlar-ho tot, no? Que això de vegades ens passa, ens passa que volem fer les coses i tot bé i tot ha de sortir avui perquè si ho deixo per demà m'he de un jamacuco, vale? Doncs deixa els jamacucos i concentra't a fer les coses senzillament bé i senzillament com amb els recursos que tu tinguis, no? Sense esperar fer-ho perfecte. També és una energia on poden sortir o poden aparèixer jocs de poder en la comunicació, doncs poden haver-hi, doncs, certes discussions, hi ha persones que volen tenir la raó sempre, hi ha com una...
1: Per què em mires?
0: Perquè estàs davant meu.
1: Ah, val.
0: A veure, em miraré allà, vale? Però no deia per tu, mare val. Meva.
1: Hi ha persones que volen tenir sempre la raó i em mira a mi profundament.
0: No, admiro... Mira, estava pensant que potser tu atraus aquest tipus de persones. Fixa't el que... Estava pensant això, que potser atraus a persones que són una mica... Saps?
1: Què? I això és dolent?
0: Home, dolent per tu, no sé. O sigui, que hi ha persones que sou molt bones no? Com es diu?
1: Atraeix.
0: Sí, atraus a persones una mica manipuladores.
1: Ai, per què? Si no he fet res dolent, jo, pobra de mi.
0: No dic per això, però de vegades, com hem parlat, que hi ha persones, que ens trobem persones que fan aquest tipus de, no? D'accions, doncs, bueno, t'he mirat a tu, però no perquè pensi que ho ets. Que potser ho penso, no t'ho estic dient.
1: No, avança, vinga, va, no.
0: Bueno,
1: sortim del jardí.
0: Hem d'anar en compte amb persones que això, no? Que intenten manipular o fer-nos sentir, doncs, pressionats o pressionades. Aquí la clau potser seria no entrar en aquests jocs de cap manera i deixar clares com els límits dins d'una situació o amb el vincle amb una persona.
1: Ai, pobra de mi.
0: No.

0: I què passa el 5 de maig, que és avui?
1: Continuem amb aquest 5 de maig. Doncs, com he dit abans, doncs, entre avui i demà passen moltes coses. Mm-hmm. Doncs bé, avui també tenim aquesta quadratura, no?, entre Marta Àries i Júpiter Acran, i això suma encara més, una mica més d'intensitat a la setmana, bona, però amb una empenta, una empenta com més positiu. Val? És a dir, que ens dona, ens venen moltes ganes de fer les coses, potser una tendència una mica a exagerar, a voler fer massa o a confiar-nos més del compte, no? Podem sentir aquest impuls, aquesta necessitat d'urgència de fer les coses ja, o sentir una energia com una mica d'estar una mica estressats i estressades, no? O voler resoldre les coses massa de pressa, o voler avançar sí o sí sense respectar que abans s'han de donar un altre tipus de circumstàncies, no? És a dir, que això de la paciència durant aquesta setmana estarem una mica, bueno, respira hondo, no? Perquè hem de recordar que el risc és actuar, doncs, sense mesura, prendre decisions precipitades o carregar-nos amb el que, amb més d'allò que podem sostenir, no? Hi ha un risc amb això. Llavors, hem d'anar amb una mica

0: que de compte en aquesta setmana i canalitzar bé aquesta energia per avançar, per fer les coses, per activar projectes, però sense anar-nos aquest límit. I demà 6 de maig Plutó també estarà retrògrad i això significa que seria com una oportunitat per revisar el poder personal, no? És a dir, això marca com un procés que és una mica més llarg. És una retrogradació que durarà fins l'octubre de 2026 i aquest Plutó retrògrad ens porta una mica cap endins, no? És com si el tema del poder personal, del control, de les dinàmiques profundes, tenim l'oportunitat de revisar-la una mica internament i fer aquest petit canvi, no? Un petit canvi des de dins que es veurà des de fora. Potser no és un canvi visible, immediat, però sí que podria començar un procés de reflexió important dins de cadascú de nosaltres i veure potser on estem cedint el poder, on volem també controlar doncs, massa les coses o què necessitem doncs, per transformar les coses a llarg termini. Seria com una introspecció que ens ajudarà a canviar coses en el nostre futur més immediat i això ho notarem fins més o menys l'octubre d'aquest mateix any. Bueno, no està malament.
1: No està malament.
0: No està malament. Mm-hmm.

0: Doncs ens ha quedat clara com se'ns presenta la setmana pel que fa a l'astrologia, però anem a veure la numerologia, què ens diu, quin és el número que està condicionant aquesta setmana. I quina seria, Eva, aquest número? Quin seria aquest número?
1: Doncs estem amb una setmana que ens dona un 1. És a dir, sempre sumem els 7 dies de les setmanes i ho deixo en un sol dígit, no? Ho redueixo en un sol dígit. Aquesta energia de l'1 és molt interessant, coincideix també amb l'energia de l'1 del 2026, que és la numerologia mundial de l'any 2026, i ens parla d'un moment en el que podem iniciar qualsevol cosa, de decisió també, de lideratge i de començar a fer coses d'una forma diferent a la que estem a les que estem acostumats i acostumades, no? No pot ser des de l'impulsivitat, sinó també des de la consciència, és a dir, vull fer les coses i ja ho vaig intentar fa un o dos anys, no em va sortir bé, ara ho torno a fer, però ho torno a fer d'una manera que sigui coherent i que realment estic com mesurant les conseqüències de les meves accions. Estic valorant els pros i contres de qualsevol tipus de situació. Recordeu que en un any 1 no és... a veure com ho dic. És començar les coses, però no rebre o no aconseguir un resultat immediat. És a dir, que és una setmana per començar i després hi ha altres números que ens donen el resultat d'allò que hem començat. Però l'1 i les persones 1, de fet, són persones que inicien moltes coses, però que després, per mantenir-les, ho fan altres números. Un 2, un 4, un 6, són números que acompanyen l'1, no? És una energia que ens diu, ara és el moment de posicionar-te, de decidir què vols i de començar a actuar també en conseqüència. També ens parla d'autonomia, de no dependre tant també dels altres i de confiar més en el nostre criteri. I això combina molt bé amb el que he dit de Mercuri a Taure, perquè ens dona com un inici molt ràpid i un inici que sigui com molt sòlid. Ens dona com una empenta i molta seguretat a l'hora de decidir les coses.
0: I ja està?
1: Sí.
0: Vale, doncs avui ha sigut bastant ràpid, o se m'està passant tot molt ràpid.
1: Sí?
0: Sí, ho sé. Doncs vinga, la numerologia també present en aquest Astro d'Eva i sempre tenim aquests missatges dels oients que escriuen al nostre WhatsApp, és el 647-751-883, 647-751-883, perquè volen saber una miqueta que els espera, que els depara aquesta numerologia per aquest any i també el seu número kàrmic, no? Seria així?
1: Sí.
0: Doncs tenim el WhatsApp del David, que vol saber, ens dona la seva data de naixement, 1 del 4 del 2003, sí. 1 d'abril.
1: Sí, del 2003.
0: 2003, sí.
1: Vaya tela. Jo quan he vist el missatge he dit, Colin, que gran sóc. Sóc molt gran. Sóc vella?
0: Vella, i tant que ets vella. Amb
1: vella,
0: ve alta.
1: De bellesa,
0: ve alta,
1: no?
0: I amb ve baixa, no. Aquí el vell sóc jo.
1: No, la veritat és que, clar, jo veig una persona que ja ha nascut al 2000 i penso, ostres, ja no sóc tan
0: clar, estem parlant d'una persona que té 23 anys, entenc jo, sí, que els acaba de fer l'1 d'abril, per la qual cosa, sí, és jovenet.
1: Tela.
0: I nosaltres, doncs, ja no som tan jovenets. Bueno. En qualsevol cas, vells... amb B alta o
1: amb B alta, sempre amb B
0: baixa,
1: alta,
0: dona igual. Jo, en qualsevol cas, cadascú té el que té i ha recorregut el que ha recorregut i que nos quiten lo bailao, que
1: exactament.
0: Diu aquell, vull dir que cap cosa més a afegir. Doncs què ens diu aquesta data del David? Vinga.
1: Val, David, mira, el teu número pitagòric és el número 1, justament, és una energia molt semblant al que he parlat a la part de la numerologia d'aquesta setmana, i el teu número kàrmic és un 38, i a part el teu cicle de l'any és un 6. A veure, t'he de dir moltes coses. Lo primer és que estàs en el teu any kàrmic, perquè el 2026, a part de ser el teu cicle 6, és un cicle kàrmic 83, que és un 38 al revés, i llavors això significa que laboralment o econòmicament podria ser un any en el que lluitessis per estar millor, les teves finances, la teva trajectòria laboral, o sigui, seria com una oportunitat per anar cap amunt, per
0: quan
1: créixer.
0: Quan Déu s'està lluitant, vols dir que ho trobarà, que ho assolirà, això?
1: Sí, ja sigui d'estudis, perquè, clar, entenc que és una persona jove, potser encara està estudiant o no, o estudiant i treballant, doncs tot això es materialitza aquest any. És a dir, és un any que afavoreix tot el que sigui estudis, creixement laboral, creixement també econòmic. Molt interessant, eh?
0: Molt bé.
1: Molt interessant. També en David, doncs, té karma, com qualsevol persona, té karma amb els dinerets, vale?
0: Què vol dir tenir karma amb els dinerets?
1: Bueno, que és un àmbit de la vida on hi ha més reptes, i que quan sorgeix l'any kàrmic de la persona, que és un 38, un 83, o pot anar cap a dalt amb els dinerets o cap a baix. O sigui, un extrem o un altre. Jo crec que li anirà bé, perquè té números molt guais. Llavors, i també karma amb la mare, l'energia de la mare, i també amb l'energia femenina, d'acord? No sé si té parella, bueno, el que sigui, no? Però també és un any en el que podria tindre una situació, doncs, a posar una mica d'ordre en aquesta situació, o una oportunitat molt positiva, perquè, a veure, repeteixo, estem en l'any 83, kàrmicament, que és el 38 al revés. Llavors, per ell podria ser molt positiu, no negatiu. També el que positivitza tot és que el cicle de l'any del David és un 6. És un 6. Llavors, això què significa? Igual que abans he dit que el 2026 era un 1 a nivell numerològic mundial, a nivell personal cadascú estem transitant un any en concret, i ell està transitant un any 6. David, és un any per enamorar-te, és un any per també gaudir del que és la teva casa, bueno, tant si vius sol, amb amics o amb la teva família, poden haver-hi canvis a casa, a lo que és la llar. També, doncs, potser, home, com ell és jovenet, suposo que sortirà, no? I no sé si, clar, jo no sé què fan els joves ara, però bueno, suposo que van a la discoteca o el que sigui, no? O sigui,
0: ui,
1: als concerts,
0: a la discoteca,
1: jo què sé,
0: sí,
1: jo no sé,
0: concerts,
1: jo
0: sí.
1: Als concerts, no?
0: Sí, vinga,
1: doncs, potser és un any, doncs, per gaudir i per passar-t'ho bé amb els amics, però també de rebre moltes visites a casa, no? És a dir, o anem a casa d'algú, o anem a passar un cap de setmana a una masia, o sigui, és un any per fer com molta germanor amb els, amb els amics i les amigues.
0: I tenir vida social, eh?
1: Molta vida social, però a llocs una mica més tancats i més privats i més tranquils.
0: Sí, millor a una casa que no pas a la discoteca, perquè a la discoteca molta vida social no sé si es
1: això,
0: pot fer.
1: Això potser ha sigut l'any passat, l'any al cicle 5 sí que ha pogut ser així per al David. I per no allargar-ho més, doncs seria, el resum seria un any per enamorar-se o viure l'amor d'una forma, doncs, més bonica i més sana.
0: Ah, doncs molt bé, no? Se li presenta un 2026, un any kàrmic molt positiu.
1: Molt xulo, sí.
0: David, doncs felicitats.
1: Molt
0: i, a
1: bé,
0: més, si el dinerinxi que dius tu està...
1: Li arriba,
0: doncs
1: millor.
0: Molt millor, exacte. Doncs ja sabeu, 647-751-883, saps que estem a les acaballes, que ens queden... No, del rellotge, a les acaballes de la temporada,
1: sí,
0: que ens queden
1: sis o set
0: setmanes de temporada.
1: Bueno,
0: vull dir que
1: encara,
0: això...
1: encara queda, no?
0: No, però vull dir que aquí, ho dic de cara als oients, que aquells que tinguin ganes de saber una miqueta la seva numerologia, que, com se'ls hi presenta, doncs que participin en aquest espai. 647-751-883, és el nostre WhatsApp, necessitem el seu nom i la seva data de naixement, simplement
1: ja
0: això.
1: Sí.
0: I així, doncs, ella, la Eva, consulta els números que li són, bueno, els seus números i què és el que
1: favorables o desfavorables.
0: Sí, això t'anava a dir, números favorables o potser no tan favorables.
1: Menys els números de la loteria, que això no...
0: Aquests no, perquè si no series la primera que no els compartiries i te'ls quedaries
1: sí,
0: per tu.
1: Sí, ja estaria a Honolulu.
0: Ja estaries a Honolulu o... com a mínim, sí, com a mínim. Doncs no, la setmana vinent, dimarts...
1: Estem aquí.
0: I si tens dinerinxis per anar a Honolulu, t'esperes que acabi la temporada i ja tindràs temps.
1: Vale.
0: Eva Gutiérrez, bona setmana, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Els 70.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs ara mateix, en directe, seguim endavant. 12 i un minut del migdia. I...
1: Ran!
0: Hola, Pepa.
1: Hola, maco.
0: Què tal? Com està, Pepa Barretines?
1: Ara feia que no venia.
0: Ai, sí. La setmana passada ja la vaig trobar a faltar, ja no va venir, no?
1: Se'm va girar feina, nen, jo. Escolta'm, hi ha vegades que llavors veig els rellots i dic, ara no arribo a la ràdio, escolta'm.
0: No arriba a la ràdio. La Pepa Barretines és la fantasma del Castell de la Santa Creu, que ja va baixant cada dimarts aquí a la ràdio. La setmana passada l'esperàvem, al final no va poder ser, però avui ja ens acompanya i amb ella parlem, doncs, de moltes activitats.
1: I vull explicar les coses que he anat veient, perquè la setmana passada no vaig venir, però et volia parlar que vaig anar allà al port que vam fer jo del dia de la dansa.
0: Ah, sí?
1: Una jornació.
0: Molta
1: escolta'm,
0: gent.
1: Escolta'm, és que dalt de l'escenari ja era una boia de 600 persones,
0: 581, potser, em sembla que és aquest número.
1: Una cosa així, sí,
0: aquesta xifra.
1: Oi, n'hi havia de petitons, n'hi havia gent gran, Hasta va haver aquella mossa que presentava amb un home d'aquells de la Maria José, aquells del Ball Social,
0: sí,
1: a la sala.
0: Sí, 87, potser?
1: Sí, sí, no, 80, em sembla.
0: 80?
1: 80 anys,
0: ai, no sé,
1: que es deia
0: jo
1: Pedro.
0: Jo vaig parlar amb la José i em va dir, mira, la persona més gran té aquesta de però ara no la recordo,
1: imagina't,
0: Pepa.
1: Sí, no, i van fer molt bé, anaven tots de blanco i portaven un mocador així vermell,
0: el barret,
1: tots
0: conjuntats. També.
1: Escolta'm, molt bé. I llavors, totes les escoles, totes ho van fer molt bé, perquè, escolta'm, tenim gent amb talent aquí a Calafell,
0: Molt.
1: Hi ha unes escoles que, escolta'm, que ballen de meravella, van agradar a tots, perquè hi havia de tots els estils, hi havia de música clàssica, hi havia això de flamenco, hi havia hip-hop, li diuen hip-hop.
0: Déu-n'hi-do. Que espectacular, aquest que vostè diu ara, del hip-hop. Eren...
1: Aquells dels breaking dance, o com
0: sí,
1: es diu.
0: Sí, sí, canalla, del breakdance, que... o... Una passada, sí, sí. A més, fan unes piruetes,
1: vai
0: també.
1: Me van
0: agradar moltíssim.
1: Sí.
0: I qui també m'ha agradat molt, és sense desmereixer ningú, que tots ho van fer molt bé. Però la Unió Artística de Calafell, també,
1: que,
0: amb aquests...
1: Escolta'm, tenen una bona cantera,
0: clar,
1: també,
0: Sí, a més, amb aquests balls més tradicionals catalans, amb aquelles vestimentes clàssiques, vull dir, molt maco,
1: repeteixo,
0: sense desmereixer la feina de ningú, que ho van fer tots molt bé, des de petitons als grans.
1: Aquest any també hi havia aquest grup nou que això no havíem participat mai, que són d'això, l'associació aquesta del món inclusiu.
0: Clar.
1: Que, escolta, van ballar tres cançons. I la tercera era una cançó que això ho fan amb allò, ho fan per internet, això, intel·ligència d'aquesta, això que li diuen
0: artificial. Sí, artificial,
1: i van fer una cançó que parlava del món inclusiu, de Calafell. Escolta'm, i em va fer molta gràcia. Van començar primer unes petitones que ballaven així com a flamenco.
0: Sí.
1: Escolta'm, n'hi havia una que ballava més que la música, encara. Escolta'm, la gent es va fer un far de riure de lo graciosa i lo maca que era. Van fer molt bé,
0: O sigui, aquesta m'ho vaig perdre,
1: jo. Sí, i a més el públic, que suposo que també, clar, també hi havia les famílies, els pares, les mares, les àvies, això ja a primera fila. Escolta'm, una cridòria i uns aplaudiments, un d'això. No, va ser una diada molt maca.
0: Molt maca.
1: Allò que fa sempre aquell nen, el Lázaro, aquell del Mira que Rico, que l'acabava a fer aixecar tothom i tothom a ballar.
0: Sí, vas parlar amb ell també, vull dir que també estava molt engrescat.
1: Molt bé. Una diada maca, a més va fer bo, la gent va estar contenta, escolta'm, molt bé, una diada maca.
0: Doncs això, que va haver-hi molt bon temps també, i molta generació, com vostè diu, Pepa.
1: Molt bon rotllo i molt molta dansa, que
0: molta
1: és el
0: dansa
1: que
0: és per commemorar aquest dia internacional de la dansa.
1: I aquest cap de setmana passat, nen, també... Ostres, he estat distreta, escolta,
0: m'he
1: sentit un munt de coses. A part que això d'haver-hi el divendres, que era festiu, nen, estava que la feia rebentar,
0: Sí, molta gent, sí.
1: Aquí al passeig, avui, no podies passar de la jornació que hi havia,
0: Clar, a més, no ha fet un cap de setmana precisament de molt bon temps, perquè,
1: perquè
0: la primavera...
1: Sí,
0: perquè
1: algun moment ha plogut
0: intensament, i bueno...
1: Però s'ha fet un munt d'activitats.
0: Moltes.
1: Sí, això per la canalla ha estat contenta, les famílies i tot això. I després, nen, també vaig treure el nas, vaig anar al concert aquell d'aquella canalla d'aquí, que la filla aquells dels buhos.
0: Home, els buhos, sí.
1: Escolta'm, no hi cabia
0: ni una
1: agulla ni dins, tu saps?
0: Sí,
1: a més, van fer una cosa, nen, que em va agradar molt.
0: Què van fer?
1: Perquè, a part de les cançons tan maques que tenen, perquè, escolta'm, tenen algunes que ja són himnes, La gent, jo la cantava, hi havia moments que aquest nen, el Guillem, que estava una miqueta fònic, van fer molt bé tots, Jo me'ls estimo molt, els buhos, Fan molt bé. Llavors, m'agradà molt perquè van fer participar entitats del municipi, Van venir el Carme i el Pere, els gegants, que allà enmig del públic, donant voltes i d'això, va ser preciós. Després també van pujar els Diables, els Wettles, després també els Caps Grossos. Escolta'm, va ser una cosa molt maca. Això que tinguin una mica aquesta, d'allò amb la gent d'aquí. I tot això em va agradar molt. Escolta'm, la gent molt maco, o sigui, tot. I un ambient maco perquè hi havia canalla, petit, hi havia pares, avis, això. És que no sé què havia allà a part de la cine. Escolta'm, mira que és gran allò, eh? Doncs vaig preguntar més o menys quanta gent hi havia, sí, i m'han dit que unes 5.000 persones, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: Escolta'm, Déu-n'hi-do, eh?
0: Molt bé, a més era un concert gratuït, a més estan d'aniversari, 20 anys de carrera musical.
1: I aquella hora que ho van fer, nen, està bé, perquè a les 9 del vespre,
0: sí,
1: i poden anar la canalla, perquè si ho fan més tard, clar, la canalla petita no ho aguanta. Però escolta'm, tu haguessis vist quants pares els portaven aquí dalt dels ombros, i haguessis vist tots amb les samarretes que porten, això dels búhos, porten unes samarretes negres i grogues com si fossin de futbol.
0: Sí, escolta, amb el seu logo,
1: I veies tota la canalleta que anaven tots amb la samarreta, tot això molt bé, va estar molt bé. I després el diumenge també vaig treure el nas, no hi va haver tanta gent, però escolta, també van venir uns artistes molt macos, molt bons,
0: Pel matí i per la tarda.
1: Sí, va estar molt bé, o sigui que, escolta'm, tot això, mira, i a més, hi ha coses que a mi m'agraden, que són gratis.
0: Són gratis,
1: la gent aprofita.
0: Sí, la veritat que sí, a més amb artistes que ens agrada la música, ens agrada la cultura, i van estar allà al Parc de la Sínia, però també teníem el Family Weekend a la zona de la platja, també, pels més petits.
1: Sí, allà al Sinaïdis també feien coses,
0: correcte,
1: allà a la plaça del Manila.
0: Correcte.
1: Escolta, molt bé, no, moltes coses, i la canalla, doncs jo crec que s'ho ha passat bé, i la canalla, si s'ho passa bé, els pares i els avis també.
0: També, exacte,
1: també estan distrets, la mare de bé. Sí, molt bé.
0: Doncs un èxit, un cop més.
1: Llavors, parlant de canalla i de coses familiars, aquest cap de setmana tenim una cosa que també és maca, eh?
0: Ah, sí,
1: el fan al nucli antic del poble.
0: Allà a la Biblioteca Ventura Gasol, i al voltant.
1: Fan el festival aquest, o la fira aquesta, que es diu Vet aquí un gat, que és la Festa dels Contes. Es fa el dissabte, dia 9 de maig, i ho fan de les 11 del dematí fins les 2 del migdia, llavors fan una miqueta de descanso, allò perquè la gent pugui anar a dinar, i a la tarda s'hi tornen a posar 5:45 fins a 9:15, eh? I es fa un munt de coses allà a la plaça del Cubano, que és just allà davant de la Biblioteca Ventura Gasol, i llavors també hi ha coses que es fan dins la biblioteca, que estan la mar de bé. I m'he portat el catàleg, perquè dic així, fem una miqueta de publicitat.
0: Sí? A veure.
1: Mira, a les 11 del dematí, el petit Patufet, que és un conte ple de cançons per la mainada.
0: Ah, molt bé.
1: Amb la Verna del Poblet, que és una companyia, això, com de teatre. I ja posa recomanat fins als 3 anys. O sigui, és pels petitons.
0: Pels més petitons.
1: La mar de bé.
0: Això és el petit Patufet.
1: Sí. Llavors, a les 12 del migdia, també, fan Tots els petons del món, que és un conte, escolta'm, això m'agrada a mi, amb llengua de signes.
0: Ah, molt bé.
1: Que serà una cosa...
0: Un conte inclusiu.
1: Molt xulo, sí, amb la Panero, que és l'autora del conte, i la Tània Puig, narradora en llengua de signes. O sigui que pot ser una cosa molt bé. Llavors, a les 6 de la tarda, també posa Contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento, que també es veuen dos xicots la mar de trempats aquí al catàleg.
0: I tot això on es fa, aquestes tres
1: això
0: coses?
1: Això es fa o dins la biblioteca o allà a la plaça del Cubano.
0: Vale,
1: o sigui,
0: tot és una
1: queda,
0: cosa
1: tot queda,
0: allà pròxima.
1: Sí, llavors ja posa que durant tot el dia, amb entrada lliure totes les activitats, fan una cosa que li diuen l'Escape Caravana, que és una instal·lació que estarà allà al carrer, d'una companyia que es diu Itinerària, que és com una rulot d'aquestes dantes, i segur que els hi fan fer jocs i coses d'aquestes.
0: Molt bé.
1: Després també hi ha la Tribu Juganera, que fan jocs, disfresses, pintures i etcètera, posa. Després les Conta Pop, que és la Laia Flores, que aquesta nena també ha fet moltes coses,
0: i
1: és una nena que fa...
0: Una veu magnífica i fa audiollibres.
1: Audiollibres, i a més la mar de simpàtica, la mar de maca. I va acompanyada amb una trompetista que es diu Andrea Caberizo, que també faran contes, balls, música, bombolles i jocs. Escolta'm, la mar de bé.
0: Molt bé.
1: Després també hi haurà unes caixes per descobrir històries d'animals de terra, de mar i aire. Hi haurà jocs de taula. Hi ha una exposició al Tatano, 20 anys, 20 portades, El Tatano és la revista, pels més petits, publicada pel Cavall Fort, que això també, els dantes també ho coneixen, això de la revista Cavall Fort.
0: Sí.
1: La mar de bé. I llavors també hi haurà paradetes, amb contes i jocs i llibres, amb la llibreria Papiol i el Relet, que és aquella botiga de joguines que hi ha allà al carrer Sant Pena, que tenen coses la mar de maques, Molt bé. I després hi ha la plaça del Cubano, que això m'encanta, que sempre trec el nas, sempre fan coses precioses, fan una cosa que li diuen tallers quilòmetre zero. I són tallers d'aquestos de manualitats, per a tots els públics, al llarg de tot el dia a la plaça del Cubano, ja posa entrada lliure. I fan, un és Mapes del Tresor, que són escriptura en pergamins amb la Casa Magenta, que és una companyia. Després hi ha pop-up, que ho fan una gent que es diuen Clamjan, que és molt, molt xulo perquè és com la silueta d'un superheroi, però llavors allí mateix li fan una foto amb el nen que ve a fer el taller, i amb el retall aquest del superheroi me li posen la foto al cap del nen que està allí fent el d'allò.
0: Està personalitzat, podríem dir.
1: Sí. Després també hi ha del Son Patufet, que és aquella nena, la Cinti, fan minimons de contes, que això també serà una preciositat. Són com unes miniatures de contes que la canalla segur que molts els reconeixeran, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, i tots aquests que
0: tots
1: són
0: aquests clàssics. Sí, sí.
1: Després hi ha una mossa que es diu Lu López, que fa retallables, que això també, la canalla així també es distreu i també s'ho passa bé. Després també hi ha construcció de terraris amb Montpí. Que aquesta mossa ve a vegades que ha fet coses amb cera d'allò de mel i coses així naturalistes i amb herbes, amb plantes, que també està molt bé. I després hi ha aquesta associació, que també són d'aquí a Calafell, que fan moltes coses pel medieval, tot això també participen, que es diu a la Masia de les Arts, que faran unes casetes de fusta. O sigui, que escolten per tots els gustos,
0: Déu-n'hi-do.
1: Una diada maca-maca,
0: Tot això, vet aquí un gat,
1: vet aquí un gat,
0: la festa dels contes, aquest dissabte, 9 de maig,
1: nucli,
0: a partir de les...
1: El nucli antic d'allà de casa, mira.
0: Sí, al poble, a partir de les 11 fins les 2 del migdia, fan una pausa i a partir de 6:15 de la tarda s'hi tornen a posar fins 9:15 del vespre.
1: Sí, serà una diada, esperem que faci bo,
0: Esperem. No, és que aquest matí el meteoròleg ens deia el dissabte està una miqueta... Ai, perquè recordo que
1: l'any passat
0: va bufar molt l'aire i es va suspendre part de les activitats. Va ser això o no?
1: No. Et confons, nena. Això de la bufada va ser per la Candelera. L'any passat va passar allò del núvol tòxic aquell de Vilanova.
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: El dematí ens van fer tancar tots a casa i no deixaven sortir.
0: Ah, exacte. Sí, llavors el vet aquí va ser mitja jornada. És veritat,
1: Pepa. Esperem que no passi res, perquè, sembla una pel·lícula d'allò de ciència-ficció,
0: Sí, és veritat. Jo sabia que havia passat alguna cosa.
1: Quan no és una pandèmia, és un núvol tòxic. Quan no és una pagón, quan no és un... Escolta'm, sembla que estiguem en una pel·lícula d'aquestes d'allà dels Estats Units.
0: De ciència-ficció, sí, estem distrets, Pepa, déu-n'hi-do. Doncs esperem que vagi tot molt bé.
1: Esperem que sí, perquè hi ha coses molt maques preparades.
0: Doncs aquest dissabte, sé que ningú s'ho perdi, sobretot les famílies i els nens i nenes.
1: I llavors, nen, diumenge ja fan l'últim espectacle que fan allà al teatre, d'això de la programació que té l'Ajuntament, que fan aquesta que es diu Ja m'has tocado el cuento, ho fan a les 7 de la tarda, i fa l'efecte que serà una cosa molt divertida, perquè ja van venir, l'any passat van venir les quatre mosses que feien les princeses.
0: Les princeses, ara li toca els prínceps.
1: Que es volien emancipar i que es queixaven de que la vida no acaba com els cuentos que diuen fueron felices y comieron perdices, es veu que no.
0: Que no.
1: I clar, s'han rebel·lat i han marxat. I ara venen els príncipes que es venen a queixar, que clar, les troben a faltar i que no pot ser. Llavors segurament que ens faran riure una estona,
0: Doncs ja m'has tocado el cuento, diu aquesta obra de teatre.
1: Sí. Llavors, ja posa que està recomanada per a majors de 12 anys, perquè em sembla a mi que alguna paraulota, alguna cosa surt, Però bueno. Llavors, si la compren anticipada val 14 euros, que encara en queden unes quantes, Després hi ha el descuento aquell que fan pels joves i pels jubilats de 12 euros, i a la taquilla, si en quedessin, valen 16 euros, la mar de bé.
0: Però no queden moltes, no cregui, que estic veient ara aquí el plenari del teatre, i déu-n'hi-do, veig moltes, moltes cadires en vermell i no tantes de verdes, vull dir, que
1: això espavilin. Que no vadin, Després diran que han badat i que no es quedaran sense entrada, que fan coses la mar de bé, s'ha d'aprofitar.
0: Doncs
1: fan coses així.
0: entrades.calafell.cat, que entrin aquí perquè podran comprar l'entrada anticipada.
1: I llavors, nen, volia fer un recordatori, perquè ja no queden masses dies.
0: De què?
1: Que hi ha el concurs aquell, el certamen de cartells de la Festa Major.
0: Ah!
1: Que hi ha temps fins al 15 de maig per presentar els dissenys. Llavors, a més, està amb la mar de bé, perquè donen quartets, Aquí, si guanyes, donen 600 euros, escolta'm, val la pena.
0: Llavors, 600 euros, molt bé.
1: Llavors, a més, aquest disseny que surt és el que posen a la portada del programa demà que fan de les festes, de tot l'estiu, i a vegades fan allò el got de la Festa Major, el got de plàstic, que venen allà a les barres d'allà de la plaça Alcalde Romeu, allà a la Bòbila, i tot això, que va amb el disseny també del cartell. Escolta'm, està molt bé, és un orgullo, I em consta, que parlem de la Festa Major, que he vist això de les xarxes socials, això de l'internet, que aquests els esgangalats ja han posat a la venda les samarretes de la Festa Major,
0: Jo també ho vaig veure.
1: Que la gent no va dir perquè, escolta'm, ja posen un termini per prendre les entrades.
0: Estem barrejant.
1: Les samarretes.
0: Sí.
1: Llavors, clar, després la gent se'n dona compte de que no l'ha pogut comprar i se'n queda sense, llavors no en troba de la seva talla. Escolta'm, doncs ara és el moment. Ara és el moment, han de comprar les samarretes, que si entren a les xarxes dels esgangalats allí els explica com ho han de fer.
0: Sí.
1: Sempre recomanen que s'agrupi el màxim de gent possible, ja ho fan per grups d'amics o per famílies, i llavors cadascú compra, ja ho sap la gent, que hi ha els colors de cada nucli, Els torrossos som de color verd, els de Baix a Mar, els popets són blaus, i els de Segur, els miquelets, són els vermells,
0: Doncs acabo d'entrar en el Facebook dels esgangalats i posa que la venda fins al 24 de maig, Compte, i per 7,75.
1: Molt bé.
0: Tenim les samarretes dels Tres Nuclis, els popets, els terrossos i els miquelets.
1: És que no ens en donem compte, nen, ja hi som a la festa major, eh? No queda res,
0: queda
1: un meset i pico, eh? Llavors hi som.
0: Doncs res, en 15 dies ja ho tenim això... Bueno, 19 dies els hi queda encara aquells que vulguin comprar la samarreta,
1: Això que no va dir, que després tots ploren, ah, que jo no me'n vaig enterar. Doncs escolta'm, sí que quan en sobren en venen unes quantes allà a les places i tot això, però clar, llavors no pots escollir la talla,
0: Sí. Bueno, que espavilin, perquè després s'esgoten i tenim el disgust.
1: I nosaltres hem avisat, que consti,
0: Exacte.
1: Això, nen. Doncs bueno, doncs això, que a veure si la gent s'anima i participa en el concurs aquest d'això dels cartells, que ja fa olor a festa major.
0: On estan les bases d'aquest concurs? On les tenim?
1: Això, allà a la pàgina web de l'Ajuntament...
0: Sí, calafell.cat.
1: Sí, hi ha algun puesto que ho posa, que hi ha la convocatòria dels altres anys, i llavors et surten les bases i ho explica tot, doncs... que s'ha de presentar digitalment. La gratificació aquesta que et donen dels 600 euros, diu com ha de ser el model, t'ho explica tot, el termini. Normalment està recomanat participin professionals del disseny, allò, persones dibuixants o estudiants d'art, clar, gent que tingui una mica de coneixement,
0: Sí, perquè el nivell és molt alt i la veritat és que volem un disseny molt xulo, d'aquest de la festa major, que acompanyarà doncs això, els cartells i també alguns gots i algunes, i també les xarxes socials, doncs
1: clar,
0: a través
1: la
0: publicitat de tot
1: sí,
0: el que
1: sí,
0: es fa.
1: Bueno, nen, sembla que t'he explicat un munt de coses,
0: Sí, home, déu-n'hi-do.
1: Sí, el dimarts que ve, quan vingui, ja t'explicaré a veure com ha anat
0: això
1: del
0: Bet aquí un gat i
1: l'obra de teatre, que també m'agradarà anar a veure, els que escolten per riure, m'agraden de riure, de plorar, ja tothom ja en té prou de problemes, per xalar una miqueta. Bueno, maco.
0: Vinga, Pepa, doncs que vagi molt bé, bona setmana.
1: Ens veiem, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Dos minuts, arribem al punt de 2:15.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, anem pels titulars del dia d'aquest dimarts, dia 5 del 2026, 5 de maig. Anem a conèixer en titulars les notícies que d'aquí una horeta, a 2:15, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports en l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaurà.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
11: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, ara mateix en punt, 1:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 5 de maig de 2026, en directe a Calafell Ràdio, 107.9 FM, també en emissió online. Últim tram, darrers 30 minuts al Calafell Matí, aquest programa magazín que arriba fins la 1 del migdia. Vinga, anem a posar-li música, anem a posar-li ritme, anem a posar-li clàssics al migdia. Amb Tina Cousins, amb això que es diu Mysterious Times.
1: Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Des del The Romantic, l'últim treball del Bruno Mars, aquesta cançó que ens encanta, ens apassiona, sempre és una molt bona proposta per punxar aquí a la ràdio. Això que es diu Risk It All amb el Bruno Mars.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I parlant de bones propostes, ja sabeu que cada dia en el tram final del programa repassem les propostes que es recullen a l'agenda cultural de la setmana. Calafell, moment d'entrar al web calafell.cat, a la

tarda en el Centre Cívic Cinema Iris. Activitat gratuïta. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de la vostra càmera en el vostre mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només el vostre mòbil i ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Recordeu, aquest divendres 8 de maig, a partir de les 5 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris, una activitat coordinada amb l'entitat fotogràfica de Calafell. Fotografia creativa amb el mòbil en el Centre Cívic Cinema Iris, aquest divendres 8 de maig a les 5 de la tarda. Activitat gratuïta amb preferència pels joves. I també divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni Moda i el seu show de moda. Toni de Moda en el Teatre Joan Colet de Calafell, aquest divendres a les 8 del vespre. En castellà, aquest és un monòleg, un espectacle que té el preu de 18 euros en l'entrada general i 28 euros si voleu participar del Meet and Greet. Show de Moda és un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital i a l'escenari amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Al Teatre Joan Colet de Calafell, aquest divendres 8 de maig, 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu Show de Moda. No us ho perdeu. I ens ho deia la Pepa Barretines, ara farà mitja horeta aproximadament. Aquest dissabte, dia 9 de maig, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes, Vet aquí un gat. A la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, també al seu voltant, a la plaça de Cal Cubano. La jornada començarà a les 11 del matí, s'allargarà fins les 2 del migdia, un break, una pausa per anar a dinar, i a 6:15 de la tarda tornen les activitats fins 9:15 del vespre. A la Biblioteca Ventura Gasol, també a la plaça de Cal Cubano. Per exemple, entre les activitats, a les 11 del matí, el Petit Patufet, un conte ple de cançons, per la mainada amb la Berta del Poblet. Recomanat fins als 3 anys pels més menuts. A les 12 del migdia, Tots els petons del món. Conte de llengües, de signes, amb la Panero, autora del conte, i la Tània Puig és narradora en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats amb la companyia Vivim del Cuento. També hi haurà tallers de quilòmetre zero, tallers per tots els públics al llarg de tot el dia a la plaça de Cal Cubano, entrada lliure, com per exemple mapes del tesor i escriptura en pergamins amb Casa Magenta. També retallables amb la Lu López, pop-up amb Clam Jam, construcció de terraris amb la Mombi, minions de contes amb Som el Patufet i casetes de fusta amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia, Escape Caravana, una instal·lació de carrer amb Itinerània. Les Conta Pop, amb la Laia Flores i la trompetista Andrea Cabrerizo, la tribu juganera, amb jocs, disfresses i pintures, etc. Contes, balls, música, bombolles i jocs. També hi haurà caixes per descobrir històries d'animals de terra, mar i aire, jocs de taula. L'exposició del Tatano, 20 anys i 20 portades d'aquest Tatano. El Tatano és la revista dels més petits, publicada per Cavall Fort, i també paradetes de contes, llibres i jocs amb la llibreria Papiol i Relet, Relet. Doncs tot això, a Vet aquí un gat, que és la Fira dels Contes, que arriba aquest dissabte a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, també a la plaça de Cal Mariano. Perdó, a la plaça de Cal Cubano, que ja vaig canviant els noms de les places i els jocs. Tot això aquest dissabte, dia 9. No us ho perdeu. I acabarem aquest repàs a l'agenda cultural al Teatre Joan Colet, perquè aquest diumenge, dia 10 de maig, a les 7 de la tarda, teatre Ya me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara, amb entrades a preu de 16 euros al mateix dia. Ja n'hi han de disponibles a taquilla, però si us espavileu, encara queden localitats. La venda anticipada a la localitat val 14 euros.

0: Entrades.calafell.cat, entrades.calafell.cat, i pels joves de menys de 25 anys i pels jubilats, 12 euros l'entrada. I estem parlant de Ya me has tocado el cuento, de l'univers de No me toques el cuento, amb princeses. Arriba ara aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per poder recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. Un espectacle, una comèdia de 90 minuts, recomanat per majors de 12 anys aquest diumenge per la tarda al Teatre Joan Colet de Calafell a partir de les 7. No us ho perdeu. Entrades.calafell.cat. Doncs fins aquí la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: rápido, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Aquesta és la cançó que va guanyar el Melody Festival. És el concurs partirà la cançó que Suècia envia cada any a Eurovisió, que per cert celebra en aquesta 70a edició, aquesta edició 2026, la propera setmana. D'avui en 7 dies, primera semifinal, dijous la segona i dissabte la final. Ja sabeu, enguany no participa Espanya, però sí Suècia, un d'aquests països que té una gran aposta per aquest Eurofestival. Doncs aquesta és la Felicia, amb això que es diu My System. Va ser la guanyadora del Melody Festival i per això va a Eurovisió en aquest 2026. Doncs amb ella hem arribat a les 12:49. Fem una aturada, una pausa publicitària, l'última d'aquest matí, i tornem de seguida.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

7 minuts i mig, ja arribem a la 1 del migdia. Doncs vinga, tanquem paradeta. Anem recollint trastets, anem acabant edició del Calafell Matí d'aquest dimarts. Un dimarts que hem tingut núvols, hem tingut sol, també pluja. És que la primavera té aquesta meteorologia. Al igual que nosaltres, tenim aquí un poti-poti d'actualitat, d'entreteniment, de bona música, i tot això passa al llarg de 4 hores. Demà, si voleu més, aquí estarem a partir de les 9 del matí. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem aquest poti-poti al Calafell Matí, aquí cada dia, de dilluns a divendres, també els dissabtes, amb el The Best Moments. I amb què marxem? Doncs amb Bibi Rexha, que ha tornat amb Fearless, versionant una cançó dels 90, dels 2000, que ens va fer ballar moltíssim. Ara això es diu New Religion. Amb això marxem. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu.

0: penso en tu. Sempre que m'oblido, penso en tu.
1: Que ens està prenent el pèl, ja, tio. Ja fa 8 hores que estem aquí.
2: Ja en té un món.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Per això, Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 5 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes a partir del 4 de maig i fins al 19 de juny. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans, altres notícies del dia són els titulars. Calafell acollirà aquest dissabte la formació per a docents de la Cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda hi ha el Teatre Joan Colet de Calafell. Es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento. El Vendrell acollirà aquest dijous la 5a edició de la Fira de la Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua reforçant l'escala de comandaments. Nou de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen les competències en comunicació lingüística, plurilingüe, STEM i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaura. Moment del titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius de cara a l'any 2027. El termini s'ha obert aquest passat dilluns i estarà obert fins al 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà celebrada el passat febrer ja es va comunicar que en aquesta nova edició no n'hi haurà cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Es manté, doncs, l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se a través d'un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Posteriorment, a la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit es faran entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027. Serà durant el mes d'octubre de 2026.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Diumenge 10 de maig, al Teatre Joan Colet de Calafell a les 7 de la tarda es representarà l'obra de teatre Ya me has tocado el cuento, escrita i dirigida per Olivia Lara. De fet, de l'univers No me toques el cuento, amb princeses, arriba aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. Són l'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus, que han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran doncs, diferents coses inesperades amb una masculinitat més sana. És una comèdia en castellà, la duració de l'espectacle aproximadament és de 90 minuts i està recomanat per a majors de 12 anys. El preu a taquilla són 16 euros, anticipada 14 i per a joves de menys de 25 anys i jubilats 12 euros. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I Calafell acull aquesta setmana al Teatre Joan Colet la formació per a docents de la cultivadora. El projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. La sessió formativa ha comptat amb la participació de 41 docents i 3 formadors de diferents disciplines. L'organització de la jornada ha comptat amb la col·laboració del Programa de Cultura i Educació de la Generalitat de Catalunya i el suport de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Calafell. Les formacions de la cultivadora són una experiència transversal en dansa, teatre i música per a docents. De fet, s'adrecen a professorat de totes les etapes educatives i l'organitza conjuntament amb 6 equipaments escènics i musicals nacionals, com l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. La trobada té com a objectiu oferir una formació transversal en dansa, teatre i música amb una metodologia vivencial que permeti als docents experimentar les arts en viu i traslladar-ne els aprenentatges a l'aula. La jornada inclou sessions pràctiques de cos i moviment, arts escèniques i llenguatge musical, la presentació de projectes educatius i un espai de diàleg per detectar necessitats del territori i impulsar noves accions. La jornada compta amb la participació de 3 artistes i pedagogs especialistes en mediació cultural. Aquest curs escolar s'ha obert per primera vegada la formació de la cultivadora a territoris de fora de Barcelona. El Programa de Cultura i Educació està impulsat pel Govern de la Generalitat a través de Departaments de Cultura i Educació i Formació Professional. Un dels objectius estratègics d'aquest programa és acompanyar el personal docent per potenciar la integració de les pràctiques artístiques i culturals en totes les etapes educatives i promoure l'ús de la cultura i de les arts com a estratègies a l'aprenentatge. Aquesta ampliació al territori obre la porta a futures edicions arreu de Catalunya amb la voluntat de continuar ampliant l'abast del projecte i consolidar una xarxa de docents vinculada a les arts i la cultura.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest dijous, 7 de maig, entre les 10 del matí i la 1 del migdia i després de 4 a 7 de la tarda, la Rambla del Vendrell es convertirà en el punt central per a la celebració de la 5a edició de la Fira de Salut Comunitària. Aquesta iniciativa, que du per lema Salut en Xarxa, està impulsada per la xarxa Santa Tecla, amb el suport directe de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és fomentar hàbits saludables i millorar el benestar dels ciutadans. L'esdeveniment comptarà amb diverses carpes informatives i participatives, on professionals vinculats a l'atenció primària de salut del Vendrell, juntament amb entitats col·laboradores, oferiran informació a

0: implicats a la salut. Davant del canvi d'ubicació d'enguany, passen a celebrar-se la Rambla del Vendrell. Des de l'Ajuntament han ressaltat que aquest nou emplaçament permet disposar d'un espai més ampli, que facilita l'exposició conjunta dels professionals i dels actius de salut. Des de la Comissió de Salut Comunitària del Vendrell, la metgessa Marcela Garay ha manifestat que a l'atenció primària es dona molta importància al fet de poder treballar amb la xarxa comunitària, de la qual formen part entitats i associacions del Vendrell, per construir una comunitat més saludable. Els professionals de la salut volen apropar a la població i explicar serveis que s'ofereixen des de l'àrea bàsica de salut. Conviden a tothom a visitar la Fira de la Salut del Vendrell per participar en activitats programades aquest dijous durant el matí i la tarda.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, que li ha imposat personal als galons de la seva nova responsabilitat juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins del cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern de Cunit per continuar enfortint, diuen, l'escala de comandaments de la policia, amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç, que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzar els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Parlem ara d'altres notícies. Gairebé el 90% dels edificis de Catalunya amb certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova, a l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre d'altres intervencions. Un procés costós i difícil en blocs d'habitatge sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs. Amb aquesta intervenció, edificis fan un salt de lletra de la G a la C en l'escala, que pondera tant el nivell d'emissions de CO2 com el consum d'una energia primària no renovable. És a dir, l'immoble ha passat de tenir emissions i consum extremadament alts a moderats, en la línia amb el compliment bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació. Escoltem les declaracions de l'arquitecte responsable del projecte, Begoña Rull. Reconeix que en edificis plurifamiliars costa posar d'acord els veïns, però que el fonamental és l'elevat cost de l'operació, i diu que els ajuts són essencials. Juan José Gargallo, copropietari i veí d'un edifici rehabilitat, diu que desconeixia el sistema d'aerotèrmia. Diu que pel que fa als aïllaments van veure un edifici proper que rehabilitava i llavors es van decidir. Millorar el confort climàtic dins de casa va ser el primer motiu que va portar a un dels inquilins i copropietari de l'edifici a apostar per fer la rehabilitació energètica de tot l'edifici. Però a més d'aquestes intervencions, també s'han tocat instal·lacions per implementar energies renovables i millorar l'eficiència energètica, com són les plaques fotovoltaiques al terrat i la substitució del termoelèctric de l'aigua calenta per un aerotermo molt més eficient. L'arquitecte responsable

0: Diu que, a banda del confort i de l'estalvi, la rehabilitació ha reduït fins un 70% les emissions de CO2 que emetia aquest edifici, un percentatge similar a l'ús d'una font d'energia no renovable. Segons l'Observatori de la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, a Catalunya actualment hi ha més d'1,3 milions d'edificis certificats, sumant els usos residencials i els terciaris. La certificació no és un requisit obligatori, excepte en els edificis de nova construcció i en els grans projectes de rehabilitació. A l'àmbit residencial, el certificat d'eficiència energètica sí que és obligat en cas de voler vendre o llogar l'immoble. El certificat també es pot sol·licitar voluntàriament, o bé per obtenir determinats ajuts. Per això el nombre de certificats no explica quin és l'estat exacte de tot el parc d'edificis. En tot cas, són una fotografia orientativa que mostra la imatge d'un parc d'edificis amb qualificacions majoritàriament negatives des del punt de vista de les emissions de CO2 que genera el seu ús i del seu consum excessiu de fonts d'energia primàries no renovables. De fet, tant les emissions com el consum d'energia no renovable es mesuren en una escala de la A a la G, on la primera lletra és el nivell més eficient de CO2 i de consum més baix. La darrera indica emissions extremadament altes i un consum extremadament alt. A partir de la lletra D, significa que l'edifici genera emissions lleugerament superiors i un consum també lleugerament més elevat respecte del valor de referència. En aquest sentit, les dades recollides constaten que 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic tenen qualificacions entre la D i la G, és a dir, suspenen en exigències mínimes ambientals. La situació és encara més acusada a l'àmbit residencial, mentre que en el sector dels edificis terciaris és realment diferent. Gairebé la meitat disposen d'un certificat tipus A, B o C. També un altre 32% en aquest cas tenen el tipus D. Emissions i consum alts al 63% dels edificis plurifamiliars. L'eficiència energètica als edificis residencials plurifamiliars és especialment baixa d'acord amb els certificats. Representen més de 2/3 dels certificats energètics d'edificis vigents i la imminèssima majoria suspenen en emissions de CO2. Als habitatges unifamiliars la situació és força més matisada, amb gairebé un 20% qualificats amb una A, B o C. Les possibilitats efectives de millora i l'agilitat a l'hora de decidir són un factor important per entendre aquesta diferència. Malgrat tot, també aquí persisteix una majoria àmplia d'un 80% d'immobles amb nivells per sota dels llindars mínims recomanats. En concret, un 43,3% tenen una lletra E.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Més notícies d'àmbit general. Els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves de l'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en aplicació de la Llei d'Educació. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són plurineals, es fan enguany a 6è i el 2028 a 4è d'ESO. Davant d'això, Catalunya ha decidit no fer coincidir l'avaluació de final de l'etapa, motiu pel qual només farà la del curs que no es faci a escala estatal. La prova està regulada i coordinada per l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa amb la participació de totes les comunitats autònomes. L'avaluació té un marc comú per tot l'Estat. Les proves tenen format digital i els resultats no tenen efectes acadèmics individuals. Segons el portal de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, a Catalunya hi participen 50 centres que han estat triats amb criteris de representativitat i aleatorietat. L'avaluació general del sistema educatiu es suma a altres proves que es fan a Catalunya. Al març es va fer l'avaluació de final d'etapa, que s'acostuma a fer a 6è de primària i 4è d'ESO, però enguany només s'ha fet a 4è d'ESO, ja que enguany tocaven les de l'avaluació de l'Estat a 6è. D'altra banda, a l'abril es van fer les proves d'avaluació de diagnòstic a 4è de primària i 2è d'ESO. A principis d'any, al gener, va tenir lloc l'avaluació de l'expressió oral a 6è de primària i també a 4è d'ESO.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona manté el creixement del tràfic marítim des de principi d'any amb un 3,9% en el primer trimestre de 2026. Aquest bon comportament trimestral es deu a un gener i un febrer especialment actius, amb increments del 5,8% i del 3,5%, i un mes de març on també ha incrementat un 2,4% les tones de tràfic. Concretament s'han registrat 7,36 milions de tones en els tres primers mesos d'enguany. El creixement d'aquest inici d'any se sustenta sobretot en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lloure. El cru de petroli, de cereals i farines i els productes químics són els grups de mercaderies de més tràfic. També destaca el forascens del mineral de ferro, fins a la cinquena posició. El creixement del tràfic marítim al Port de Tarragona durant el mes de març va ser d'un 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb 2,32 milions de tones. Els líquids a doll han estat el motor en el tercer mes de l'any, amb un 12% més que el març de 2025. Químics, biocombustibles i altres productes han crescut un 19,4%. També un 11,3% al petroli cru i altres productes petrolífers amb un 9,7%. Els sòlids a lleure, en canvi, han retrocedit un 14,2% durant el mes de març. La davallada dels cereals, pinsos i farines és la casual. En canvi, els productes energètics han experimentat una notable recuperació, amb un creixement del 60,7% mitjançant la davallada. La càrrega general ha registrat més de 174.000 tones durant aquest últim mes, amb un 6,5% menys que el mes de març de 2025. La mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans ha estat un 6,4% inferior. El tràfic marítim acumulat entre gener i març ha assolit un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids a doll, pilar principal del Port de Tarragona, han assolit un augment del 3,3%. D'altra banda, el cru de petroli es manté en primera posició entre les mercaderies que es mouen al Port de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
2: El Calafell menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El 5 inicial, Carles Domènech, Biel Pujades, Aleix Marimon, Sergi Folguera i Martí Serra a la porteria. Els gols van ser obra de Jepi Selva, Jero García, que va fer doblet, i Aleix Marimon. L'entrenador, Guillem Cabestany, declara que és una victòria que no es va celebrar prou al pavelló. Escoltem les declaracions postpartit.
3: Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no et mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers, aquest any la Lliga s'ha ficat molt, molt, molt cara, molt cara. La pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat, per tant hem de valorar molt els punts que hem fet. Objectiu complet.
2: Si és com l'any passat a l'assolir la quarta posició, el Calafell i la menorquina podria jugar a la Champions.
3: A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés. I, i la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts minuts patint per el resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit que avui és el... no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes, i encara amb el màxim optimisme i ambició als quarts de final del play-off.
2: Tot seguit, escoltem el capità, Gepi Selva.
4: Bé, un partit molt difícil. Sabíem que seria un partit diferent, estrany. El Cerdanyola és un molt bon equip que ja havia baixat i nosaltres havíem de guanyar sí o sí. Així que psicològicament sabíem que era un partit difícil d'afrontar, però crec que l'actitud i el compromís ha sigut de 10, i el Cerdanyola ha sortit a mossegar i s'ha vist un gran Cerdanyola i un gran equip. El partit ha sigut molt complicat, al final s'ha trencat per dues transicions ofensives i no res. Important era sumar els 3 punts, certificar la quarta plaça. Crec que això diu molt d'aquest equip, d'aquest club, d'aquests companys que tinc, que hem fet una temporada molt, molt bona, i ara no ens podem aturar aquí. Crec que hem de ser molt ambiciosos i anar pel play-off partit a partit, a fer gaudir a la gent i sobretot a intentar guanyar.
2: Com deia Cabestany, són 15 dies en els quals el conjunt calafellenc s'haurà de preparar pels play-off. El Calafell la menorquina haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo, Pons Lleida, Barça, Noia Freixenet, Igualada Rigat, Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Enguany, la classificació general ha quedat molt ajustada a la part alta, sobretot a les tres primeres posicions, que són del Deportivo Liceo, que té 60 punts, seguit del Barça, amb la mateixa puntuació, 60, en tercera l'Igualada, amb 59 punts. El segueix el Calafell la menorquina, com hem dit, que està a la quarta posició, amb 48 punts, seguit del Reus Deportiu Brasília, amb 44, seguit del Voltregà, amb 42, en setena el Noia Freixenet, amb 39. 3 punts més que té del Pons Lleida, que està en vuitena, seguit del Pas del Coll, la Disc Hockey Ribes, el Xum Massanet, el Caldes, el Sant Just i el Cerdanyola en última posició.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I després dels esports amb la Roser Ribas, és moment de posar punt i final a l'informatiu del dia. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Els jutges hauran d'escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, sense mínim d'edat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La nova llei de protecció de la infància obligarà a escoltar tots els menors sense edat mínima i a posar la seva seguretat i les seves necessitats al centre de qualsevol decisió, Joan Bota.
2: Ho ha aprovat el govern espanyol en una reforma legal que vol garantir que en situacions de violència els drets dels suposats agressors, com una custòdia compartida, no es converteixin en una amenaça per infants i adolescents.
0: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, la reforma ha de resoldre deficiències de la llei actual i protegir millor els menors. Els jutges hauran d'escoltar sempre els menors, encara que tinguin menys de 12 anys. Es posa límits també les custòdies compartides i s'endureix el control per a professionals que treballen amb menors d'edat. És un pas endavant, diu la ministra d'Infància, Cira Rego, però a la llei li queden mesos de tramitació per arribar a ser una realitat.
4: La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
0: Mentrestant, Israel allarga fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Sumud que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
5: El Tribunal d'Esquelon accepta la petició de la Fiscalia de continuar interrogant els activistes basant la seva decisió en proves secretes que ni tan sols els advocats defensors han pogut veure. Per això han decidit presentar recurs.
0: Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran viu les seves hores més delicades després dels atacs creuats entre les parts ahir mateix.
2: L'operació de Donald Trump per intentar reobrir l'estret d'Hormuz i la resposta iraniana amenacen de provocar la represa de la guerra. El preu del petroli se'n ressent i es manté per sobre dels $110 al barril de Brent.
0: El creuer de luxe amb un brot de hantavirus podria atracar les Illes Canàries segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
2: Hi ha 5 catalans a bord. Al matí de Catalunya Ràdio, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'està evacuant fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i ha llançat aquest missatge de tranquil·litat.
6: Riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
0: I la plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Amb més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats, 3CAT és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i Netflix.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'Espanyol i el Girona es compliquen la permanència.
7: La victòria del Sevilla ahir a la Lliga deixa els dos equips a 3 i 2 punts només del descens, respectivament. A més, l'Espanyol la pròxima jornada juga al camp del Sevilla, partit importantíssim per la salvació. El clàssic del cap de setmana, els preus de les entrades s'estan enfilant moltíssim. Encara hi ha entrades per al públic general, però a partir de 1.000 euros... I avui es decidirà el primer finalista de la Champions, sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid, l'anada va acabar amb empat a 1, i recordem que podreu seguir aquest partit a la transmissió especial que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia. No sé si tenim a punt la comunicació amb la Clàudia Serra per saber com tenim la circulació.
8: La tenim, ara, la tenim, ara, sí, ara, la tenim, sí, disculpeu.
0: Endavant, Clàudia, endavant.
8: Bon dia, dèiem que la incidència més destacada en aquests moments és a la P7 a Castellbisbal. Hi ha dos carrils tallats direcció Girona per un accident i uns 7 quilòmetres de circulació amb congestió. A la mateixa carretera entre la Granada i Avinyonet del Penedès, atenció perquè unes obres tallen també un carril cap a Barcelona, i a la C-17 dos camions avariats afecten la circulació, un talla un carril a Tona cap a Barcelona i l'altre al Figaró cap a Vic, sense provocar en els dos casos problemes greus.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Què ens espera a les pròximes hores, a veure?
10: Doncs una miqueta el que estem tenint aquest mes de maig, aquests pocs dies d'aquest mes, típic de pluges i que no falten ni faltaran a la seva cita. De moment, avui, 7 litres per metre quadrat anglès, tot just aquests ruixats i tempestes comencen i ara mateix afecten a diversos indrets, sobretot del prelitoral, des de l'Ebre fins a l'extrem nord, punts del Pirineu i Prepirineu. I aquesta tarda és en aquestes comarques, però especialment les del prelitoral, on poden descarregar localment amb intensitat elevada, això vol dir força aigua en poca estona, que no vol dir grans quantitats de precipitació, i a destacar que els propers dies continuarem tota la setmana amb aquesta línia. Potser de tots els dies que vindran fins diumenge, el que menys ruixats de tarda portaria, tot i que alguns sí, serà demà dimecres.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El govern espanyol amplia la llei de protecció dels menors i obligarà els jutges a escoltar els menors en qualsevol procediment que els afecti, tinguin l'edat que tinguin. La mesura, que per ser realitat s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats, pretén corregir els errors i els retards comesos durant anys en la protecció d'infants i adolescents en casos de violència masclista o sexual. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
12: Què tal, bon dia? Sí, perquè hi ha un clar repunt de la violència contra els menors, l'actual llei es queda curta i si vol posar remei amb aquesta reforma, com a canvi significatiu, com deia, s'obligarà els jutges a tenir en compte sempre la versió dels menors en tots els procediments judicials que els afectin. Això ara no passa, només se'ls escolta a partir dels 12 anys i també s'endureix els criteris per atorgar custòdies compartides si té un impacte negatiu per als nens i nenes. Cira Rego, ministra d'Infància i Joventut.
4: Esta reforma, la reforma que aprobamos hoy, supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva.
12: Una altra novetat de la reforma és que reforcen els controls per als professionals que treballen amb menors per evitar casos de violència i que també es prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental, sense base científica, però que en alguns casos s'utilitza per desacreditar la versió dels menors.
4: Nos parecía muy importante prohibirlo explícitamente porque es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias que no tienen en cuenta sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres.
12: La llei també obligarà a ampliar l'assistència gratuïta per a tots els menors. És un pas endavant, diu el govern espanyol, important, però recordar que el d'avui és només el primer pas d'aquesta llei, que li queda molt camí per davant. Fins a finals d'any no s'enviarà al Congrés, llavors ja quedaran pocs mesos de legislatura i haurà de trobar al Congrés els suports per aprovar-se del tot i per ser una realitat.
0: Aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència preveu que a partir d'ara s'escolti els nens de qualsevol edat en els processos que els afecten, des de la separació dels seus pares, per exemple, a possibles abusos o a la relació amb l'administració que els tutela. Fins ara, aquesta opció només es contemplava a partir dels 12 anys. Ara serà qualsevol edat. Sovint, les resolucions no tenien en compte el que havien dit els nens i prevalia l'opinió dels adults, Montse Poblet.
7: Sí, Sílvia Jiménez Salinas, presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, valora molt positivament el canvi d'enfocament que comporta aquesta ampliació pel que fa a la protecció de l'interès del menor. A partir d'ara, les interlocutòries o resolucions administratives i judicials hauran de justificar explícitament com s'han valorat els interessos del nen o de la nena de qualsevol edat per prendre decisions relatives a la seva vida.
13: L'opció paternalista, els hem de protegir. Els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els convé. Ara és donar-li la volta i no, és que és un tema de dret fonamental. Se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
7: La mesura aprovada avui pel Consell de Ministres també estableix que si un menor expressa rebuig a un dels seus progenitors, se n'hauran d'investigar els motius abans de prendre qualsevol decisió i que mai se'ls obligarà a estar amb un agressor o presumpte agressor. La mesura també incorpora que n'hi ha prou amb el consentiment d'un progenitor perquè un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica i endureix els requisits per exercir feines que impliquin el contacte habitual amb nens i adolescents.
0: Mentrestant, la Fiscalia considera que hi ha indicis molt contundents per tal que els pares del nadó suposadament maltractat i a qui van detenir el mes de març a Barcelona continuïn tots dos a la presó. Els seus advocats han demanat a l'Audiència de Barcelona que els deixin en llibertat amb mesures cautelars. El nadó, de només un mes de vida, va estar ingressat, recordeu, durant 4 setmanes a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'haver passat dies abans per diversos centres sanitaris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
14: Bon dia. La Fiscalia qualificat de sòlids i rotunds els indicis delictius contra els pares, fins i tot per la suposada agressió sexual. A més, hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. També creu que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge. El fet que aleguen les defenses que un gen congènit podria estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic, és una hipòtesi que ja van descartar els metges forenses des del primer moment, un cop van reconèixer el nadó. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron, on treballava d'infermera la mare, ho va posar en coneixement dels Mossos al març i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. L'audiència decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
0: Passant 11 minuts de les dues, Israel prorroga fins diumenge la detenció dels activistes català Saif Abukashek i brasiler Tiago Ávila, membres tots dos de la flotilla Global Sumut i que estan detinguts des de dijous en aigües internacionals. Un jutge d'Ashkelon ha considerat la petició de Shin Bet de retenir-los uns dies més acusats de vincles amb Hamas. Ho ha seguit des d'Ashkelon mateix el Jordi Brascó. Bon dia.
5: Bon dia. Unes proves secretes a les que els advocats defensors no han tingut accés han convençut el Tribunal d'Ashkelon per acceptar la petició de la Fiscalia israeliana d'allargar l'empresonament de Tiago Ávila i Saif Abukashek fins diumenge, mentre els serveis secrets israelians els continuen interrogant. Un canvi substancial respecte a l'anterior vista en què el jutge només va concedir la meitat de dies sol·licitats per la Fiscalia. La decisió ha indignat els advocats defensors que immediatament han presentat un recurs per a l'alliberament dels dos activistes. Argumenten que no s'han presentat càrrecs formals i que la llei israeliana no se'ls ha d'aplicar perquè no són ciutadans locals i, a més, se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres d'aquí. La pròrroga preocupa els advocats per dos motius: pels maltractaments que els activistes denuncien que reben constantment i pel seu estat de salut, tenint en compte que ja porten 5 dies de vaga de fam i els esperen, com a mínim, 5 dies més.
0: I mentrestant, diversos activistes que anaven a la primera flotilla que va sortir de Barcelona i que va interceptar Israel, entre ells l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declaren aquest matí a l'Audiència Nacional a Madrid. És arran de la denúncia que van presentar contra el govern israelià per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
15: Bon dia, Òscar. Doncs sí, en aquests moments les declaracions encara continuen a l'interior de l'Audiència Nacional. De fet, en aquests moments seria l'exalcaldessa de Colau qui està declarant. Pel que ens han explicat abans d'accedir al tribunal, ella i els quatre activistes més que han testificat denuncien haver patit agressions i fets que podrien constituir crims contra la humanitat durant la intercepció de la flotilla per part de l'exèrcit israelià la tardor passada. Arran d'aquests testimonis, la Fiscalia ara decidirà si obre diligències contra Israel per aquests fets. L'exalcaldessa de Barcelona acusa la Unió Europea còmplice i lamenta que sigui la societat civil qui hagi de liderar aquest tipus d'accions.
16: Y aquí estamos luchando colectivamente desde la sociedad civil para hacer lo que deberían hacer los estados y especialmente los gobiernos europeos, que es pararle los pies a un estado genocida, a un estado criminal.
15: L'advocat que porta la causa, eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, explica que les declaracions dels testimonis han assenyalat diferents als càrrecs de l'exèrcit israelià i, a banda de Netanyahu, també dos membres del seu govern.
17: El ministro Kars, que és el ministro de Defensa, el ministro Ben-Gavir, que és el ministro de Seguridad Nacional, que, si recordáis, se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos.
15: Demà a l'Audiència Nacional seguiran les declaracions d'altres activistes que també viuen en aquesta flotilla interceptada a la tardor, entre ells l'actual regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones.
0: I mentrestant, aprova l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran després dels atacs creuats ahir mateix al Golf Pèrsic. La tensió ha escalat arran de l'operació de l'administració Trump per intentar reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli i bloquejat des de l'inici de la guerra. L'endemà de disparar míssils contra els Emirats Àrabs Units, l'Iran ha amenaçat ara d'utilitzar més força en el conflicte, Jordi Baró.
18: Més calma avui a l'estret d'Hormuz, tot i que la tensió està en el punt més alt des de l'inici de la treva ara fa gairebé un mes. L'Iran va atacar els Emirats Àrabs Units i els Estats Units van destruir llanxes ràpides iranianes. L'alto el foc és fràgil i Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar de la faç de la terra l'Iran. Ara s'hi ataca els seus vaixells desplegats a l'estret d'Hormuz per escortar els vaixells carregats de gas o petroli que ja estan paralitzats. La Unió Europea ha condemnat els atacs de l'Iran contra objectius civils i ha demanat una desescalada. Emmanuel Macron, president francès.
19: Demanem el cessament de qualsevol hostilitat, el retorn de les negociacions diplomàtiques i el de la llibertat de navegació. Qualsevol escalada d'atacs unilaterals contra petroliers, portacontenidors o forces terrestres és un error que alimenta la guerra i condueix a l'escalada.
18: El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran viatja avui a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg Abbas Araghchi. Suma així una altra trobada amb un soci estratègic després d'entrevistar-se la setmana passada amb Putin a Sant Petersburg.
0: En un altre conflicte que tenim obert, Rússia de moment ignora la treva anunciada per Zelensky, que ha de començar a partir d'aquesta mitjanit. Putin manté la seva proposta d'alto el foc només per divendres i dissabte, coincidint amb la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
20: Bon dia. Silenci poc habitual del Kremlin, que no aclareix si aturarà o no els combats aquesta nit, tal com li demana Zelensky. El president ucraïnès ha impulsat aquest alto el foc dos dies abans del que planteja Putin, perquè està convençut que el dirigent rus només vol una treva de poques hores per blindar les celebracions del 9 de maig. Per això Zelensky li respon que si de debò li interessa un alto el foc, el que ha de fer és respectar-lo des d'aquesta mitjanit i demostrar que realment vol aturar la guerra. Però Rússia, per ara, obvia la contraproposta ucraïnesa i ja els ha amenaçat amb un atac massiu amb míssils contra Kiev si dissabte envien nous drons cap a Moscou. Putin ja ha pres mesures per protegir la desfilada, que serà una de les més curtes que recorda, sense tancs ni míssils, i amb la previsió que el president rus estigui exposat al mínim temps possible a la plaça Roja. Aquest matí ja hi ha hagut retards i cancel·lacions a tots els aeroports propers a la capital russa i han començat els talls intermitents d'internet mòbil a la ciutat, que han de durar fins després del dia de la victòria.
0: Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i després de la publicitat, última hora sobre aquest creuer amb persones afectades de hantavirus.
21: Catalunya migdia.
22: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
23: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
24: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
25: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
26: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
29: Tu
1: ¿Tuya, tuya?
2: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
6: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
9: Catalunya migdia.
0: Passen 20 minuts de les dues. El Ministeri de Sanitat acaba d'informar que aquesta tarda, juntament amb un equip de l'OMS, aniran a revisar el creuer de luxe on hi ha un brot de hantavirus amb un equip d'epidemiòlegs. L'objectiu és comprovar l'estat dels passatgers i prendre una decisió sobre on ha d'atracar el vaixell i si finalment serà o no a les Canàries. De moment, hi ha 7 persones infectades per aquest virus que transmeten, recordeu, els rosegadors, de les quals 3 persones han mort, Mònica Mas.
10: Sí, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'estava quan fora del vaixell les persones que no es troben bé i que podrien estar infectades i que si atraca finalment a les Canàries estan preparats per aquest tipus de brots infecciosos.
11: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario.
10: Dels passatgers n'hi ha 5 de catalans dels 13 que tenen nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a TV3 que hi han estat en contacte des del primer moment.
28: Hem tingut contacte per correu electrònic i em consta que el Departament d'Exteriors també està pendent d'aquestes persones. Estan bé, tranquil·les i en bon estat de salut, sense símptomes i seguint les indicacions que arriben internament des del vaixell, que és en aquests moments de quarantena, utilització de mascaretes, etc.
10: El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i viatjava cap a Cap Verd quan 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van morir. El hantavirus es transmet per inhalació de partícules o contacte amb l'orina o els excrements dels ratolins infectats. L'OMS no descarta la possibilitat que el contagi s'hagi produït fora del creuer en un viatge abans de pujar al vaixell d'alguns d'aquests passatgers.
0: El detingut per l'assassinat de la veïna d'Esplugues de Llobregat, després d'haver estat 72 hores sota tutela policial, ha passat tot el matí a les dependències judicials d'aquest municipi del Baix Llobregat. David Àngela, pendents encara de les mesures que pugui decretar el jutge, oi?
29: Doncs encara no se saben les mesures que decreta el jutge, tot i que, segons Mossos d'Esquadra, el detingut ha arribat ben d'hora al matí aquí als jutjats. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, assegurava que la seva és una ciutat segura.
30: És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets. No?
29: Recordem que a les xarxes s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
0: Doncs precisament la Generalitat ha deixat clar que aquest brot psicòtic continua sent la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. El govern de Salvador Illa manté que, en el que portem d'any, els delictes amb arma blanca han anat a la baixa i per això asseguren que Catalunya és un país segur. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
31: Què tal? Bon dia. Sí, el govern també ha intentat contrarrestar la sensació d'inseguretat que s'ha instal·lat en alguns entorns i amb les dades a la mà, la consellera portaveu ha defensat que els incidents amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets. Per tot això, Sílvia Panic ha dit que cada cop és més segur anar pel carrer.
32: Catalunya avui és un país més segur que fa un any. I continuem treballant i això ens esperona a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
31: Des de l'oposició, Junts ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i, en canvi, Esquerra i els Comuns fan costat al govern. Sentim el portaveu de Junts, el Salvador Vergés, i la portaveu d'Esquerra, Esther Capella.
33: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu
1: i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
4: Ara per ara no creiem que hagi de comparèixer el president de la Generalitat per donar explicacions per uns fets que s'estan investigant, que mirats en conjunt no tenen relació entre ells.
31: D'entrada no serà el president, però el govern ja ha confirmat que la consellera d'Interior donarà explicacions al Parlament sobre el crim d'Esplugues.
0: I en aquesta mateixa reunió, el Consell Executiu d'avui, el govern també ha aprovat, Albert, una mesura clau pels pobles més petits de Catalunya. A partir d'ara, se simplificaran els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics i els municipis de menys de 2.000 habitants ho tindran molt més fàcil per poder planificar la construcció d'habitatges.
31: Sí, perquè actualment qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on pot créixer. Redactar aquesta macroplanificació amb informes i estudis de tot tipus és un autèntic calvari pels micropobles perquè han de seguir els mateixos criteris que grans ciutats com, per exemple, Barcelona o l'Hospitalet. Doncs bé, ara el govern ha sacsejat tota la normativa per reduir els terminis a més de 600 pobles de Catalunya, de manera que podran fer les avaluacions molt més ràpides i estalviar-se normes que han de complir ajuntaments més grans. L'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, n'ha posat un exemple gràfic al matí de Catalunya Ràdio.
5: A partir d'ara, no, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
31: Els alcaldes dels pobles petits aplaudeixen aquesta mesura, però avisen que encara els queda molta feina per fer perquè segueixen ofegats per la burocràcia.
0: Més coses, d'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i en locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència a Marriera.
7: Al matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat les dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya tocada a la Ronda Litoral. El perfil és molt heterogeni, hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que sobreviuen venint ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocats a viure al carrer.
9: Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
12: Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tampoco habitación, porque no tienes nada. Sabes, com vas a treballar?
13: Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
7: Algunes fins i tot tenen feina, però tot i això no poden pagar ni una habitació. Des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments que en tenen les competències. Mentrestant, la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa ja 4 anys.
0: Generalitat, Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han portat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, arran d'un vídeo on explica que quan s'avorreix va, textualment, a caçar moros. Aquest compte, que es va obrir fa 7 mesos, té 31.000 seguidors. Girona, Clara Jordan.
14: En el vídeo, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, conversa amb un altre influenciador d'un perfil similar mentre passegen pel centre de la ciutat.
15: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
14: Unes expressions intolerables i racistes, segons les entitats, agreujades pels milers de reproduccions que han aconseguit. Zoet Darawi és un dels portaveus de les entitats.
16: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra.
14: Demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars tenen conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
0: L'atur ha baixat aquest mes d'abril a Catalunya en 9.000 persones, coincidint amb la Setmana Santa i amb l'inici de la campanya turística. També és bona la dada d'afiliacions a la Seguretat Social. N'hi ha 38.000 més. Es frega els 4 milions d'ocupats. Però això contrasta amb les dades d'expedients de regulació d'ocupació, perquè el primer trimestre de l'any ha estat el pitjor en una dècada, tret de l'any de la pandèmia, Mireia Salà.
2: Per sectors on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria, amb el tret de sortida de la campanya turística. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, destaca sobretot l'augment d'afiliats a la Seguretat Social.
3: Molt positives. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
2: En qualsevol cas, l'evolució del mercat laboral s'haurà de veure els propers mesos. La setmana passada se sabien les dades de l'EPA, amb un atur del 10%, el pitjor dels últims 3 anys, i això ha sumat a un augment dels eros en el primer trimestre. N'hi ha hagut un 34% més respecte al mateix període l'any passat i ha afectat un 53% més de treballadors.
0: Doncs precisament sobre l'actualitat econòmica, el Banc Sabadell guanya gairebé 350 milions d'euros fins al mes de març. És un 29% menys del que va guanyar el primer trimestre de l'any passat. Una caiguda dels beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha explicat que mantenen, però, els objectius de rendibilitat i remuneració dels accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la seva filial britànica, el TSB, al Santander, que diu que amb ells ja no donava més rèdits.
17: Yo recuerdo que cuando llegué al banco lo primero que me dijo el consejo es que vendiese TSB. Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios. Y lo hemos vendido muy bien porque el comprador puede llevar esa operación, la puede llevar más lejos integrándola en una estructura mayor.
0: Passa pràcticament un minut de dos quarts, una cosa més abans de la publicitat. La dona de Salt, al Gironès, detinguda per matar d'una ganivetada al seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Girona, Fèlix Martín.
18: Avui ha transcendit que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar ahir la tarda a la comissaria dels Mossos de Salt per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns han explicat que ocupaven un traster d'un garatge comunitari des de fa uns mesos. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que donen el condol a la família i amistats i els ofereixen el suport dels serveis municipals. També es demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets que continuen sota secret de sumari.
0: Passant gairebé dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
21: Per Barcelona.
20: És la cursa al Corte Inglés.
21: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
20: El 100% del que recollí anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
21: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: 3Cat.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
4: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
5: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
4: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
3: Amb Ricard Ostrell.
6: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
3: Catalunya migdia.
7: Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts. La plataforma 3Cat rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com la porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada per més d'un 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament l'any 2023. A més, la plataforma 3Cat és la tercera plataforma més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix, Montse Camps.
8: Sí, és un fet que posa en valor Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat.
9: 3Cat és el projecte més rellevant del segle XXI per a l'audiovisual en català. Un veritable canvi de paradigma i també el major increment d'inversió al sector dels darrers anys. Això ens ha permès posicionar-nos i competir de tu a tu amb les grans plataformes i ens ha permès també la capacitat d'arribar a nous públics. 3Cat no és només una plataforma, és una eina en clau de país en un moment de canvi radical del consum audiovisual.
8: Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i recull de comunicació radiofònica per haver superat el 1 milió d'oients diaris, una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix, com una de les capçaleres de referència del país. El diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català. La docusèrie Hospital de Proximitat de TV Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya. I el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA. A tot això, el Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi, una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
7: I no deixem de parlar de nosaltres, de 3Cat. Que en Titó i molts més personatges del Super 3 s'afegeixen a 3Cat en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3Cat. Es farà els dies 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
8: Serà el plat fort pel públic infantil, un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i molts altres. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari perquè així puguin arribar tots els supers. A banda dels espectacles, cada programa infantil tindrà un espai propi amb tallers, activitats i jocs. Hi haurà el Titó, el Mic o una mà de contes i pels infants més grans, fang, fuet o els beta. A més, al súper tindran l'oportunitat de conèixer els personatges del Super 3. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes per 3Cat en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau de Sant Jordi dissabte s'hi farà el Foraster i diumenge s'hi farà el concert d'Eufòria. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.
7: I més coses. Tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona, el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels jocs, dels punts del joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jump i el rescat d'un videojoc relacionat amb Gaudí, Montse Mas.
10: El més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai, que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del Saló, Carles Garcia.
11: Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines d'arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui es tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
10: Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura de Gaudí, restaurat i localitzat a Tòquio, que aviat es podrà jugar en català. Aquesta serà l'última edició del Saló en el seu format actual, perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest, en el que serà el Saló de videojocs més gran del sud d'Europa.
7: I acabem amb teatre.
0: Té de calòrica!
1: Comença l'acte!
0: Té de calòrica! Té de calòrica!
7: Perquè dues de les companyies més destacades del panorama català, T de Teatre i La Calòrica, s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les Dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. Barcelona, Òscar Callau.
12: Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que firma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les Dones Piñeiro, una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de T de Teatre.
13: És un espectacle que parla d'una família i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones, molt silenciada i molt invisibilitzada.
12: La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies. Sentim Esther López, de La Calòrica.
14: Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies amb dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
12: Les Dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
3: Catalunya migdia.
7: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
7: Amb la complicada

0: el Girona, que ara mateix són a només 3 i 2 punts, respectivament, de la zona de descens. Mirem quins calendaris tenen els dos equips, que en el cas de l'Espanyol, el primer maig difícil, a més, serà dissabte, perquè és que juga precisament contra el Sevilla, que és el rival, és un dels rivals directe, vaja, per salvar-se ja en Ortuzar.
1: L'Espanyol té 4 partits per tancar la permanència, aquest dissabte, com has dit, a Sevilla, i després a casa contra el Athletic Club, el Sadar contra Osasuna, i finalment a casa contra la Reial Societat. Amb aquest panorama i la victòria d'ahir del Sevilla, el partit de demà a la capital andalusa s'ha convertit en un partit de valor doble. Per sumar tu i per deixar tocat a un rival que només té un punt de marge sobre el descens. Abans del derbi del 3 de gener, l'Espanyol era 5è amb 33 punts en 17 jornades, a només 2 punts de la quarta plaça. Ara, 4 mesos després, l'Espanyol té 39 punts i el descens a només 3 punts, 6 punts de 51. Avui l'Espanyol fa jornada de descans i demà al matí reprèn els entrenaments.
0: Doncs l'Espanyol, situació complicada, a 3 punts a la zona de descens, i el Girona, el que dèiem, només a 2 punts, Eduard Solà.
2: Fa just un mes el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens, i tot i els avisos de Michel, la permanència semblava molt a prop. Però les 3 derrotes consecutives davant Betis, València i Mallorca, sobretot aquestes dues últimes davant rivals directes, han fet que el descens ja sigui només un partit. La derrota inesperada davant el Mallorca divendres passat a Montilivi ha deixat el Girona com un dels candidats a evitar la plaça de descens. La plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments després de 2 dies de descans per començar a preparar el pròxim partit de Lliga dilluns de la setmana que ve al camp del Rayo Vallecano. Michel podrà recuperar Àlex Moreno, que contra el Mallorca estava sancionat, però en canvi perdrà Brian Hill pel mateix motiu. Després de jugar aquest dilluns dia 11 de maig al camp del Rayo, al cap de 3 dies rebrà la Real Sociedad a Montilivi i al cap de setmana haurà de jugar al camp de l'Atlètic de Madrid. A l'última jornada, Girona-Elge, Montilivi, on esperen que no sigui un duel a caixa o faixa.
0: Doncs tot això a la part baixa de la classificació. Al capdamunt, diumenge juga el clàssic que pot donar ja la Lliga al Barça. El Madrid arriba enmig d'un gran embolic amb Mbappé, ara en parlem, i el Barça que el prepara, aquest clàssic, amb molta més tranquil·litat. Els jugadors fins demà no tornen a la feina i el club, de fet, el que està treballant és amb les entrades i tota la logística d'aquest partit. Preveuen fer la recaptació més gran del Camp Nou des del retorn a l'estadi. També és normal aquesta previsió si veiem els preus que hi ha ara mateix a les entrades. Per la venda de públic general encara queda alguna entrada que costen entre 1.000 i 1.200 euros per persona veure el clàssic, i si ens fixem en les entrades VIPs, doncs aquí els preus encara s'enfilen moltíssim més, des de 2.500 fins a 12.000 euros és el que costa ara mateix una entrada, les més cares, per veure aquest Barça-Madrid de diumenge. 12.000 euros. Tot i aquests preus, s'espera un sold out, que estigui tot venut per diumenge. I a Madrid creixen els dubtes al voltant d'Mbappé, dubtes sobre si el francès primer podrà arribar al clàssic de diumenge i sobretot dubtes sobre el compromís del francès amb el Madrid. Marcos García, què passa amb Mbappé?
3: Doncs que es defensa de les crítiques que està rebent darrerament. De seguida t'ho explico tot plegat perquè els mitjans de Madrid comencen a posar sobre la taula els dubtes que té la cúpula del Bernabéu sobre el nivell d'implicació de la seva estrella. Per la imatge, sobretot, d'Mbappé aterrant a Barajas després d'unes vacances tot just 12 minuts abans de l'inici de l'Espanyol Madrid a Cornellà. Sentim una petitíssima mostra del que comentaven ahir els companys de Mega, de la sèrie de la COPE.
4: Creo que está pasando algo en el club. Yo creo que ahí dentro está sucediendo algo con Mbappé.
5: Hay un punto de inflexión que es el aterrizaje en Barajas a 12 minutos del inicio del partido.
6: Voy a decir, no he estado listo.
7: Si Mbappé vuelve a jugar minutos con el Real Madrid este año, el clima que sentía Vinicius lo va a sentir Mbappé en contra.
8: Yo creo que ha sido un chasco el poco compromiso de Mbappé y según parece me dicen que nos ha integrado en Madrid.
9: Pide perdón, tío. Pide perdón, macho, que no pasa nada. ¿Pero qué quieres, vender a Mbappé? Claro que sí.
3: Això és el que diuen els companys a Madrid. Doncs l'entorn d'Mbappé acaba de fer un comunicat difós a través d'Agents France Press en el que el francès diu que tot plegat és una interpretació excessiva d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament gestionat pel Madrid, pel club. Diu que tot plegat no reflecteix la realitat de la implicació diària de Kylian Mbappé i del seu treball per a l'equip. Els fets quins són? Doncs que Mbappé ha de sotmetre's a una prova mèdica demà. Aquesta prova ens diuen que ajudarà a donar pistes sobre si pot accelerar o no la recuperació de la lesió muscular que té la cuixa esquerra i si pot fins i tot arribar al Barça-Madrid a diumenge. El que també és un fet és que la lateral esquerra esquerra del Madrid, Ferland Mendy, no jugarà més aquesta temporada, té una lesió muscular a la cama dreta. No es descarta que Mendy hagi de passar pel quiròfan.
0: I un apunt més encara de la Lliga. L'Atlètic Club ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el nou tècnic de l'equip basc les dues pròximes temporades. Substitueix Ernesto

0: Valverde té 43 anys i ha entrenat, entre altres equips, el Borussia Dortmund, que va guanyar la Copa Alemanya el 21 i que el 24 va arribar a la final de la Champions. Doncs la Champions precisament està un partit de saber el primer finalista. Aquesta nit a l'Emirates sortirem de dubtes. De moment, Marta García, tot per decidir entre la semifinal, entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid.
1: Després de l'empat a un en el Metropolitano, el desenllaç d'esta primera semifinal se preveu intens i a priori molt obert. L'antecedent de la fase Lliga, on l'Atlético va caure per 4-0 en Londres, no tindrà ara res a veure les portes d'una final. L'Arsenal recupera efectius com Odegaard i Havertz i per a un equip que no ha guanyat mai la Champions, l'ocasió és immillorable. Així no ho reconeix el tècnic Mikel Arteta.
2: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia. Es un día que va a ser enorme. Va a haber muchos partidos, más como un rival contra ellos. Vamos a tener que dominar muchos tipos de partidos. Obviamente nosotros tenemos una mente y creo que nos beneficia mucho más, pero habrá que navegar, adaptarse, evolucionar y cuando sea necesario cambiarlo también.
1: L'equip visitant arriba amb els dubtes de Julián Álvarez, Juliano Simeone i Alexander Sorloth, però l'Atlético té la moral alta i l'ambició de plantar-se en la final. Busquen també la seva primera orelluda. El Cholo Simeone és conscient de tot això.
3: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
1: Xiula l'alemany Daniel Siebert en un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la Champions a Catalunya Ràdio per l'antena digital amb Sergi Andreu, Ricard Torquimada i companyia.
0: I el Barça femení torna demà a la competició mentre gestiona el rumor sobre el futur d'algunes de les seves estrelles, com Alexia. Avui ha parlat el tècnic Pere Romeu a la prèvia del partit de Lliga, Marcos, de demà contra el Llevant.
4: Sí, les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou contra el Bayern han fet més grans el rumor sobre el futur de la capitana. Alexia té el compromís del club de deixar-la marxar aquest estiu, si així ella ho vol. Per tant, la capitana decidirà. El Fem Futbol, ja sabeu, la Sònia Gelmà i la Ruth Vilar ens han anat explicant d'Alexia, però també d'altres jugadores com una Batlle o Mapi Lebon, que encara tenen el futur per resoldre. Avui n'ha parlat Pere Romeu sobre aquesta gestió del soroll al seu equip.
5: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder saber el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
4: La davantera noruega, Graham Hansen, ha estat la gran absència a l'entrenament d'avui. No s'ha exercitat amb el grup, ha fet només treball de gimnàs. Avui li han de fer proves a Hansen per saber com evoluciona de les petites molèsties amb les quals va acabar el partit contra el Bayern. Aquesta tarda tindrem nou capítol del Fem Futbol i, com sempre, amb informacions sucoses.
0: I encara la Lliga F, avui tenim novetat sobre com rebrà el Barça el títol de Lliga i també sobre els partits que sortiran a la travessa a partir de la temporada que ve.
4: Sí, exacte. L'entrega del títol de Lliga es farà demà, després del Barça-Llevant, i serà amb la presència de Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, i també Rafa Juste, el president del Barça. Pel que fa a la travessa, el que deies, la Lliga F entrarà a la travessa i els seus clubs participaran en els ingressos d'aquesta travessa, com ja passa a la Lliga masculina. Això serà a partir del proper curs. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei en què s'inclouen els partits de futbol de la Lliga F a la travessa.
0: Passen gairebé 5 minuts a 3 quarts de 3. Farem una pausa i després...
6: El
0: que sentiu és Pep Guardiola. Parlarem del City, que ahir es va poder deixar mig títol de la Premier.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
9: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
6: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
11: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
12: Canvia tu també de tele amb el Renove de MediaMarkt i estalvia't 300 euros en un Kinect LG de 75 pulzades amb tecnologia mini LED per 899 euros.
13: A què un Renove?
12: MediaMarkt.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
16: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
17: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
18: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
15: Ostres.
18: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
15: Uf.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Minuts i seran les 3 de la tarda, ho dèiem abans de la pausa. El Manchester City va deixar escapar ahir una oportunitat per acostar-se a l'Arsenal, que podria suposar també gairebé dia 10 el títol de Lliga. Maria Chesena.
21: Sí, els de Pep Guardiola van empatar 3 contra l'Everton i sense sumar els 3 punts s'allunyen d'un Arsenal que ara depèn d'ell mateix per fer-se amb el títol de Lliga. Una Lliga que cada vegada s'ha anat posant més interessant. Tot i que els de Londres van començar la temporada dominant la competició, una mala ratxa i la derrota contra el conjunt de Guardiola a l'Etihad Stadium van reobrir el campionat. En el duel d'ahir, però, el conjunt de Manchester va desaprofitar l'oportunitat de pressionar el líder i només va poder salvar un punt in extremis amb un gran gol de Doku al temps afegit. En acabar el partit, Guardiola va ser molt clar.
22: La pressió és guanyar els nostres partits. Ara ja no depèn de nosaltres. Si l'Arsenal guanya els partits que els queden, el títol serà per ells. El que hem de fer és guanyar el pròxim partit, recuperar-nos bé i afrontar aquesta sèrie de partits que tenim cada 3 dies. I això és el que hem de fer.
21: Ara l'Arsenal lidera amb 76 punts davant el 71 del City amb un partit menys. Si el conjunt de Londres guanya els 3 partits que li queden contra el West Ham, Burnley i Crystal Palace, serà campió de la Premier independentment del que faci l'equip de Guardiola.
0: Suïssa, en canvi, la situació contrasta totalment amb aquesta que ara ens explicava la Maria a la Premier, perquè un dels equips més modestos de la competició, el Thun, ha aconseguit el miracle. Contra tot pronòstic, Marta s'ha proclamat campió de la Superliga.
1: I a més ho ha fet amb autoritat. Atenció als seus números, 14 punts de diferència sobre el segon classificat. És l'equip que més victòries ha aconseguit i també el que més gols ha marcat i el que menys n'ha encaixat. Per si això no fora prou, ho ha fet en la primera temporada de l'ascens després d'uns quants anys en segona. Fins a dia d'avui, el Thun, club fundat en 1899, tenia en el seu palmarès un subcampionat l'any 2005 com a millor resultat, a més d'haver disputat 2 finals de Copa, però sense premi. Enguany, amb la segona plantilla més econòmica de la Superliga Suïssa, ho ha revolucionat tot. Este èxit s'ha celebrat també en casa de Genís Montolio, un defensa barceloní que ha passat d'estar a punt de la retirada després de passejar-se pels camps de segona B a ser ara campió de Lliga i disputar la Champions la pròxima temporada. Competició que ja coneixen ara fa 20 anys, l'home que dirigeix avui l'equip des de la banqueta, el suís Mauro Lustrinelli, era el golejador d'un equip que va arribar a disputar la màxima competició continental.
0: I un apunt més a futbol, la temporada dels equips de futbol de la ciutat de Lleida ha estat desastrosa, amb el descens dels tres equips de la ciutat que juguen en categories més altes. Els conflictes fora del terreny de joc han marcat una temporada que esportivament, com dèiem, i s'ha vist, ha resultat nefàstic a Vilalta.
2: Doncs sí, ha estat una temporada pèssima que ja va començar amb un Lleida que havia perdut la categoria als despatxos per culpa dels problemes econòmics i un Atlètic Lleida que va aconseguir l'ascens comprant, justament, aquesta plaça. El conflicte fora del terreny de joc ha estat sempre present i no ha ajudat a corregir la situació al camp. L'Atlètic Lleida, antepenúltim, ha baixat a tercera federació i a Lleida, últim, i amb el futur del club a l'aire, cau a la Lliga Elit. Els de Jordi Cortés venen de caure golejats en la penúltima jornada.
13: Mira, acaba 4-1 i has de quasi donar gràcies de que no hagi estat pitjor. Els errors puntuals de deixadesa, no sé si deixadesa o faltes de concentració propi d'aquest context de partit que venim a jugar avui aquí. No res, ja hem passat el penúltim, ara últim tràmit.
2: A tot això cal sumar-hi el descens de l'AEM a la segona federació femenina quan ho tenia tot de cara per salvar-se l'última jornada. El tècnic és Rubén López.
20: No em surt una altra cosa que agrair la jugadora al seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demano disculpes i poc més.
2: Curiosament, Lleida, Atlètic Lleida i AEM han compartit durant bona part de la temporada el camp d'esports, un altre dels motius de discòrdia entre els clubs de la ciutat. Només el Mollerús s'ha salvat just al final de la Lliga a la tercera federació, salva els mobles al futbol de Ponent.
0: Motor, avui a París s'ha presentat el Dakar 2027, que tot i el conflicte al Pròxim Orient, es farà a l'Aràbia Saudita, Maria.
21: Sí, malgrat la inestabilitat a la regió, l'organització manté l'aposta pel desert saudita per 8è any consecutiu. Davant d'aquests dubtes sobre la seguretat, el president de la Federació de Motor de l'Aràbia Saudita, Khalid bin Sultan Al-Abdullah, ha assegurat a la presentació que el país és totalment segur.
23: Els darrers esdeveniments a la regió han suscitat preguntes, però alhora han donat respostes. Han demostrat que l'Aràbia Saudita és estable, que els nostres sistemes són forts, que les nostres fronteres són segures i que el nostre enfocament continua on hauria de ser.
24: Exactly where it should be.
21: Aquesta edició 2027 començarà una mica abans del que és habitual i es correrà de l'1 de gener fins al 15 i la seu serà la ciutat de negocis Rei Abdullah, que es va construir fa només 20 anys a la riba del Mar Roig. En aquesta ciutat es farà la sortida i també l'arribada final de la prova. Així en parlava en Nani Roma del circuit.
25: El que he vist serà una cursa difícil, com l'any passat. Jo crec que serà dura un altre cop, la segona setmana possiblement més dura que la primera. Hi ha la part de la primera setmana, la part de Jail, que tornem una part al nord-est de Jail, on hi ha el Camel Gras, on hi ha les dunes, on hi ha la sorra, que són etapes molt, molt exigents.
21: I serà un Dakar de rècord perquè concentrarà el quilometratge d'especials més gran des de que el rally es corre a l'Aràbia. 8.400 quilòmetres, dels quals 5.300 seran cronometrats.
0: I altres informacions al dia amb l'Au del Serra. La capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira al final d'aquesta temporada.
26: Busquets deixarà l'Hoquei Patins després de 15 temporades a l'Hoquei Lliga Femenina, totes amb la samarreta del Palau i de guanyar tots els títols de la història de l'entitat. Nascuda a Palau Solità i Plegamans, aquesta és la seva 15a temporada amb el club i ha jugat tota la seva carrera amb la samarreta groc i negre, aconseguint l'ascens des de segona catalana fins a l'Hoquei Lliga. Ha guanyat 5 lligues, una Copa de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 lligues catalanes i 3 Champions amb la samarreta del Palau i amb la selecció espanyola, 3 Mundials i 3 Europeus.
0: Déu-n'hi-do la quantitat de títols que ha guanyat Berta Busquets. En bàsquet, ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz.
26: L'expivot porto-riqueny ha mort víctima d'un càncer als 62 anys, va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja o el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb l'equip dels Utah Jazz.
0: I algun apunt més, Eudald?
26: A l'Euroliga de bàsquet, avui tercers partits del play-off de quarts de final. Són el Hapoel de Tel Aviv Madrid, 2-0 pels blancs, i Mónaco Olympiacos, també 2-0 pels grecs. Això vol dir que si guanyen aquests, ja seran equips de Final Four.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, a Catalunya Ràdio Més Esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i avui hi ha la transmissió especial dels partits de Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 amb les semifinals que juga avui entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. Una transmissió amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada i altres companys de redacció d'esports. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Thank you.
3: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones?

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat,

0: Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
4: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
6: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
7: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
8: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
9: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimèdia d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics.

0: Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vin a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: de la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: penso en tu. Sempre que m'oblido, penso en tu.
1: Que ens està prenent el pèl, ja, tio. Ja fa 8 hores que estem aquí.
2: Ja en té un món.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Nadal que...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 5 de maig.
2: Les notícies de Calafell.
3: Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes a partir del 4 de maig i fins al 19 de juny. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans, altres notícies del dia són els titulars. Calafell acollirà aquest dissabte la formació per a docents de la cultivadora. El projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda hi ha el Teatre Joan Colet de Calafell. Es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento. El Vendrell acollirà aquest dijous la 5a edició de la Fira de la Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen les competències en comunicació lingüística, plurilingüe, STEM i digital. El tràfic marítim del port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Lleure. Moment del titular esportiu amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: L'Ajuntament de Calafell ha obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius de cara a l'any 2027. El termini s'ha obert aquest passat dilluns i estarà obert fins al 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà celebrada el passat febrer ja es va comunicar que en aquesta nova edició no n'hi haurà cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Es manté, doncs, l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se a través d'un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Posteriorment a la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit es faran entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027. Serà durant el mes d'octubre de 2026.

0: Diumenge 10 de maig, al Teatre Joan Colet de Calafell a les 7 de la tarda es representarà l'obra de teatre Ya me has tocado el cuento, escrita i dirigida per Olivia Lara. De fet, de l'univers No me toques el cuento, amb princeses, arriba aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. Són l'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus, que han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran doncs, diferents coses inesperades amb una masculinitat més sana. És una comèdia en castellà. La duració de l'espectacle aproximadament és de 90 minuts i està recomanat per a majors de 12 anys. El preu a taquilla són 16 euros, anticipada 14, i per a joves de menys de 25 anys i jubilats 12 euros. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I Calafell acull aquesta setmana al Teatre Joan Colet la formació per a docents de la cultivadora. El projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. La sessió formativa ha comptat amb la participació de 41 docents i 3 formadors de diferents disciplines. L'organització de la jornada ha comptat amb la col·laboració del Programa de Cultura i Educació de la Generalitat de Catalunya i el suport de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Calafell. Les formacions de la cultivadora són una experiència transversal en dansa, teatre i música per a docents. De fet, s'adrecen a professorat de totes les etapes educatives i l'organitza conjuntament amb 6 equipaments escènics i musicals nacionals, com l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. La trobada té com a objectiu oferir una formació transversal en dansa, teatre i música amb una metodologia vivencial que permeti als docents experimentar les arts en viu i traslladar-ne els aprenentatges a l'aula. La jornada inclou sessions pràctiques de cos i moviment, arts escèniques i llenguatge musical, la presentació de projectes educatius i un espai de diàleg per detectar necessitats del territori i impulsar noves accions. La jornada compta amb la participació de 3 artistes i pedagogs especialistes en mediació cultural. Aquest curs escolar s'ha obert per primera vegada la formació de la cultivadora a territoris de fora de Barcelona. El Programa de Cultura i Educació està impulsant pel Govern de la Generalitat a través de Departaments de Cultura i Educació i Formació Professional. Un dels objectius estratègics d'aquest programa és acompanyar el personal docent per potenciar la integració de les pràctiques artístiques i culturals en totes les etapes educatives i promoure l'ús de la cultura i de les arts com a estratègies a l'aprenentatge. Aquesta ampliació al territori obre la porta a futures edicions arreu de Catalunya amb la voluntat de continuar ampliant l'abast del projecte i consolidar una xarxa de docents vinculada a les arts i la cultura.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest dijous, 7 de maig, entre les 10 del matí i la 1 del migdia i després de 4 a 7 de la tarda, la Rambla del Vendrell es convertirà en el punt central per a la celebració de la 5a edició de la Fira de Salut Comunitària. Aquesta iniciativa, que du per lema Salut en Xarxa, està impulsada per la xarxa Santa Tecla, amb el suport directe de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és fomentar hàbits saludables i millorar el benestar dels ciutadans. L'esdeveniment comptarà amb diverses carpes informatives i participatives, on professionals vinculats a l'atenció primària de salut del Vendrell, juntament amb entitats col·laboradores, oferiran informació, assessorament i tallers pràctics. Els temes que es tractaran són atenció sanitària general, salut materno-infantil i odontologia, benestar emocional, nutrició i fisioteràpia, promoció d'hàbits saludables, avaluació, intervenció i suport des de Protecció Civil i Creu Roja. A més, diverses entitats comunitàries exposaran els seus serveis i activitats per contribuir al millor estat sanitari dels residents. Aquest espai també servirà per potenciar sinergies entre els diferents sectors socials implicats a la salut. Davant del canvi d'ubicació d'enguany, passen a celebrar-se la Rambla del Vendrell. Des de l'Ajuntament han ressaltat que aquest nou emplaçament permet disposar d'un espai més ampli, que facilita l'exposició conjunta dels professionals i dels actius de salut. Des de la Comissió de Salut Comunitària del Vendrell, la metgessa Marcela Garay ha manifestat que a l'atenció primària es dona molta importància al fet de poder treballar amb la xarxa comunitària, de la qual formen part entitats i associacions del Vendrell, per construir una comunitat més saludable. Els professionals de la salut volen apropar a la població i explicar serveis que s'ofereixen des de l'àrea bàsica de salut. Conviden a tothom a visitar la Fira de la Salut del Vendrell per participar activitats programades aquest dijous durant el matí i la tarda.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, que li ha imposat personal als galons de la seva nova responsabilitat, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins del cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern de Cunit per continuar enfortint, diuen, l'escala de comandaments de la policia, amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç, que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzar els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Parlem ara d'altres notícies. Gairebé el 90% dels edificis de Catalunya amb certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova a l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre d'altres intervencions. Un procés costós i difícil en blocs d'habitatge sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs. Amb aquesta intervenció, edificis fan un salt de lletra de la G a la C en l'escala, que pondera tant el nivell d'emissions de CO2 com el consum d'una energia primària no renovable. És a dir, l'immoble ha passat de tenir emissions i consum extremadament alts a moderats, en la línia amb el compliment bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació. Escoltem les declaracions de l'arquitecte responsable del projecte, Begoña Rull. Reconeix que en edificis plurifamiliars costa posar d'acord els veïns, però que el fonamental és l'elevat cost de l'operació, i diu que els ajuts són essencials. Juan José.

0: presentaria que això tornaria a ser un edifici doncs, acabat de construir.
1: Millorar el confort climàtic dins de casa va ser el primer motiu que va portar a un dels inquilins i copropietari de l'edifici a apostar per fer la rehabilitació energètica de tot l'edifici. Però a més d'aquestes intervencions, també s'han tocat instal·lacions per implementar energies renovables i millorar l'eficiència energètica, com són les plaques fotovoltaiques al terrat i la substitució del termoelèctric de l'aigua calenta per un aerotermo molt més eficient. L'arquitecte responsable diu que, a banda del confort i de l'estalvi, la rehabilitació ha reduït fins un 70% les emissions de CO2 que emetia aquest edifici, un percentatge similar a l'ús d'una font d'energia no renovable. Segons l'Observatori de la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, a Catalunya actualment hi ha més d'1,3 milions d'edificis certificats, sumant els usos residencials i els terciaris. La certificació no és un requisit obligatori, excepte en els edificis de nova construcció i en els grans projectes de rehabilitació. A l'àmbit residencial, el certificat d'eficiència energètica sí que és obligat en cas de voler vendre o llogar l'immoble. El certificat també es pot sol·licitar voluntàriament, o bé per obtenir determinats ajuts. Per això el nombre de certificats no explica quin és l'estat exacte de tot el parc d'edificis. En tot cas, són una fotografia orientativa que mostra la imatge d'un parc d'edificis amb qualificacions majoritàriament negatives des del punt de vista de les emissions de CO2 que genera el seu ús i del seu consum excessiu de fonts d'energia primàries no renovables. De fet, tant les emissions com el consum d'energia no renovable es mesuren en una escala de la A a la G, on la primera lletra és el nivell més eficient de CO2 i de consum més baix. La darrera indica emissions extremadament altes i un consum extremadament alt. A partir de la lletra D, significa que l'edifici genera emissions lleugerament superiors i un consum també lleugerament més elevat respecte del valor de referència. En aquest sentit, les dades recollides constaten que 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic tenen qualificacions entre la D i la G, és a dir, suspenen en exigències mínimes ambientals. La situació és encara més acusada a l'àmbit residencial, mentre que en el sector dels edificis terciaris és realment diferent. Gairebé la meitat disposen d'un certificat tipus A, B o C. També un altre 32% en aquest cas tenen el tipus D. Emissions i consum alts al 63% dels edificis plurifamiliars. L'eficiència energètica als edificis residencials plurifamiliars és especialment baixa d'acord amb els certificats. Representen més de 2/3 dels certificats energètics d'edificis vigents i la imminèssima majoria suspenen en emissions de CO2. Als habitatges unifamiliars la situació és força més matisada, amb gairebé un 20% qualificats amb una A, B o C. Les possibilitats efectives de millora i l'agilitat a l'hora de decidir són un factor important per entendre aquesta diferència. Malgrat tot, també aquí persisteix una majoria àmplia d'un 80% d'immobles amb nivells per sota dels llindars mínims recomanats. En concret, un 43,3% tenen una lletra E.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Més notícies d'àmbit general. Els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves de l'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en aplicació de la Llei d'Educació. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són plurineals, es fan enguany a 6è i el 2028 a 4è d'ESO. Davant d'això, Catalunya ha decidit no fer coincidir l'avaluació de final de l'etapa, motiu pel qual només farà la del curs que no es faci a escala estatal. La prova està regulada i coordinada per l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa amb la participació de totes les comunitats autònomes. L'avaluació té un marc comú per tot l'Estat. Les proves tenen format digital i els resultats no tenen efectes acadèmics individuals. Segons el portal de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, a Catalunya hi participen 50 centres que han estat triats amb criteris de representativitat i aleatorietat.

0: realitat. L'avaluació general del sistema educatiu es suma a altres proves que es fan a Catalunya. Al març es va fer l'avaluació de final d'etapa, que s'acostuma a fer a sisè de primària i quart d'ESO, però enguany només s'ha fet a quart d'ESO, ja que enguany tocaven les de l'avaluació de l'estat a sisè. D'altra banda, a l'abril es van fer les proves d'avaluació de diagnòstic a quart de primària i segon d'ESO. A principis d'any, al gener, va tenir lloc l'avaluació de l'expressió oral a sisè de primària i també a quart d'ESO.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona manté el creixement del tràfic marítim des de principi d'any amb un 3,9% en el primer trimestre de 2026. Aquest bon comportament trimestral es deu a un gener i un febrer especialment actius, amb increments del 5,8% i del 3,5%, i un mes de març on també ha incrementat un 2,4% les tones de tràfic. Concretament s'han registrat 7,36 milions de tones en els tres primers mesos d'enguany. El creixement d'aquest inici d'any se sustenta sobretot en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lloure. El cru de petroli, de cereals i farines i els productes químics són els grups de mercaderies de més tràfic. També destaca el forascens del mineral de ferro, fins a la cinquena posició. El creixement del tràfic marítim al Port de Tarragona durant el mes de març va ser d'un 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb 2,32 milions de tones. Els líquids a doll han estat el motor en el tercer mes de l'any, amb un 12% més que el març de 2025. Químics, biocombustibles i altres productes han crescut un 19,4%. També un 11,3% al petroli cru i altres productes petrolífers amb un 9,7%. Els sòlids a lleure, en canvi, han retrocedit un 14,2% durant el mes de març. La davallada dels cereals, pinsos i farines és la casual. En canvi, els productes energètics han experimentat una notable recuperació, amb un creixement del 60,7% mitjançant la davallada. La càrrega general ha registrat més de 174.000 tones durant aquest últim mes, amb un 6,5% menys que el mes de març de 2025. La mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans ha estat un 6,4% inferior. El tràfic marítim acumulat entre gener i març ha assolit un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids a doll, pilar principal del Port de Tarragona, han assolit un augment del 3,3%. D'altra banda, el cru de petroli es manté en primera posició entre les mercaderies que es mouen al Port de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
2: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El 5 inicial, Carles Domènech, Biel Pujades, Aleix Marimon, Sergi Folguera i Martí Serra a la porteria. Els gols van ser obra de Jepi Selva, Jero García, que va fer doblet, i Aleix Marimon. L'entrenador, Guillem Cabestany, declara que és una victòria que no es va celebrar prou al pavelló. Escoltem les declaracions postpartit.
3: Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho hem dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers, aquest any La Lliga s'ha ficat molt cara, la pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat, per tant hem de valorar molt els punts que hem fet, objectiu complet.
2: Si és com l'any passat, a l'assolir la quarta posició, el Calafell, la menorquina, podria jugar a la Champions.
3: A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés. I la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts minuts patint pel resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit, que avui és no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes, i encara amb el màxim optimisme i ambició als quarts de final del play-off.
2: Tot seguit, escoltem el capità Gepi Selva.
4: Bé, un partit molt difícil. Sabíem que seria un partit diferent, estrany. El Cerdanyola és un molt bon equip que ja havia baixat i nosaltres havíem de guanyar sí o sí. Així que psicològicament sabíem que era un partit difícil d'afrontar, però crec que l'actitud i el compromís ha sigut de 10, i el Cerdanyola ha sortit a mossegar i s'ha vist un gran Cerdanyola i un gran equip. El partit ha sigut molt complicat, al final s'ha trencat per dues transicions ofensives i no res, important era sumar els 3 punts, certificar la quarta plaça. Crec que això diu molt d'aquest equip, d'aquest club, d'aquests companys que tinc, que hem fet una temporada molt, molt bona, i ara no ens podem aturar aquí. Crec que hem de ser molt ambiciosos i anar pel play-off partit a partit, a fer gaudir a la gent i sobretot a intentar guanyar.
2: Com deia Cabestany, són 15 dies en els quals el conjunt calafellenc s'haurà de preparar pels play-off. El Calafell, la menorquina, haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo, Pons Lleida, Barça, Noia Freixenet, Igualada Rigat, Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Enguany la classificació general ha quedat molt ajustada a la part alta, sobretot a les 3 primeres posicions, que són del Deportivo Liceo, que té 60 punts, seguit del Barça amb la mateixa puntuació, 60, en tercera l'Igualada amb 59 punts. El segueix el que va fer la menorquina, com hem dit, que està a la quarta posició amb 48 punts, seguit del Reus Deportiu Brasília amb 44, seguit del Voltregà amb 42, en setena el Noia Freixenet amb 39. 3 punts més que té del Pons Lleida, que està en vuitena, seguit del Pas al Coll, la Disc Hockey Ribes, el Xum Massanet, el Caldes, el Sant Just i el Cerdanyola en última posició.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I després dels esports amb la Roser Ribas, és moment de posar punt i final a l'informatiu del dia. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: .cat. 2 hores de música en català a Calafell Ràdio.

0: l'emo més hardcore de tota la perifèria. A mig camí entre un meme i la setena de Shostakovich, amb 100 quilos de flow des de Take Down Studio, Cronopios presenta...
1: La sonora creació.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

l'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de...

0: Això és .cat.
1: Lami Boy, agost 2018. Hey. Shout out a Violadores. Hey.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: A Calafell Ràdio, 2 hores de música en la nostra llengua. Estàs escoltant el Puntcat.

il·lusió. Dones titellaires, pioneres, que s'han fet respectar en aquest ofici, que va amb els fils, eh? Penseu-hi, penseu-hi. Quan ens manipulen, et diuen que ets un titella. Si les dones agafen les regnes, que interessen. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, bona nit.

0: família. Dimarts, dia 5 de maig de 2026, en directe des de Calafell Ràdio i Calafell.tv, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, comencem una nova edició d'aquest programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, emissora municipal de Calafell. Som al Calafell Matí i al llarg de 4 hores aquí estarem acompanyant-vos amb espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions al Ferran Boquen, amb els companys, als col·laboradors que fem possible aquest programa. Vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. En aquest dimarts, un dia grisot. De seguida coneixerem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Abans tindrem les dades del dia. També les efemèrides musicals, però també en aquest primer tram del programa repassarem l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. I a partir de 2:15, cada 15 dies, ja sabeu, us oferim l'espai Baix Penedès al dia. Un espai que elaborem conjuntament les 6 emissores municipals del Baix Penedès. Avui, com sempre, us aproparem al Consell Comarcal del Baix Penedès a través d'aquest espai Baix Penedès al dia. Serà 9:45 del matí. A les 10 arriba l'espai de català, avui amb el Lluís Tetes. Activa el català, així es diu aquest espai, amb la col·laboració dels cursos de català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. A 10:45, què llegim? Clàssics per descobrir. Serà amb la Roser Ribas i la Rosana Rion. Quan faltin 2-3 minutets per les 11, el temps ens actualitzem amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit. Avui no tindrem l'espai del CREAC, al Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell tindrem l'espai Vida Saludable. Les col·laboracions sempre amb professionals a l'àrea bàsica de salut de Calafell. A 11:15 arribarà l'Eva Gutiérrez amb l'Astrodeva. Mirarem cap a la numerologia, també cap a l'astrologia en aquest espai amb l'Eva Gutiérrez, com cada dimarts. I a les 12 farem, avui sí, la visita de la Pepa Barretines, la fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I tot passarà aquí, som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimarts, avui dia 5 de maig de 2026. Atenció, el que celebra en aquesta jornada, avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Una jornada que té l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de mantenir una correcta higiene per prevenir malalties i infeccions transmissibles. La higiene de mans és un hàbit senzill però essencial en el dia a dia. Rentar-se les mans de manera adequada ajuda a eliminar virus, bacteris i altres agents contaminants amb els quals estem en contacte constant. Ho vam aprendre molt bé durant el coronavirus. I són hàbits saludables que hem de mantenir, perquè avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. També avui, 5 de maig, es celebra el Dia Internacional de la Llevadora. És l'objectiu de reconèixer i posar en valor la seva tasca en l'atenció de les dones durant l'embràs i durant el part. Les llevadores són professionals sanitàries altament preparades per oferir atenció integral durant la gestació, el part i també el postpart, jugant un paper fonamental en la salut de la mare i també del nadó. I avui també es celebra el Dia Mundial del Patrimoni Africà, establert per als estats membres de la UNESCO. Una jornada que té com a objectiu donar a conèixer tot el món, especialment el poble africà, el ric patrimoni cultural i natural d'aquest continent, promovent-ne la seva valoració, protecció i preservació. I avui també és el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. El Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. Amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia progressiva i incurable. Una patologia que afecta actualment a més de 25 milions de persones arreu de tot el món i es caracteritza per l'augment de la pressió a les artèries pulmonars, cosa que pot provocar dificultats respiratòries i un impacte important en la qualitat de vida. Doncs atenció a aquestes celebracions d'aquest 5 de maig, el Dia Mundial de la Higiene de Mans, el Dia Internacional de la Llevadora, també és el Dia Mundial del Patrimoni Africà i el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar. I com sempre, en aquests primers minuts del programa, en les celebracions del dia, tenim les efemèrides musicals. Oh,

0: sol ja s'escom.
1: Avui 5 de maig recordem el naixement d'una de les grans veus de la música espanyola, Rafael. Va néixer un dia com avui, del 1943, a Linares. Aquest artista inconfusible va revolucionar l'escena musical amb el seu estil dramàtic i una veu potent que ha travessat generacions. Des dels seus inicis, als anys 60, Rafael ha construït una carrera plena d'èxits amb cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. També va participar, recordem, al Festival d'Eurovisió i recordem cançons com el Yo Soy Aquel o aquesta Migrant Noche, que l'han convertit en un fenomen internacional. Avui és el dia del seu aniversari i celebrem la trajectòria d'aquest artista irrepetible que encara continua damunt dels escenaris. Avui Rafael fa 83 anys.

Tenim més efemèrides. Vinga, avancem amb més aniversaris d'aquest 5 de maig. Canviem totalment d'estil per felicitar Chris Brown. Va néixer el 5 de maig del 1989, cantant estadounidenc de R&B i de música pop, amb gran èxit internacional, especialment a partir dels anys 2000. Conegut per la seva versatilitat musical i per nombroses col·laboracions, avui Chris Brown compleix 27 anys. No, 37 anys, concretament. Si va néixer el 89, els números no fallen. 37 anys, el Chris Brown.

Chris Brown, que fa 37 anys i qui també està d'aniversari, és una altra veu coneguda, potser en un altre moment que no pas l'actual, és Craig David. Va néixer el 5 de maig del 81, cantant britànic, d'R&B de música pop, popular a principis dels 2000, amb èxits que van marcar l'escena urbana europea. Craig David compleix avui 45 anys.

d'efemèride, el quart aniversari d'aquest temps de ràdio és per Adele. Va néixer el 5 de maig del 1988. L'aniversari d'una de les veus més potents i emocionants de la música actual, Adele. Va néixer a Londres, com dèiem, el 5 de maig del 1988. Artista britànica que ha conquerit el món amb la seva sensibilitat, amb una veu capaç d'arribar al més profund. Des del seu debut, Adele ha encadenat èxits internacionals i ha marcat tota una generació amb cançons plenes d'emoció. Múltiples premis i milions de discos venuts, s'ha consolidat com una icona de la música contemporània. Avui celebrem el talent d'un artista que ha fet de l'emoció la seva millor carta de presentació. Avui Adele compleix 38 anys.

0: Aquesta no és gaire, gaire llunyana. Té 5 anyets el 2021, Easy on Me, amb la magnífica Adele, que avui està d'aniversari. Hem repassat les efemèrides musicals amb el guió, amb la col·laboració de l'estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, és el Cristian Ortiz.
1: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
0: I hem arribat a les 9 i 13 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, en aquest dia rúfol, aquest dia gris aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès, anem a conèixer quina meteorologia, quin temps ens espera per les pròximes hores amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt semblant al d'ahir. Amb domini del sol, fins i tot en cel poc ennuvolat al matí, nuvolades al migdia i cel tapat a la tarda, i novament amb pluges i ruixats irregulars, algun d'ells molt local a primera hora de la tarda i després una miqueta de manera més general al vespre, com va passar ahir, amb una humitat alta. La temperatura serà més baixa i es mourà entre els 11 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima difícilment passarà dels 19, amb una humitat alta. Vent feble i variable, amb domini al migjorn, al migdia, i girant a mestral al final de la jornada. Això farà que la mar hi hagi marejol, amb àrees de maró poc destacables a mig matí. Per demà esperem un temps més estable i assolellat, demà sense pluja, fins i tot amb cel clar quasi bé tot el dia, amb algun núvol baix al vespre o entrada a la nit, amb una temperatura que es mantindrà baixa de nit i pràcticament pot pujar alguna dècima, però poc més, al centre del dia, i estarà entre els 10 o 11 de mínima i els 20 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble amb terrals i marinades, amb cops moderats de migjorn al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró al final del dia.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs cels ennuvolats. Ara mateix aquí a Calafell no veiem presència del sol. Els núvols no el deixen veure. I ara mateix tenim una temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, de 15 graus centígrads. Moment de donar un cop d'ull, de repassar el més destacat que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Avui començarem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Parlen dels amants dels videojocs i del manga, que tenen una cita al Vendrell aquest cap de setmana. El Saló One Up torna els dies 9 i 10 de maig a Coma-ruga, amb entrada gratuïta, novetat com una zona retro i activitats per tots els públics. Com dèiem, el Vendrell es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada dels aficionats als videojocs, al manga i als jocs de taula, amb la celebració de la tercera edició de la NAP, una proposta impulsada per la regidoria d'Infància i Joventut, i tindrà lloc, doncs, com dèiem, el 9 i 10 de maig. Està pensada especialment per al públic jove, tot i que està oberta a tota la família. Un esdeveniment que ja s'ha consolidat al municipi i que neix amb l'objectiu de fomentar els jocs en grup, difondre la cultura del còmic i del manga, alhora que apropa les noves tendències del sector. Amb cada edició, el Saló reforça el seu paper com un espai de trobada per persones aficionades a aquest univers. El cartell d'enguany porta la signatura de Sara García Pérez. És una artista vinculada al Saló en anteriors edicions, que torna a portar la imatge gràfica d'aquest esdeveniment. L'activitat es desenvoluparà a l'edifici d'Altavari, situat a Coma-ruga, en horari de matí i tarda, des de les 10 fins les 2 i des de les 5 i fins les 9 del vespre, tant en espais interiors com en espais exteriors. L'accés serà gratuït. Anem a la ciutat del Penedès.cat. Parlen de Calafell, que guanyarà quasi 4.000 metres quadrats per equipaments, aparcament i espais lliures amb la modificació del POM, una proposta que ha estat aprovada inicialment amb 13 vots a favor del PSC, PP i un regidor no adscrit, 4 en contra d'Esquerra Republicana i Vox i 3 abstencions a la UAM i també la CUP. I és que el nucli del poble de Calafell incorporarà 3.849,46 metres quadrats de nous destinats a l'equip equipaments, aparcaments i zones lliures gràcies a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. Va ser aprovat inicialment en el ple de l'Ajuntament celebrat el 24 d'abril d'enguany. La mesura té com a objectiu corregir part dels dèficits d'espai que pateix el casc antic i donar resposta a diverses demandes veïnals acumulades en els últims anys. En concret, la modificació preveu 1.387 metres quadrats per equipament, 1.936 per aparcament i 534 metres quadrats per zones lliures. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha destacat que el canvi urbanístic permetrà atendre necessitats de la ciutadania i de les entitats del municipi en el nucli molt densificat, on la disponibilitat de sòl és limitada. Segons Ferrer, algunes d'aquestes actuacions seran possibles gràcies a acords amb propietaris d'aquests terrenys que permeten aprofitar oportunitats urbanístiques. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parlen d'Antoni Gaia, és nou president del Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès. Antoni Gaia ha estat nomenat nou president del Gremi d'Instal·ladors a la comarca del Baix Penedès a última Assemblea General d'Entitats, prenent el relleu d'Enric Llorenç, qui ha estat al capdavant del Gremi en els últims 15 anys. Amb una trajectòria empresarial lligada al grup Gaia, el nou president ha subratllat la voluntat de mantenir l'esperit de servei a l'associat mentre afronten reptes ineludibles com la manca del relleu generacional i la implantació de noves tecnologies sostenibles a les llars i també a les empreses del Baix Penedès. Per la seva banda, el president sortint, Enric Llorenç, ha afirmat que ha estat un honor representar el col·lectiu durant els últims lustres, afegint que marxa amb la tranquil·litat que el gremi queda en les millors mans possibles. El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès és l'entitat que agrupa i representa les empreses d'instal·lacions elèctriques, d'aigua, de gas, de climatització, de la comunicació en energies renovables i energies verdes de la comarca. La seva missió principal és el suport tècnic, la formació contínua i la interlocució amb l'administració, juntament amb el compromís de la descarbonització del Baix Penedès. Doncs amb aquesta notícia tanquem el repàs a l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Ara mateix, 9 i 20 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: tens un dia així, una miqueta com el dia ennuvolat, un dia xof, un dia tristot, aquesta és essencial, eh? Covards, La Fúmiga amb els Tiets. Déu-n'hi-do quina cançó que ens aixeca, doncs, una miqueta la moral, eh? Ens treu la tristor de sobre i ens convida, doncs, a això, a l'optimisme, al bon rotllo. Cançons que arriben a través del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí. Camí del punt de dos quarts.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I aquí la publicitat, tornem de seguida.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: 4 minuts i arribem al punt de 9:45. En aquests 4 minuts anem a repassar, de fet durarà menys l'avanç informatiu, anem a repassar el més destacat del dia d'aquest dimarts dia 5 de maig de 2026. Notícies que ens amplien a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a doll i els sòlids a lleure.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: Doncs vinga, 2 minuts i al punt de 9:45. D'aquí a 2 minuts s'inicia una nova edició de Baix Penedès al dia. L'espai que us apropa cada 14 dies, cada 2 setmanes, des de les 6 emissores municipals del Baix Penedès, al Consell Comarcal. I per arribar a aquest punt horari, anem a escoltar la cançó de Joey, això que es diu End of Beginning.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: A punt, un nou espai del Consell Comarcal del Baix Penedès, un projecte compartit amb totes les emissores de la ràdio de la comarca, com sabeu, i que des d'avui justament ho fem des d'aquí, des de Ràdio El Vendrell. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi a tots plegats. Baix Penedès al dia, un espai pensat per apropar-vos l'actualitat, els serveis i els projectes que impulsa el Consell. En aquesta ocasió, amb la participació de la Núria González, ella és gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb qui parlarem de temes d'actualitat o no, i que ens ajudarà a posar interès en la feina i el dia a dia que es fa des d'aquest ens supramunicipal. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí? Què tal pel Consell?
2: Pues enfeinat, sí? Com sempre. Oh, bé, bé, bé.
1: Ja va ser així, eh? No? Un organisme públic sempre està enfeinat, eh?
2: Nosaltres sempre estem enfeinats, encara que la... I es pot veure, eh?
1: Sí, sí,
2: qualsevol pot apropar-se i comprovar-ho.
1: De fet, sempre ho destaquem, ho estem explicant en aquests programes quinzenals, que és això, conèixer aquest dia a dia, conèixer aquesta actualitat i conèixer la multitud de serveis que s'ofereixen des del Consell, que són inesgotables, gairebé m'atreviria a dir, eh?
2: De fet, els ajuntaments més petits, tots els serveis es donen des del Consell Comarcal, clar, excepte tres ciutats de la nostra comarca, que són Vendrell, Calafell, i en algunes coses Cunit, i en algunes altres cosetes l'Arbós, la resta d'ajuntaments són,
1: exacte, sí, sí, sí. Serveis, allò, directament adreçats als ajuntaments pròpiament dits, com a òrgans de gestió municipal, sinó també molts serveis cap a la ciutadania i que també anem coneixent quinzena rere quinzena. De fet, mira, que parlava en Llemaní, al cap de seguida, a nivell així organitzatiu i de coordinació amb altres òrgans de govern, si es pot dir així, que a vegades hem parlat també aquesta relació directa amb ajuntaments, però també amb òrgans que estan per sobre d'aquest ens, com és la Diputació de Tarragona, i aquesta acaba d'estrenar taula compartida, taula de gestió entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal, amb una reunió que es va fer fa molts pocs dies, una setmana, tot just, i que va anar bé, em sembla, no?, per les valoracions fetes després?
2: Sí, és la primera reunió oficial de la comissió, però hi havia hagut reunions de treball abans per arribar precisament a aquesta composició d'una comissió bilateral que pugui treballar més en l'encaix, no?, del Baix Penedès dintre de la comarca, de la província de Tarragona, perdó. El Baix Penedès no és una comarca qualsevol. No, a ningú se li escapa que territorialment tenim una singularitat molt específica, no? Que és que sí que és veritat que estem dintre de la província de Tarragona, però moltes vegades mirem per treballar i per desplaçar-nos i per comprar i per això a la província de Barcelona, no? Sí. I de fet, a la vegueria som l'única comarca de les quatre comarques de la vegueria del Penedès que som de Tarragona, no li passa cap altra, no? Llavors la nostra existència dintre de la vegueria amb les comarques de Barcelona i dintre de la província de Tarragona, com una comarca de Tarragona que som i que ens agrada ser-hi, pues és complicada, no? Sobretot en temes del canvi que ha hagut de la població. Som la comarca que més creix, són els pobles que més creixem i no estaven previstos els serveis per aquest creixement exponencial de persones que han vingut a viure al Baix Penedès, no? Que jo crec que sempre és una oportunitat, no? La gent fuig, no?, de l'Espanya vaciada, de la Catalunya vaciada, però aquí no tenim aquest problema, que no estava vacío nada, i aquí tot està ple, no? Però ho hem de gestionar.
1: Sí.
2: Això és una oportunitat, però s'ha de gestionar, no només que vingui la gent i no, s'han de fer, s'han de planificar serveis, s'han de planificar sobretot serveis que tenen a veure amb la mobilitat.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec que és el més important, perquè la mobilitat és la base de l'economia. No pot ser que tinguem grandíssims polígons industrials que donen feina a moltíssima gent i la gent de la comarca no hi pugui arribar amb transport públic. Quan tu li estàs dient a la gent que ha d'optar pel transport públic i, a més, perquè la gasolina i el gasoil pues, són com un objecte de lujo asiàtic, ara mismo, no? Llavors, clar, aquestes coses són les que s'han d'arreglar, sobretot intercomarcalment. O sigui, és que ja ho hem dit moltes vegades, és més fàcil anar des de l'Arbós a Barcelona que des de l'Arbós a Sant Jaume dels Domenys, si no tens cotxe. Llavors, clar, és que això s'ha d'arreglar.
1: És voluntat política, clar. És evident que hi ha una voluntat política que després queda, diguem, com en segona instància, que potser hauria de ser la primera, que és la feina que feu els tècnics, les tècniques del Consell Comarcal, i que us toca lidiar justament amb aquestes problemàtiques de forma diària.
2: Jo haig de dir que amb aquest temps que jo porto al Consell Comarcal, l'opinió dels tècnics és pràcticament respectada 100% per l'opinió dels polítics. Doncs, eh? O sigui, vull dir, els polítics s'afien molt, es refien molt dels tècnics, els tècnics fan molt bona feina i no hi ha cap mena de discrepància amb temes pues, com això, no? Com pues, no sé, els serveis tècnics o els serveis socials. Uh-huh. Nosaltres confiem amb els nostres tècnics, amb els caps de departament, amb tots els treballadors i les treballadores del Consell, i no hi ha cap polític ni hi ha hagut cap mena de discrepància entre posar sobre la taula les decisions dels tècnics. De fet, els tècnics venen moltes vegades als consells d'alcaldes a explicar com estan fent la feina i com s'ha de fer la feina, i compartidament es prenen les decisions. Genial. Que al final són polítiques.
1: Sí, sí, està clar.
2: Però sí que es respecta molt, i jo sóc la primera interessada en això, en que primi un criteri tècnic d'eficiència, que jo crec que és la paraula que hauria d'anar per davant amb l'administració pública, eh? L'eficiència, l'eficàcia i el servei al ciutadà.
1: Sí, sí, sí. No podem anar més enllà, perquè tampoc no és l'espai, però sí que és cert que és un tema important. Crec que és una manera d'entendre no, l'organització, la coordinació de qualsevol ens públic, i que potser sí que és veritat que es pot ratificar més en un Consell Comarcal que no pas en un ajuntament, aquesta part tècnica. Ja dic, no és el tema d'avui, ni tampoc no anirem més enllà, però que és bo que almenys la responsable tècnica màxima del Consell doncs tingui aquesta bona valoració.
2: Jo crec que sí.
1: És genial. Bé, tenim diferents temes d'actualitat, ara així, marcats per un tema que se n'està parlant molt mediàticament, a nivell nacional, m'atreviria a dir, que són els certificats de vulnerabilitat, que ja no entenem massa, i els qui han de fer la demanda o la certificació d'aquestes demandes encara menys. No sé, des del Consell Comarcal, quin és el paper o quina és la postura en tot això.
2: Bueno, a veure, amb aquest assumpte va haver molta desinformació, però per part del Ministeri. Perquè no donaven tota la informació, donaven informació contradictòria. Al final nosaltres vam prendre unes decisions organitzatives molt clares, sobretot per un objectiu, que és poder atendre a tothom que pogués accedir a la regularització i necessités el certificat de vulnerabilitat, que no és tothom.
1: Val, que és la clau d'això, el que més es parla, aquest certificat de vulnerabilitat.
2: No és tothom que necessita el certificat de vulnerabilitat. De fet, nosaltres vam dir, atendrem a totes les persones que compleixin el requisit que exigeix el decret de regularització, que és estar empadronat abans de l'1 de gener del 2026, i aquests que estiguin empadronats abans de l'1 de gener del 2026 i que tinguin la documentació de serveis socials nostra, pues li farem el certificat de vulnerabilitat. Va. La resta hauran d'anar a les entitats aquestes acreditades que hi ha, que aquí hi ha un al Vendrell i un altre a l'Arbós, si no m'equivoco, i bueno, ahí ho veuran, però nosaltres som administració pública. El que no farem serà que els tècnics signin certificats de vulnerabilitat sense una acreditació mínima, una documentació darrere d'aquest certificat.
1: Val.
2: Que igual altres ja et dic, les entitats acreditatives pues, no són funcionaris, els nostres són funcionaris, i un funcionari, l'assignatura d'un funcionari té un valor. Es presumeix que és veritat el que signa. Llavors, els nostres funcionaris i funcionàries, nosaltres hem de vetllar perquè, per la seguretat jurídica de la persona que demana el certificat de vulnerabilitat, perquè tampoc no té gaire sentit signar un certificat de vulnerabilitat i que després arribis al procés de regularització i te diguin que això no serveix.
1: Clar.
2: Vale? Llavors, nosaltres ens hem d'assegurar que totes les persones del Baix Penedès que tinguin dret a accedir a aquesta regularització i necessitin el certificat de vulnerabilitat i estiguin a la base de dades de serveis socials, pues el tinguin, i ja està, i això és el que estem fent.
1: Val. Suposo que també molta informació a molts usuaris que s'han adreçat, no?, fins al Consell Comarcal.
2: Ens hem organitzat
1: preguntant sobre això, que és tan incert, eh?
2: Bueno, ens hem organitzat bastant bé. Al principi la gent va al seu ajuntament, i els ajuntaments, que són les treballadores i els treballadors socials del Consell Comarcal, fan aquesta recollida de la documentació. Ho he deixat molt clar. Val. No és un tema de voy a la ventanilla y me ponen un sello. No és així, almenys no al Baix Penedès, no al Consell Comarcal, no als ajuntaments que depenen del Baix Penedès, no és així. Nosaltres demanem una documentació X, una acreditació mínima, i que amb aquesta acreditació els treballadors i treballadores de serveis socials estudien l'expedient i fan o no fan el certificat de vulnerabilitat.
1: Val.
2: No es dona el moment, tarden uns dies o setmanes, perquè imagino que hi ha moltíssima gent, i sobretot deixar clar que no tothom necessita el certificat de vulnerabilitat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que és el que més ha transcendit mediàticament, que són aquestes llargues cues que hem vist en altres punts del territori, i que no és un dels documents bàsics per poder acollir-se a aquest pla, sinó que és un dels certificats que es poden demanar.
2: Exacte.
1: Si així es creu necessari. Si ho entenc bé, perquè jo també estic en aquesta situació una mica, de, com suposo que molts companys
2: hem
1: i companyes...
2: Hem après tot sobre la marxa.
1: Correcte. És a dir, és un certificat que depèn del servei social, no? Dels equips de serveis socials, els ajuntaments que disposin del seu equip de serveis socials, aquells usuaris empadronats han d'anar al seu ajuntament que tingui serveis socials.
2: Tothom ha d'anar al seu ajuntament.
1: Sempre. Ajuntaments grans o ajuntaments petits?
2: O ajuntaments petits, perquè els ajuntaments grans tindran els seus serveis socials i els ajuntaments petits tenen allà al propi ajuntament les treballadores i treballadors de benestar social que es traslladen als ajuntaments.
1: Val.
2: Alguns poden, o sigui, alguna gent ha vingut al Consell Comarcal i li hem agafat la documentació, però que entengui la gent que el que fem és agafar la documentació i traslladar-ho als serveis socials que faran la comprovació que s'hagi de fer, igual que fan els ajuntaments, igual que fan els ajuntaments, perquè som la mateixa gent.
1: Val,
2: només
1: val.
2: Que nosaltres anem als ajuntaments i a lo millor alguna vegada, els primers dies sobretot, es va donar que alguns ajuntaments hi havia molta gent. Doncs la gent es va apropar al Consell Comarcal i va donar la documentació i ja està. Però és la mateixa documentació que demanem als ajuntaments i la que es demana al Consell Comarcal.
1: D'acord, però això és la màxima instància informativa, és que aquests usuaris que vulguin demanar i acollir-se a aquest pla de regularització, al seu ajuntament,
2: Al seu ajuntament. I han d'entendre que no aniran allà amb un paper i li donaran l'informe de vulnerabilitat. Trigaran uns dies perquè han d'acreditar que aquesta situació és real.
1: S'ha de consultar la documentació que es disposi, serveis socials, i poder fer certificat.
2: Exacte.
1: Perquè després l'elaboració, és a dir, el poder inscriure's en aquest pla, com funciona?
2: En quin pla?
1: Per poder acollir-se a aquest pla de regularització.
2: Això serà l'estrangeria. Nosaltres no comprovem res. Evidentment, nosaltres no comprovem cap mena de cosa d'estrangeria. Per exemple, nosaltres no tenim cap mena de competència amb el tema del certificat de penals. Això és un tema que estrangeria ho veurà.
1: D'acord.
2: Perquè la persona que es vol acollir a aquesta regularització fa una carpeteta, no?, perquè ens entenguem. Pues amb l'empadronament, amb el passaport o el que sigui, amb el certificat de vulnerabilitat o no, i amb el certificat de penals o no, perquè també es pot presentar sense penals perquè li donen un temps després, perquè s'entén que dels països d'origen triga una mica més allà.
1: Sí.
2: Però és estrangeria qui fa al final,
1: d'acord,
2: o sigui, el ministeri, qui fa al final la valoració de si aquest expedient compleix els requisits de la regularització, no? Nosaltres no tenim competència amb això.
1: Sí, està clar. Doncs què queda dit i que és important explicar-ho d'aquesta manera.
2: Clar.
1: Per això que mediàticament, doncs, mediàticament i perquè hi ha el mateix manera de funcionar, de com s'ha portat des del principi, doncs fa que hi hagi aquesta mica d'incertesa en aquest sentit. Del
2: és que
1: a
2: vegades sembla que els ajuntaments donem papets.
1: No, està clar.
2: Tampoc, nosaltres només donem la documentació que la gent necessita per
1: està
2: fer
1: clar,
2: aquest expedient
1: clar.
2: Que es farà a estrangeria.
1: Correcte.
2: Com totes les regularitzacions.
1: Exacte, qualsevol tramitació en estrangeria es fa des dels seus departaments específics i del qual doncs, hi ha diferents oficines a disposició dels usuaris i aquest certificat de vulnerabilitat que sí que s'acredita des dels ajuntaments, Consell Comarcal, Serveis Socials, sí que s'ha de demanar aquí, però que després el tot la resta és la documentació s'ha de portar en aquests departaments d'estrangeria que
2: també
1: ja hem dit
2: puc dir-te una cosa? També,
1: sisplau.
2: També hem detectat ja que hi ha un gran volum de negoci al voltant d'això que no té res a veure amb l'administració pública. Evidentment, quan hi ha un moviment d'aquest tipus administratiu, vull dir que quan es pot... que això genera feina, ja hem vist molts despatxos, gestories i tal,
1: que
2: ja s'estan encarregant.
1: Que per un módico precio nos encargamos de...
2: Exacte, no vol dir que s'encarreguin de fer els informes de vulnerabilitat, sinó que amb els papers que els hi porta la gent pues ja s'encarreguen de fer la presentació de papers, que es pot fer a través d'internet, amb la signatura digital i tal, o sigui que... La gent té on anar.
1: Correcte. També un missatge important, crec, que per aquells usuaris que vulguin tramitar i poder acollir-se a aquest pla, és... prendre-s'ho relativament calma i no intentar caure en aquests paranys de gestions extremadament costoses, etc., sinó que amb una mica d'informació és relativament fàcil poder acollir-se.
2: Ara, tots els tràmits són gratuïts. També, evidentment, si tu tens la possibilitat i no vols perdre el temps o no pots perdre el temps i ho pots pagar, pues, com qualsevol que contrata una gestoria, perfecte,
1: està
2: molt bé,
1: està
2: però que la gent sàpiga, ho dic sobretot per evitar estafes que a ningú se li pot cobrar per una forma de vulnerabilitat. Això no pot ser. Si t'estan cobrant per això...
1: Està clar. Doncs màxima informació també en aquest aspecte. És un dels temes, com dèiem, que volíem parlar i que de fet hem començat una mica per aquí, d'aquests certificats que tant de rebombori han portat, però hi ha altres temes importants i que també altres serveis que es determinen des del propi Consell Comarcal com són ajuts, n'hi ha molts ara mateix, de manera operativa, entre ells un de que també se n'ha parlat molt són els ajuts al lloguer, més enllà dels ajuts jove al lloguer, sinó també aquests ajuts que van a partir dels 36 anys i fins a 64, que està ara en ple procés.
2: S'han ampliat, de fet, ampliat. La gent que ho vulgui demanar ha d'anar a l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal, que està al centre cívic de l'estació d'aquí del Vendrell. Ho pot presentar, em sembla, també per internet, però al final haurà de tornar a venir a donar la documentació i gestionar-ho. Em sembla que

0: Hi ha persones grans també, per però això, exacte, ja és per tothom.
1: Aquí està, ara que ja queda una franja més universalitzada, que és on poden accedir moltes famílies amb uns barems que són, com, són molt, molt, molt estàndards, s'ha de dir.
0: Clar, és que jo crec que hem arribat un moment que s'ha posat molta atenció, i està bé, amb les rendes més, més baixes, però hem arribat un moment en què les rendes mitjanes, si és que, si és que existeixen algunes rendes mitjanes ja, pues tampoc poden accedir al, al preu de l'habitatge tan fàcilment, perquè el preu de l'habitatge és molt alt. Llavors, les rendes mitjanes, perquè continuen sent mitjanes, també necessiten d'un recolzament de l'administració, no? Llavors, bueno, pues jo crec que està bé, perquè al final, si no, la gent que són aquestes rendes mitjanes, que aporten, que paguen, que estan dintre de, pues, això de l'economia anar, no?, com ho diu tothom, pues també han de sentir-se que l'Estat o l'administració li dona una mica de recolzament en un assumpte com l'habitatge, que és tan important.
1: Sí, sí, sí, sí. Parlàvem que la mobilitat és un dels... punts complicats a la comarca, l'habitatge també podria ser, Núria?
0: L'habitatge, el que passa és que no tenim competència.
1: Ja.
0: Els ajuntaments poden fer el que puguin fer depenent del pressupost que tinguin o els recursos que s'hagin buscat, no? Pues ara, per exemple, l'Ajuntament de Calafell, em sembla que, si no estic equivocada, el dia 8 pues, ve el president de la Generalitat a inaugurar, a fer una volta als 110 pisos que s'han fet, però això és un finançament local.
1: Yeah.
0: S'ha hagut de buscar un finançament local mitjançant d'ajuts i tal, perquè la competència de l'habitatge no és municipal. Llavors, els ajuntaments que tinguin pressupost i vulguin fer habitatge, pues, ho faran, però els que no, pues, no ho poden fer. És una competència de la Generalitat i jo crec que també estatal, no? Hi ha, jo sempre ho dic, hi ha molts pisos buits d'entitats bancàries que s'haurien de gestionar, però esto, claro, esto trasciende nuestro...
1: Sí, sí, sí.
0: La competència.
1: I a priori no es preveu tampoc que hi puguin posar mà ajuntaments o Consell Comarcal.
0: A veure, els ajuntaments, per exemple, amb el tema de la Sareb, hi ha alguns ajuntaments que s'han acollit al conveni amb la Sareb, el que passa que eren tan complicats que també els ajuntaments petits, per exemple, necessiten més personal tècnic per poder fer aquest tipus de coses, perquè els ajuntaments petits tenen el just i necessari per passar el dia, ¿vale? Perquè ens entenguem. Perquè per obrir la porta, per fer les coses del dia a dia de l'Ajuntament, però no tenen serveis tècnics per poder seguir un conveni, per fer un anàlisi jurídic d'un conveni amb una entitat bancària, per fer una adjudicació d'aquestes vivendes en lloguer d'emergència. Es necessita una certa estructura, no sí. Només el piso i la persona que necessita, no? S'ha de fer així, i jo crec que, bueno, que s'ha de començar a pensar que els ajuntaments petits i petits no m'estic referint a un microajuntament,
1: m'estic referint a que
0: els ajuntaments tenen molt poc personal i el que tenen està dedicat als serveis del dia a dia, llavors s'ha de repensar.
1: Sí, sí, sí. El que sí que es pot brindar és informació, també ens costa que hi ha aquesta oficina de borsa d'habitatge de lloguer, sobretot de cara al jovent jove, que també és un punt d'informació que també és importantíssima. I
0: haig de dir que aquesta oficina de lloguer, quan tu t'apuntes a la borsa de lloguer i tal, és una borsa de lloguer que tu serveix per tota Catalunya, tu poses les teves prioritats, però no t'has d'apuntar a cada poble una bossa. Ja estàs apuntat aquí i ja està.
1: I això, i brinden i donen la màxima informació sobre tràmits, sobre lloguers, exacte, contractes, que també està molt bé, com dèiem, la informació és importantíssima.
0: Home,
1: ja diu aquest tòpic que la informació és poder i ho ratifiquem de forma diària en espais com aquests. I canviant radicalment de tema, una qüestió que se n'està parlant moltíssim i que té un caire potser com més distès, però que es vol aprofitar i s'està aprofitant no només com contingut científic, sinó també de promoció econòmica, que és l'eclipsi.
0: M'encanta.
1: Què ha de passar aquell 12 d'agost?
0: El 12 d'agost resulta que estem al ben mig d'un aconteixement planetari i científic importantíssim que es dona cada 300 anys i, a més, el Vendrell, justament on estem avui, és un dels pocs municipis, ciutats de Catalunya i d'Espanya on es veurà més d'un minut. No? So, hi ha molt pocs i un, el Vendrell és un, especialment em dona que la part de la platja. Bueno, hi ha territoris, per exemple el Tarot i Aragó i tal, que ja porten molt de temps fent coses amb això, i nosaltres des del Consell Comarcal vam decidir que això no només era un dia del minuto, sí, no? Sinó que era una oportunitat per posar en valor i també per posar una mica de diversificació al que és l'economia comarcal. El 15 de maig hem organitzat des del Consell Comarcal una jornada sobre l'eclipsi, però una jornada molt especial. O sigui, volem parlar de les empreses que hi ha al territori, vale? Que treballen en aquestes super especificitat de les noves tecnologies, si és que se puede dir ja noves tecnologies, però amb aquest aquest tipus de serveis econòmics, o sigui, d'activitats econòmiques ultra mega especialitzades, que ni tan sols sabíem que estàvem a la comarca,
1: sí, sí, sí,
0: i que són una font de feina d'altíssima qualitat, de generació de

0: de llocs de treball d'altíssima especificitat, i que jo crec que aquest és el mercat de treball que nosaltres hem d'anar a buscar, perquè està molt bé lo del turisme i tot això, però, escolta, els nostres nens i les nostres nenes que estudien també poden ser científics, també volen ser empresaris, també, però és que hi ha una quantitat de diversitat d'empreses que dius, hòstia, ets meravellós.
1: Sí, sí, sí.
0: Des
1: sí.
0: de la gent que, des de, per exemple, des del el sector primari s'ha organitzat per fer, per conjuntar el tema de les vinyes amb el tema de l'observació espacial, a la gent que fa ja startups de coses molt específiques, l'Observatori Científic del Garraf, no sé, ja us convido tots, és una jornada oberta a tothom, es podeu apuntar al a les xarxes socials del Consell Comarcal, està tot el cartell, és del 15, el divendres 15 de maig de 10 a 2 al Teatre Joan Colet de Calafell. Val. Inclús nosaltres estem parlant inclús amb els instituts perquè aportin els nois i les noies, perquè entenem que es necessita una miqueta d'inspiració amb aquests, no, és veritat, amb aquests temps foscos que estem, que tot és crisi, tot és d'allò, entenem que els nois i les noies han de veure que tenen altres oportunitats, que no és el de sempre, no? I, escolta, és un assumpte que aprofitarem això per fer comarca, però sobretot per fer comarca, per fer territori. També analitzarem una miqueta l'impacte que tindrà el turisme amb això, però sobretot el que volem fer és donar a conèixer el nostre territori és pioner amb tot aquest tipus d'indústria de la tecnologia espacial. És al·lucinant, ningú no ho diria.
1: No, no, i
0: existeix. No?
1: Doncs que serveixi aquest eclipsi per destapar
0: tot
1: això i que puguem anar més enllà del turisme, de la restauració, que està molt bé, però que és evident que pot destapar altres moltes coses. Núria, deixem-ho aquí, moltíssimes
0: molt
1: gràcies.
0: Bé.
1: Seguirem parlant, el temps molt ràpid, crec que és bona senyal. Ara ja anirem cap a l'agenda del Consell Comarcal a nivell oficial. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos.
0: Fins la propera.
1: I bona feina.
0: Igual, gràcies. Adéu.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I seguim encara emmarcats en tot aquest espai habitual cada 15 dies amb la col·laboració i la missió conjunta de totes les ràdios de la comarca, aquest espai d'actualitat i d'agenda des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès. De fet, alguns dels temes que ja hem parlat amb aquesta conversa amb la gerenta del Consell, amb la Núria González. Per exemple, recordar que Calafell acollirà una jornada sobre l'eclipsi solar total el 2026 i el seu impacte econòmic i estratègic al Baix Penedès el proper 15 de maig. La sessió vol posar en relleu el potencial d'aquest fenomen astronòmic excepcional com a motor de desenvolupament i de projecció al territori. En aquest sentit, la jornada abordarà com aquest esdeveniment pot generar oportunitats en àmbits estratègics com la innovació, la recerca científica, la tecnologia, l'astronomia aplicada o l'astroturisme, contribuint a diversificar l'economia i a reforçar el posicionament del territori a escala nacional i també internacional. La jornada s'adreça a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori i combinarà continguts divulgatius amb una mirada estratègica sobre les oportunitats que es poden generar. També recordem aquests ajuts a l'habitatge, que s'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per correu electrònic a borsahabitatge@baixpenedès.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació d'aquesta sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon és el 977 66 58 17. I recordem justament aquest correu electrònic, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer aquest tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I també recordar que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar la sol·licitud del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de sol·licitud serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedès.cat, i de forma presencial a l'oficina del Registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del Centre número 5, de dilluns a divendres, de les 9 del matí i fins a les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia i han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també la convocatòria per a sol·licitar els ajuts individuals de menjador per al curs 2026-2027. La convocatòria per a aquest proper curs es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es poden presentar de forma presencial les sol·licituds amb cita prèvia al botó taronja de la seva pàgina web, és la cita prèvia. L'opció de cita està disponible a partir del 13 d'abril, està ja disponible. De fet, el dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del 20 d'abril, és a dir, ja ha començat, i romandrà obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici del curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar. I nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. És la segona edició d'aquest Consolida't i que segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a les persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat en els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedès.cat o també a través del telèfon 977 157 167. I nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès, els Mossos es desplacen als ajuntaments. Aquest nou servei, que permet millorar l'eficiència i la proximitat en l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la pròpia denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I ja, finalment, parlem de les ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen aquestes ludoteques als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitzen aquestes ludoteques, bé, al propi municipi, o bé trucant a l'Ajuntament o al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats que es poden consultar, recordem-ho, a través del web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials. I, de fet, com fem cada 15 dies en aquest espai, des de totes les ràdios de la comarca, amb aquest Baix Penedès al dia, que, de fet, i amb aquest repàs a l'agenda de servei, ho deixem aquí. Agrair la participació de tots els companys i companyes de les ràdios del Baix Penedès i us ubiquem, com ara dèiem, d'aquí 15 dies amb una nova edició d'aquest Baix Penedès al dia. Gràcies i molt bon dia.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Les 10 del matí, ara mateix, amb 3 minuts. Els moments, moment d'activar el català, com sempre fem els dimarts a partir de les 10 del matí. Avui és el torn de saludar el Lluís Tetes d'aquests cursos de català de l'Oficina de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Lluís, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: I mira, ja no plou gairebé. Sí, sí, quatre gotetes.
1: Quin dia més estrany.
0: Que ens ha pillat per sorpresa, eh? Aquesta pluja que ha caigut ara fa un moment aquí a Calafell. Estem en directe, som a dimarts, 10 i 3 minuts, i activem el català una setmana més. Tot bé? Els cursos en marxa?
1: Tot en marxa, i bé, ja sabeu que cada 15 dies convidem alguns dels nostres usuaris, diguem-ho així, alumnes, participants al BXL, el voluntariat per la llengua, i per, col·laboradors diversos. I la setmana passada van venir dos alumnes, veritat?
0: Sí,
1: el Javi,
0: correcte.
1: El Xavier, que dèieu, jo sé per com anem pel Javi, però vaja.
0: Sí, no, a mi em van apuntar a Xavier
1: i
0: jo,
1: la Maria.
0: Xavier, sí, la Maria.
1: El Xavier i la Maria, que eren alumnes del curs de nivell de suficiència 1.
0: Sí, de fet feia res, 8 dies, 10 dies que havien començat el curs, oi?
1: Exactament, són dos alumnes de perfils molt semblant, diguéssim, més o menys semblant, eh? Tots tenen cada alumne és diferent, com totes les persones són diferents. Però el que compartien ells era que no havien estudiat mai català, sinó que l'havien après així doncs al carrer, amb la família, i tot i sent de fora, i els saben parlar, i ara el que volen és aprendre a escriure. I es van fer una prova a nivell al nostre centre, una prova que serveix per determinar quin nivell té les persones parlants de català, i els van col·locar al nivell suficiència 1, que és un nivell de suficiència, que és un nivell una mica elevat, en què un ja sap parlar i el que falta és polir, diguéssim, l'escriure. Eh? I ells estan col·locats a aquest nivell. La Maria era mexicana i parlava un català molt correcte i va arribar al Calafell fa 9 anys només. I fixa't, ja el primer curs que fa és el nivell suficiència, per tant té un mèrit bon, té molt de mèrit això. Es va casar, suposo que això deu ajudar, amb el seu marit, que és català, que és d'aquí, i que sentia com el seu marit parlava, doncs, amb la seva família, amb la seva gent en català, fins i tot els seus fills els hi parlen català, i ella això, doncs, l'ha animat, no? O l'ha motivat a aprendre el català en el seu moment oral, diguéssim, i ara, doncs, a millorar-lo també amb un cert interès de tenir un certificat, eh? Perquè recordem que això de tenir un certificat de català, doncs, més aviat obre portes i és una motivació important de molts dels nostres alumnes. Ella també deia que havia fet un cicle formatiu, allà també va aprendre català, tot i que no l'estudiava específicament, però sí que va aprendre força perquè els professors li parlaven en català, però els companys, normalment, les converses eren en castellà. I, esclar, tot, diguéssim que si una persona està inserida en un entorn on tot és català, és més fàcil que l'aprengui. Si la gent, sabent que és mexicana, doncs li parla en castellà sempre, és més difícil que l'aprengui. Tot i així, ella ho va aconseguir, eh? Que, de totes maneres, necessita un esforç. Aprendre una llengua necessita un esforç. Això també ho deia el Moisès l'altre dia, que gent que es pensa que s'apunta als cursos, que en un any ja sabrà català. Doncs, bueno, sí que en sabrà, però no sabrà tot el català, fins i tot nosaltres, tu i jo inclús, sempre aprenem coses, i per tant aprendre una llengua és una cursa de fons, de fons, diguéssim, eh? Sobretot si vols un nivell d'excel·lència comunicativa que pot ser el màxim de tot. Què més? A veure, què més? Ah, se deia que els seus fills també l'ajuden, el que diu, que el seu fill l'all la corregeix força, i que ella fora de classe, doncs, intenta parlar sempre tot arreu, amb tothom, en català. És una llengua que potser no és la seva, bé, no és la seva inicial, la seva materna, però gairebé se l'ha fet seva, i per això la fa servir amb naturalitat, cosa que des d'aquí aplaudim absolutament, eh? El que li costa més és l'ortografia catalana, que, bé, totes les ortografies del món, totes són convencions, que s'escriuen les paraules així o aixà per una, a vegades per qüestions arbitràries, i la gent es queixa a vegades que l'ortografia catalana és com més difícil que la castellana, i depèn, però bé, també és més fàcil que la francesa, per exemple, no? La castellana sí que és allò que és tal com sona una paraula és com s'escriu. En català això no passa gaire, en francès no passa gens, i en anglès tampoc. O sigui que això de que el català és més difícil, això s'ha de posar una mica en dubte, eh? Tota la seva dificultat, eh? I per altra banda també ens va acompanyar el Javier, el Xavier, que ell fa ja 44 anys que és aquí, diferent de la Maria. Ell ja fa 44 anys que és aquí, és una persona que està arrelada completament aquí, que tampoc no ha estudiat mai el català, però que l'ha anat parlant sempre amb la família, que era una família nombrosa, que jo conec, i que és d'aquí, de Calafell, de tota la vida, i amb pagesos, perquè ell és veterinari i estava molt en contacte amb ramaders i pagesos, i parlant amb ells o sentint-los parlar, doncs n'ha après. I el sap parlar, però que ara saps què li passa? Que al cap d'uns anys, que ara ja està jubilat i té temps, li feia vergonya no saber escriure correctament doncs whatsapps o notes de casa, no? I li feia vergonya perquè no l'havia estudiat mai l'ortografia i que des del punt de vista considera que no en sap prou i que per això s'ha apuntat. Tot i així s'ha apuntat i ja comença des d'un nivell suficiència, trobo que, doncs, que de saber-ne sí que en sap força. Ella, la seva part feble diu que és l'escriure. Diu que sempre l'ha llegit. Sembla que explicava l'anècdota que el 3 de 8 fa 44 anys que existeix, sí. Doncs els mateixos que ell és aquí, diu que és el primer dia que llegeix el 3 de 8. I esclar, llegir tot ajuda molt, parlar amb els pagesos i amb la gent doncs ajuda molt, però tot i així la seva part feble és l'escriure, i ara que treballen amb aquest nivell suficiència, textos una mica més elaborats, textos argumentatius una mica més llargs, això s'ha de treballar bé, i s'ha de saber fer bé. Doncs és el que treballen a classe amb el Moisès. Ell no necessita el certificat, ho fa perquè ja us dic perquè vol.
0: Estava pensant jo que hi ha una generació que ja doncs té una certa edat, que quan era jove, l'època d'estudiar, no va poder estudiar el català. Ho aprenien tot en castellà, i ara sí, potser eren catalanoparlants a casa, però clar, la part que no van aprendre va ser l'escriptura. I avui en dia, doncs sí, a base d'anar mica a mica practicant també amb el corrector i el WhatsApp, però hi ha una generació, la de la meva mare, per exemple, que sí, que no va poder estudiar a escriure el català. No?
1: Exactament, ni la meva, La meva també a vegades escriu i n'està aprenent ara.
0: Sí, exacte.
1: N'estan aprenent ara. Parlaves dels correctors, no?, automàtics, dels que hi ha al mòbil o l'ordinador, i que estan bé, fan bona feina, diguéssim. Que passa que el Javi deia que, el Xavier deia que no en volia dependre sempre del corrector.
0: No,
1: ell
0: perquè
1: volia trobar...
0: No, perquè es relaxes i no n'aprens, a vegades. Però
1: nosaltres mateixos escrivim, ja ens ho corregeix automàticament, i això no... Bé, el producte final està bé, però tu ja et relaxes i ja escrius de qualsevol manera, de vegades. I això tampoc, doncs no ho sé, trobo que ens hauríem de rumiar, no?, a veure si és bo o és dolent. Però bé, és el que hi ha.
0: Exacte.
1: Doncs sí. La Maria va explicar una anècdota que li deia, doncs, que escoltava com el seu pare parlava amb els fills i deia, no sé què, posa els mitjons, no sé què. I en seleccionar la paraula a comentar avui, de les que van sortir la conversa, he seleccionat la paraula mitjons.
0: Doncs vinga, anem a posar música als mitjons.

0: El misteri dels mitjons, un misteri que penso jo passar a totes les cases, eh? Que poses a la rentadora el parell, però a vegades no sé què passa amb algun d'ells, que no el trobes. Potser apareix als dies.
1: Sí, sí.
0: Amb un racó, a saber on, però això passa molt.
1: El misteri dels mitjons, efectivament. I no sé si t'ha passat mai de sortir al carrer amb un mitjó de cara.
0: No, encara.
1: No, a mi tampoc, eh? A mi tampoc.
0: Sí que és veritat que pel matí a primera hora, a vegades, clar, un està mig dormit, però te'l poses i detectes, ostres, aquest sembla que sigui igual, però no ho és. Llavors ja el canvies els dos, ja,
1: doncs,
0: el parell.
1: Sí, sí. Doncs bé, què en sabem de la paraula mitjó? Bé, tothom sap què és aquesta peça de vestir que cobreix el peu i una part de la cama, eh? La part baixa de la cama, diguem-ho així. Doncs té una paraula, hi ha al darrere tota una història ben curiosa i ben, que no sé si podré explicar-la del tot ni prou bé, perquè és una mica enrevessat tot plegat, eh? Mitjó què és? És el diminutiu de mitja. De mitja, mitjó. Hi ha moltes paraules que fem el diminutiu afegint-hi o, o en femení, ona, per exemple, de finestra, un finestró, una finestra petita, o d'una corda, un cordó, que és més petit o més curt, o a vegades a les persones li diem, doncs, el Josep, el Josepó, eh? El Josep, com el Josepet seria, no? O la Montserrat, la Montserratona. Hi ha gent que es diu tona, o es fa dir tona, que ve de Montserratona. Bé, són diminutius. Doncs mitjó és un diminutiu de mitja, perquè és més curt que la mitja. Però què és mitja? Mitja, a la vegada, també té una paraula, una evolució curiosa. L'expressió original era mitja calça, o mitges calces. I què són les calces? Les calces és una peça de vestir que cobrien totes les cames. Totes les cames. Però, amb el pas del temps, les calces es van quedar restringides a la part de dalt de les cames, de cintura i en avall, no? I d'aquí ve calces i calcetes. Calces i calcetes, que és la part, s'ha quedat restringida a una peça femenina. Però aquí hi ha hagut molta evolució al llarg dels segles, eh? Perquè les calces abans també portàvem els homes. És més, quan jo era petit, els meus avis em deien puja les calces, allò que et queien a vegades. Ara la canalla, molta canalla jove, van amb els calces, amb els pantalons sí, tirats avall, no? Sí. Doncs el meu avi, si els veies, diria puja les calces, home! Volem dir els pantalons, naturalment, però és que antigament les calces eren una peça de vestir que cobria tota la cama. Doncs mitges calces eren unes calces o una peça de roba que cobria només fins a la cuixa, diguéssim. Després van sortir els pantis. Els pantis sí que eren mitges que cobrien tot, des del peu fins a dalt la cintura. Però abans les mitges, o ara encara, femenines, les mitges, només cobrien fins a la cuixa, que jo sàpiga. I encara avui en futbol es parla de les mitgetes, que són més curtes que les mitges. Les mitgetes són els mitjons alts que porten els jugadors de futbol. Mm-hmm. Per tant, mitges, mitgetes, mitjons, tot va lligat i lligat amb calces. Que calces té el mateix origen que calçat i calçar. És a dir, fixeu-vos, que recombolesc és tot plegat, però de les calces era que cobria tot el peu fins dalt de tot, va quedar restringit fins a la part de dalt. Bé, és una mica embolicat tot això, però jo ho trobo molt, molt curiós, això. He parlat de la paraula pantis. El panti existeix al diccionari, en el sentit d'aquestes mitges que cobreixen des de la punta del peu fins a la cintura, no pas les mitges d'abans, que eren només fins a la cuixa. Hi ha una paraula que, per dir mitjó, que també és correcte en català. No sé si l'heu sentit mai i ara quan la sentiu direu, ep, ja vas bé, Lluís. Doncs sí, és la paraula calcetí.
0: Què? Doncs et diré.
1: Vaig bé?
0: Sona diferent, eh?
1: Sona diferent. Calcetí existeix en valencià, en tortosí, en balear, en comptes de mitjons diuen calcetí. Fixeu-vos, que calcetí també ve de calçar, calçat, sí, calces, per tant, tot va relligat, això.
0: O de calcetín, en castellà, també.
1: I calcetín, en clar, calcetín. Sona calcetín, efectivament, que és el calcetines, que és la manera com es diu en castellà la paraula mitjó, i es diu també, doncs, aquesta variant en valencià, tortosí i balear, en català, doncs, correcte, d'aquestes zones, i surt del diccionari la paraula calcetí com a sinònim de mitjó. Mm. Hi ha dues paraules més que semblen un mitjó, però no ben bé, que és la paraula peuc, que s'escriu amb una diàresi a la U, peuc, que és un mitjó curt, que la meva avi sempre feia pous, es passava el dia fent pous amb mitja, amb un ganxet. No, mitja o amb ganxet, ara no ho sé, amb ganxet, em sembla. Bé, que és un mitjó, doncs, per no agafar fred, per estar per casa.
0: Però més associat potser als infants, als bebès, o no? Perquè un pous que jo ho vinculo més amb els bebès,
1: Actualment sí, però jo diria que no, fins i tot la gent gran abans en devien portar,
0: tenia, sí.
1: Jo crec que la iaia feia paucs per tothom, per tota la família.
0: Molt bé.
1: I hi ha la paraula també escarpí, que és com una meda mitjó, però més especialitzat. És per a gent que treballa amb... que està a l'aigua, en món aquàtic, o en espeleologia, si hi ha aigua, perquè és com... És un material aïllant, un escarpí. Un escarpí és un mitjó especialitzat. Escarpí, paú, calcetí, mitjó, tot això, doncs, són paraules que s'hi assemblen, i mitges i calces, si voleu. Algunes frases, per exemple, girar com un mitjó, diem de vegades, ui, això ha girat com un mitjó, o la reunió va girar com un mitjó, o aquest tema ha girat com un mitjó. És a dir, que ha fet un canvi radical, no té més. Els mitjons es giren, no?, d'una banda i de l'altra. O portar els mitjons al garró, que significa portar els mitjons... tirats avall, caiguts, que això és una cosa que en el món del ben vestir no és que està ben vist, el mitjó ha de tirar ben amunt, ben estirat, perquè no es vegin les arrugues. Hi ha una paraula que jo no sabia què volia dir, remitjó, que s'hi assembla mitjó, però no té res a veure. Mitjó, o remitjó vol dir allò que s'obre, allò que no entra dins una mesura, una cosa que s'obre, un remitjó. Posem un remitjó, el remitjó de sal, el que queda de sal ho deixem aquí. No ho havia sentit mai, I per tant, mira, una paraula que avui he après. I això és el que sabem sobre la paraula mitjó, mitjons.
0: I sempre tenim aquest diàleg entre la Sara i el Joan, que destrossen el català, i sempre, amb en Lluís Tetes, doncs, intentem buscar aquelles paraules que no han dit bé en aquest diàleg i que han utilitzat doncs, com un castellanisme o com un barbarisme.
1: Ens el va presentar el Moisès l'altre dia, els va anunciar.
0: Exacte.
1: Ara us recordo quin diàleg era, o quina frase era, i deia així... Ara tot és diferent. Ara els joves estan tot el dia amb el mòbil i semblen atontats. No tenen aquella xispa que teníem nosaltres. Sempre estàvem liats amb alguna festa i si no teníem ni un duro, fèiem un botelló en el parc i tan amples. No ens calien postureig ni tonteria, com ara tenen a l'Instagram. De vegades, quan tenia algun bajón de tant de ballar, m'asseia a la barra a veure si lligava, però la veritat és que jo també feia bastant el pringat. I si algun porter es posava xungo, no en deixava entrar... Li muntàvem un pollo. Bé, això sona molt, totes aquestes.
0: Sí.
1: Se senten moltíssim, aquestes paraules.
0: Sí, però sonen...
1: Però què? Són col·loquialismes, que no tiran a castellanismes, també. Són moltes paraules o incorrectes o mal utilitzades. Mira, atontat no existeix. Podem dir que un que mira sempre el mòbil està atontat mirant el mòbil, està encantat. Encantat, podríem dir. Que algú no té xispa vol dir que no, algú no té gràcia, no té enginy. No té gràcia, queda bé. O estem molt liats, estic molt embolicat, estic molt enfeinat, podem dir. La paraula duro, que surt aquí, és correcta, La paraula duro surt al diccionari. Ara ja no en fem servir, duros, però surten en frases fetes com no tinc ni un duro, o un duro a quatre pessetes, o coses
0: així. Sí, era la moneda del duro de 5 pessetes d'abans.
1: Però clar, recordes, tu?
0: Oi tant, que me'n recordo, ja tenim una edat i sí que ho recordem, però queda lluny, això,
1: I aquella gent que comptava amb duros. Quan val això? 20 duros.
0: Sí, exacte.
1: Ostres, 20 duros, bueno, 20 duros ja m'ho sabia, però hi eren altres que no.
0: Sí, sí, 100 pessetes eren 20 duros, déu-n'hi-do.
1: El botellón és un botellot. Un botellot és la manera com s'intenta rectificar en públic. Quan et ve un bajón, et ve una baixada. Em ve una baixada o un defalliment, segons com. La barra del bar és correcta. No sé si aquí semblava com fos... La barra és correcta, la d'un bar, és un taulell. I un pringat, podem dir... M'ha costat molt trobar aquí la paraula per definir, per substituir-la. Jo feia bastant el pringat, feia bastant el passerell, que és un ocell, i que el trobo bastant expressiu. No facis el passerell, no siguis passerell, no siguis pringat. I quan el porter es posa xungo... aquesta, quan es posa maleducat, es posa difícil, es posa amenaçador... O aquella gent és molt xunga, és molt amenaçadora, poc de confiança. I finalment, muntar un pollo. Hi ha molta gent que diu muntar un pollastre. Seria com una ultracorrecció, això és dir, posar... És estrany, eh? Podem dir muntar un mullader, muntar merder, o alguna d'aquestes pot funcionar. En definitiva,
0: doncs mira,
1: fem el
0: que
1: puguem.
0: Eh? Mira que jo, això d'avui, porto un lío avui, això ho utilitzo jo molt. En la tontat també utilitzem molt aquesta expressió.
1: Bé, diguem que en col·loquialment, sí. No passa res. Ara, si ho volem dir correctament, hauríem de fer servir una altra paraula.
0: Doncs paraules que utilitzem, que a vegades ens grinyolen una miqueta les oïdes, però d'altres que utilitzem en el nostre dia a dia. Doncs seguirem cada setmana aquestes converses, aquest diàleg entre el Joan i la Sara, que destrossen el català, i la setmana vinent serà amb el Moisès, que ens acompanyarà, esperem, amb nous
1: convidats
0: aquí, participant d'aquests cursos de català. En Lluís Tetes ens ha activat avui el català des de Calafell Ràdio. Gràcies, Lluís. Ara el repassat ja ha passat.
1: Ja
0: esperem
1: sortir,
0: que no plogui ara quan tornis cap a dalt. Molt que vagi bé. Bona setmana.
1: Adéu, bona setmana.
0: Adéu-siau.

0: La nova del Miqui Núñez. Això que arriba a ritme d'esca, es titula un altre cop, és la nova que es publicava ara fa, què? Una setmaneta, 10 dies enrere, el Miqui Núñez, la nova que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio. 10 i 25 minuts. És moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tornem de seguida aquí en el magazín de Calafell Ràdio. Combinant l'actualitat, l'entreteniment, la bona música al llarg de 4 hores, anem camí del punt de 2:15. En un moment, l'avanç informatiu i tot seguit, què llegim? Aquests clàssics que ens porta la Roser Ribas, també amb la Rosana Rion. Avui ens parlaran de Moby Dick. Doncs vinga, tot això passarà aquí en el 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv. No et moguis de la nostra sintonia. Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
2: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
0: Deu del matí amb 28 minuts.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Ja sabeu que quan s'apropa cada hora al punt de 2:15, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb les notícies més destacades d'aquest dimarts, dia 5/5/2026. Amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, bon dia.
4: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaura.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
6: Avui 31 minuts i ja sabeu que avui és l'efemèride, l'aniversari del Craig David, que va néixer un 5 de maig de 1981, aquest cantant britànic que avui fa 45 anys. Doncs ara mateix anem a recordar un dels seus grans hits de l'any 2000, això que es titula Walking Away. Arriba Craig David a Calafell Ràdio. I després d'aquesta cançó, què llegim? L'espai de la Rosana Rion amb la Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir, un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Rosana Rion, què llegim avui?
1: Avui llegirem Moby Dick.
2: Moby Dick va ser escrita per Herman Melville, i és una obra fantàstica per gaudir tot un estiu, això sí, no és una obra per... És una obra per qual has de dir, bé, tinc l'estiu per davant, doncs aquest estiu què faré? Llegiré Moby Dick.
0: De quantes pàgines estem parlant, més o menys? Perquè cada edició té un número...
2: Sí, doncs podríem estar parlant d'unes 700, 800 pàgines... Un estiu.
0: Per això dius a l'estiu, sí.
2: Sí, sí, però val la pena perquè és un llibre que es gaudeix moltíssim, no?
0: I per parlar de Moby Dick, la Rosana ens proposa Orinoco Flow, d'Enya.
2: Hi ha la primera frase, que és molt famosa, tendint-se directament a la història, perquè diu, digue'm Ismael. Pum, directament i ets còmplice del narrador, ja veus que t'explicaran en primera persona què li ha passat amb aquesta persona, no? Llavors, és una obra que ha tingut moltíssimes interpretacions i que se li han vist 50.000 interpretacions, però que no deixa de ser un llibre d'aventures, d'un jove que s'embarca en un vaixell balaner i viatja per tot el món perseguint, perquè primer, doncs, en principi, van buscant balenes, però la balena que busquen és Moby Dick, no? La balena blanca.
0: Quina va ser la inspiració de l'autor?
2: Bé, l'autor va viatjar per tot el món i també va ser mariner amb un balaner i per tant era un tema que coneixia molt bé, no? Nantucket, que és a Massachusetts, és un lloc on hi ha, d'on parteixen molts balaners, és una part important de la història, no? El vaixell, el Pequod, el capità Ahab, no? Tots són noms que ens són familiars, també pel cinema, no? Per les diferents interpretacions que hem vist de cinematogràfiques de l'obra, no? I vas veient el camí que fa aquest jove mariner i com ell va narrant què passa dins del vaixell. I la construcció de la novel·la és molt interessant perquè hi ha, per exemple, tota una part on no passa res. I hi ha uns quants capítols que parla sobre balenes i tu és interessant perquè vas sabent coses sobre les balenes. Però està molt ben pensat perquè és un moment a la història on no es troben balenes. Llavors, a tu, com a lector, també et va venint aquest cansament i aquesta sensació de que la història no avança, no? Llavors està molt ben pensat, perquè no només et diu, no, vam estar un mes allí quiets perquè no hi havia balenes per enlloc, no? Sinó que vas aprenent sobre balenes i vas tenint aquesta sensació de que la història no avança, no? I està molt ben construïda i els personatges són fantàstics, no? El narrador, el nostre Ismael, no? El capità, amb la pota que ja té que ja s'havia trobat prèviament amb Moby Dick i li havia arrebatat una part del seu cos. I és interessant també perquè primer els mariners tenen una mica de por perquè saben que aquest capità està obsessionat amb Moby Dick i ells el que volen és guanyar-se la vida, no? Però a mesura que va passant la història es van implicant de manera que al final tots tenen la mateixa bogeria que el capità i tots estan obsessionats per trobar i atrapar Moby Dick.
0: Quin context històric tenia?
2: Bé, és una... Com moltes històries d'aventures, a vegades... Bé, sí que dins de, per exemple, el que és la caça de la balena i que després s'ha vist, no?, que s'ha prohibit, etc., sí que t'explica una mica com eren les coses en aquell moment, no?, perquè es caçaven moltes balenes i se'n feien moltíssimes coses de les balenes, no?, tenien moltíssimes diferents utilitats, les diferents parts de la... Tot això ho aprens, llegint Moby Dick, les diferents parts de la balena, no?, des d'aquest punt de vista sí que et mostra un moment històric de l'home com a depredador d'una espècie que va acabar quasi extingint-se, i per això es va haver de limitar moltíssim la caça de balenes.
0: I els temes principals de l'obra, quins diries que són?
2: Jo crec que un dels temes principals és el mal. El mal com a tal, no? Perquè hi ha el mal al món i és una cosa que està dins la natura, no? És com Blake, quan parla del tigre, no? El tigre el va fer Déu, també. És a dir, el tigre, el mal, està al món, no? I preguntar-nos sobre el mal és molt humà, no? De fet, a Moby Dick hi ha moltes referències a la Bíblia, però jo crec que la balena, que és monstruosa, és enorme, però també és blanca a la vegada, també té una certa bellesa, aquest mal, no? Una atracció que té el mal, no? Llavors, és una lluita interna i externa. És una lluita que també pot ser personal, no? El mal que atrau i el mal que volem destruir a la vegada, no? Jo crec que aquest és un dels temes fonamentals. També el tema de l'aprenentatge, que aquí trobem un jove, Ismael, i que va coneixent persones i que va tenint experiències i que al final és l'únic que sobreviu. De fet, agafat amb un taüt que, no, apareix a la història en un altre moment, i és l'únic que pot explicar la història. Però és una història que val la pena explicar-la, no? I crec que aquí és l'interessant, que encara que sapiguem que el mal existeix, no podem simplement dir el món és així. Hem d'intentar entendre'l, encara que sapiguem que no té comprensió, que no podem realment acabar d'entendre per què i com s'arriba al mal.
0: Per què llegir avui, Moby Dick, Rosana?
2: Bé, llegir-lo avui perquè és una història d'aventures. És d'un mariner que s'embarca en un vaixell i passen moltes coses, i tu, quan ells, en anglès es diu There She Blows. There She Blows és...
0: Ballena va, no?
2: Ballena va.
0: Sí.
2: Doncs quan tu vas llegint la història, acabes sent un mariner més, esperant que diguin There She Blows, ballena a la vista. I dius, ai, calla, ja en tenim una i posem-nos a veure si la cacem, perquè a més era una forma molt física, perquè es posaven en un vaixell més petit i anaven allí amb els arpons, i per això es jugaven la vida d'una manera molt diferent de la pesca moderna, que no s'hi juguen la vida de la mateixa manera, no? Hi ha tempestes i perills, evidentment, però no és el mateix que anar amb una barqueta petita i un arpó a enfrontar-te a un animal brutalment gran i a més a més, Moby Dick ja coneix els homes, perquè ja ha tingut experiències prèvies, i llavors és un animal molt intel·ligent i és un animal molt perillós perquè ja ha après de l'experiència prèvia d'haver-se trobat amb humans, no? I tu comparteixes la història, la vius amb Ismael, des de la primera frase.
0: Una de les frases a destacar, o segur que hi ha moltes, però escolliries alguna?
2: No sé, la primera a mi sempre m'ha agradat molt, no? Call me Ismael, digue'm Ismael, perquè és un dels començaments més coneguts de la història de la literatura, perquè és tan directa, no? I perquè et posa dins la història des del primer moment, no? Perquè moltes novel·les comencen amb una descripció del lloc, dels personatges, no sé què, i abans no arribes a que passi alguna cosa, no? Alguna cosa. En canvi, aquí ja, des del primer moment, Ismael t'explica la història, no? I llavors diu, bé, doncs jo em trobava allí, a Nantucket, i em vaig enrolar el vaixell, i ja estàs dins, ja estàs dins. No necessites preàmbuls per llegir Moby Dick.
0: Doncs ens quedem amb Moby Dick per llegir durant l'estiu, sobretot perquè és una obra bastant llargueta, però que cal redescobrir i gaudir-la durant un temps. Ens escoltem el proper Què llegim, perquè sempre hi haurà clàssics per descobrir.

0: És una de les grans cançons que hem volgut recuperar, recordar. Cançons que formen part de la història de la música amb el gran The Weeknd. El canadenc, cada mes, estarà pròximament en concert a Barcelona, el pròxim mes de setembre, un d'aquests grans artistes, una de les grans veus, amb llarga trajectòria i amb èxits com aquesta, la que hem compartit, la que hem recordat al costat de Daft Punk. I Feel It Coming, amb The Weeknd, arribant a les 10:50.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Cançons de l'actualitat, cançons per recordar, i anem a escoltar l'última, la nova del Manu Guix, que va estar aquí a Calafell aquest cap de setmana.

0: És el Manu Guix, acaba de publicar el seu nou treball, un EP que es diu Galàxies. I aquesta és una de les cançons incloses a Any Jum, que vau poder gaudir si vau estar en el concert de la cadena Dial aquest diumenge per la tarda en el parc de la Sínia de Calafell. Va ser el primer de pujar a l'escenari, interpretar les seves cançons amb un repertori d'artistes de primer nivell del panorama musical espanyol i també del panorama musical català, com és el Manu Guix. Doncs amb Any Jum hem arribat a les 10:55, moment d'una aturada, una pausa, tornem de seguida en un moment al temps, la previsió amb Josep Miró.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Dos minuts, ja arribem a les 11 del matí, com sempre pendents a la meteorologia. Anem a saludar un dia més aquí en directe en Josep Miró. El tenim ja esperant al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un matí gris i acaba de caure un ramassat ara fa com a mitja horeta aquí a Calafell, o 50 minuts aproximadament.
1: Sí, exacte. I mullar el terra i poqueta cosa més. Tan sols ha deixat una dècima de precipitació, perquè ha durat... Sí que en algunes zones del municipi poden haver arribat a deixar dues dècimes, però vaja, molt poqueta cosa. En principi, comptàvem que li costaria més de créixer els núvols, pensaven que es formarien nuvolades i podien deixar alguna gota al voltant de migdia, en canvi ha sigut una mica abans o bastant abans, perquè hi ha una situació d'inestabilitat força acusada en alçada, mai de fet en alçada, i amb la humitat de la pluja d'aquests dies, la precipitació recollida ahir, que va ser d'un litre i tres dècimes a l'estació del Parc del Vilarenc i un litre al carrer Manuel Soler. Aquesta humitat generada per la precipitació, només que escalfa una miqueta el sol, tot i que avui la temperatura ha baixat, és suficient per crear aquestes petites nuvolades que han deixat aquest ruixat. Hem d'esperar, però, que el temps avui doncs continuï sent variable. Fins i tot es poden obrir algunes clarianes amb alguna petita ullada de sol d'aquí a migdia, tot i que al migdia poden tornar a créixer algunes nuvolades que de manera puntual no es descarta que puguin deixar algun petit ruixadet com el que ha fet a mig matí. I en canvi és a partir de la tarda que el cel quedarà ben tapat i és a partir de mitja tarda o sobretot del vespre que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars. Localment podrien anar acompanyats d'alguna tronada i en algun moment de més intensitat. Però a partir del vespre o primera hora de la nit s'allunyarien, com va passar ahir, de manera ràpida. La temperatura, déu-n'hi-do com ha baixat avui. S'ha notat una mica a primera hora l'ambient més fresquet, amb una temperatura d'11 graus, que feia potser 3 setmanes que no arribàvem a una temperatura d'aquests valors. Ara en tenim 17, però la màxima avui quedarà curta i difícilment passarà dels 19, amb una humitat moderada al centre del dia, però que tornarà a augmentar de manera clara a la tarda. Amb vents febles i variables, girant cap a migjorn al centre del dia i al final de la jornada giraran cap a mestral. Això farà que la mar estigui una mica moguda amb marejol ara al matí i àrees de maror a la tarda. Per demà, en canvi, per fi, esperem un temps més estable i assolellat, fins i tot amb cel clar, quasi bé la major part del dia. Sí que apareixeran alguns núvols baix poc destacable a partir del vespre i entrada la nit. Demà, com dèiem, sense pluja. La temperatura es mantindrà baixa de nit i pujarà unes dècimes de dia i es mourà al voltant dels 10 o 11 graus de mínima i dels 20 de màxima demà, amb una humitat alta. Vent feble en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn amb algun cop moderat al dia. Això farà que la mar hi hagi marejol, però augmentant a maró a partir de mitja tarda. De cara a dijous, el temps també seria variable amb alternança de sol i núvols, però no n'estarem pluges. No n'esperem pluges. En canvi, de cara al cap de setmana, ja ho anirem confirmant, però amb els mapes a mig termini sí que ens dona la possibilitat d'algunes pluges el divendres al vespre i la nit també de divendres a dissabte.
0: A veure, perquè em quedi clar, jo és que avui sóc dels que imprudentment he vingut amb moto a treballar i dic, quan me'n vagi a dinar, em tocarà pluja o no? M'hauré de protegir o no?
1: En principi és poc probable, no descartable, perquè es poden tornar a formar aquestes nuvolades que poden deixar aquests ruixadets petitets i seria molta casualitat que enganxés en aquell moment, però l'estona de precipitació d'aquests ruixats al migdia són molt escasses, és molt puntual i per tant les probabilitats són baixes. Sí que parlaríem de probabilitats més altes de pluja, seria avui entre mitja tarda i primera hora de l'any.
0: Doncs una estabilitat que va a menys i ja demà ens dius que ja no tindrem aquesta pluja.
1: Demà i dijous transitòriament no la tindrem. Tornarà a recuperar-se la inestabilitat el divendres i el dissabte. Diumenge no, eh? divendres i dissabte tornem a tenir possibilitats de ruixats, preferentment dissabte.
0: Ho anirem perfilant al llarg de la setmana, que encara som a dimarts i els mapes ja sabem que poden anar canviant aquestes previsions.
1: Josep, la primavera.
0: Sí, sí, exacte, també la primavera és així. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Gràcies per la informació. Fins demà. Que vagi bé.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: 11:03, ja sabeu que els dimarts a partir de les 11 del matí tenim l'espai del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. Avui al començar el programa us anunciàvem que no tindríem l'espai, avui la Juli no pot acompanyar-nos, en el seu lloc arribarà l'espai de salut, vida saludable. Avui parlant del restrenyiment, serà d'aquí un moment, després d'una cançó. Marxem cap al 1987. Com m'agrada aquesta cançó, els Pet Shop Boys.
1: Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Va ser la versió que vam fer d'aquest clàssic que fins i tot va cantar Elvis Presley. Always on my mind, amb Pet Shop Boys des de l'Actually. Chris Lowe i Neil Tennant sonant així.

0: Ja comencem nova edició de l'Espai Vida Saludable. Cada setmana aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, moment de xerrar, ens acompanya la Judit Companys, dietista nutricionista d'atenció primària i comunitària en el CAP de Calafell. Judit, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui ens portes un tema, com sempre, com tots, interessant. Avui parlarem d'un problema molt comú, però del qual sovint penso jo que ens costa parlar, com és el restrenyiment. Realment és tan freqüent com sembla el patir aquest restrenyiment?
1: Sí, molt més del que ens pensem. A consulta veiem el restrenyiment tant en nens com en adults i sobretot amb gent gran. És un problema habitual i tot i que moltes persones ho normalitzin i no consultin al CAP, sovint es pot millorar amb petits canvis.
0: Entenem que a vegades dona vergonya, no?, parlar d'aquests temes. Digues, doncs ara mateix em costa anar al bany, estic patint aquest restrenyiment.
1: Ho trobem com a normal i realment no seria una cosa normal. Hi ha moltes maneres de poder-ho millorar, no? Llavors, doncs, anem a veure algunes cosetes, no?, que podríem fer.
0: Primer, saber què considerem com patir restrenyiment. Què comporta l'estar restrenyit?
1: Sí, molta gent es pensa que només vol dir restrenyiment anar poc al lavabo. I realment parlem de restrenyiment no només quan una persona va poc al lavabo, que també, sinó també quan ens costa molt anar al lavabo, quan les deposicions són molt dures, són seques i en forma de boletes. I també, per últim, quan acabem d'anar al lavabo ens queda la sensació de no haver buidat del tot. Per entendre'ns, es considera normal anar de ventre de fins d'un cop al dia i un cop cada 3 dies. Dintre d'aquesta franja, si jo hi vaig un cop cada 2 dies o un cop cada 3 dies, no es considera restrenyiment, a no ser que aquesta consistència pugui ser diferent. Cada persona té un ritme de posicional completament diferent. Però si anar al lavabo implica un esforç, molèsties, dolor, cal parar-hi atenció. Hi ha persones que diuen: jo hi vaig cada dia, però m'estic molta estona i he d'empènyer molt. Això també seria un restrenyiment, encara que la freqüència sigui diària, encara que hi anem tots els dies. Pensem que el cos ens dona senyals i l'hem d'escoltar. Moltes vegades normalitzem el fet de tenir ganes d'anar al lavabo i no anar-hi. Això ho parlarem, perquè també és molt important parar-hi compte.
0: Quines són les causes que provoquen aquest restrenyiment?
1: Hi ha moltes causes. La primera d'elles és l'alimentació. Al final, si fem una dieta baixa en fibra, una alimentació que no conté fibra, doncs estarem facilitant que tinguem aquest restrenyiment. Però també beure poca aigua, fer poc exercici, aguantar-nos molt les ganes d'anar al lavabo. Vale? Serien com els punts més importants. També influeixen els canvis en els horaris, l'estrès, alguns medicaments i inclús la mateixa edat, que hem dit que, per exemple, les persones grans tenen més probabilitat de tenir restrenyiment que una persona jove.
0: Centrem això en una falta d'hidratació d'aquesta femta?
1: Sí, exacte, ara ho veurem, que realment una de les causes més importants, o el primer que li diem a una persona si està tenint restrenyiment, és beu molta aigua. Ara ho veurem.
0: Sempre considereu que hi ha uns aliments que ajuden, no?, a contrarrestar aquest restrenyiment. De quins aliments estem parlant, Judit?
1: Sí, hem de fer èmfasi sobretot amb la fibra. Nosaltres, la fibra al final ajudarà que les deposicions siguin suaus i fàcils d'expulsar. Si no consumim aquesta quantitat de fibra necessària, al final el que passarà és que cada vegada ens costarà més. Quins aliments porten fibra? Doncs, evidentment, les verdures, no? Al final, intentar que aquesta verdura hi sigui diàriament. La verdura aporta volum, que el que farà és que la femta tingui una consistència correcta i també hidrata la verdura, la femta. Per tant, també farà que sigui més fàcil que aquesta femta vagi movent-se per tots els intestins i arribi al lloc on, no?, on hauríem d'evacuar. Coses que podem menjar? Doncs qualsevol verdura. Amanides, pastanagues, carbassons, ara que és temporada de carxofes, doncs qualsevol verdura. Després tenim les fruites. Evidentment, el mateix, ens aporten fibra i ens aporten aigua. Hi ha molta gent que diu, no?, que el kiwi ens ajuda molt en el lavabo, no?, que és un, té un efecte laxant. Realment, sí, el kiwi és un aliment d'entre d'altres. Si mengem fruita ens ho faran totes, però sí que és veritat que el kiwi té un efecte lleugerament més laxant que les altres fruites. Tenim els cereals integrals, no? Pa integral, pasta integral, arròs integral. Si hi ha algú que li costa anar molt al lavabo, també podem introduir aquest aliment integral. No cal que sigui tot. L'ideal és que tot fos integral, no? Però a vegades ens costa fer tots aquests canvis. Llavors, comencem pel pa, que potser és l'aliment que anem introduint tots els dies i que és més fàcil poder-lo introduir com a integral. Un altre aliment, les llavors i els fruits secs, no? A mitja tarda, a mig matí, són aliments que també faran que aquesta consistència millori. I per final i per finalitzar, tindríem les llegums, no? Llavors, tenim fruita, tenim verdura, tenim llavors, tenim integrals, pues, hi ha moltes coses, no cal fer-ho tot d'un dia per l'altre, però sí que és important anar introduint aquests aliments. Sobretot, recordem el que hem dit ara de l'aigua. Introduir molta fibra sense beure aigua, això no serveix absolutament per res. De fet, empitjora els símptomes del restrenyiment. Nosaltres, perquè la gent ho entengui, al final sempre expliquem que l'aigua activa la fibra. Si no hi ha aigua, aquesta fibra no funciona. Per tant, al final el que farà és que la fibra no pugui anar-se movent per tot l'intestí. I una altra cosa important també és no cal fer-ho tot alhora. És a dir, ara hem parlat dels aliments que porten molta fibra, no cal introduir d'un dia per l'altre. Ara, avui que escolto aquesta píldora, no? Pues, menjarem molta fibra. Perquè també és veritat que si de no menjar-ne gens a menjar-ne molta, això ho fem amb un canvi d'un o dos dies, també pot empitjorar el restrenyiment. Per tant, hem d'anar introduint cosetes poquet a poquet.
0: Poquet a poquet, gradualment, i ser constant, entenc, eh?
1: Exacte.
0: Perquè, clar, si ho fem una setmana, però després deixem aquesta fibra, aquests aliments de banda, doncs caurem una altra vegada doncs amb aquesta mateixa problemàtica. Al igual que ens donaves aquests consells que van bé per poder ser regulars a l'hora d'anar al lavabo, hi ha d'altres? Podríem explicar si hi ha alguns doncs, que no van tan bé, doncs que poden afavorir aquest restrenyiment?
1: Aliments que afavorien el restrenyiment. Realment no hi ha un aliment en si que afavoreixi el restrenyiment, sinó realment el punt seria el no consumir aliments que continguin fibra.
0: Perquè ara estic pensant, jo, quan anem a vegades que tenim el de panxa o anem una miqueta doncs, sueltos, podríem dir-ho d'aquesta manera, diu, l'arròs. Podem entendre de que aquest doncs, podria ajudar a col·laborar amb aquest restrenyiment, potser.
1: Sí que és veritat que a vegades es diu no, que l'arròs, si anem molt, molt sueltos, doncs al final realment és perquè l'arròs, sobretot integral, el que aconseguirem és que si jo vaig molt suelto vol dir que la femta és molt líquida. I al final qualsevol aliment que és integral, per això sempre que diuen l'arròs realment no és l'arròs, seria l'arròs integral, el que fa és que aquesta femta passi a ser una mica més compacta. Vale. I una cosa que és molt líquida passa a ser compacta fa que aquesta diarrea, sobretot, no? Que aquesta consistència més líquida deixi d'estar-hi.
0: Reprenem la pregunta, hi ha aliments que puguin afavorir aquest restrenyiment? Ens deies que no.
1: No, en principi no hi haurien aliments que empitjorin. Seria la falta de consum de fibra o la deshidratació.
0: Ara ens parlaves d'aquests aliments. Es podries explicar una miqueta o posar un exemple en forma de dieta que podem menjar al llarg d'un dia que ens ajudi doncs, a millorar aquest trànsit intestinal?
1: Sí, us fico l'exemple d'un menú d'un dia que podríem menjar perquè vegeu que realment no és tan difícil fer una alimentació rica en fibra. Per esmorzar podríem menjar un entrepà amb oli, formatge, amb tomàquet, el que sigui, un cafè i una fruita. El fet d'haver ficat el pa integral i haver ficat la fruita, ja tenim la fibra. A l'hora de dinar, ens mengem un plat de llenties amb verdures. Que algú li fica la carn amb aquestes llenties? Estupendo, cap problema. O una altra opció seria fer-se un bol, per exemple, d'arròs integral amb verdures, tot barrejadet. A la tarda, ens mengem un iogurt amb fruits secs. I a l'hora de sopar ens mengem una verdura cuita, jo què sé, per exemple, un puré de verdures, i després ens fem una truita o un peix amb una mica de pa, per exemple. Ja ho tenim.
0: Amb això, que sembla molt normal, molt del dia a dia, amb això ja tindríem, doncs, podríem anar regularment, afavoriria, aquest trànsit intestinal, disculpa.
1: Que molta gent un dia ho fa, dirà, escoltarà això i dirà, bueno, pues això de tant en tant ja ho faig, no? Però és el que comentaves, la importància de la rutina, de fer-ho sempre.
0: La constància,
1: exacte.
0: A part d'aquesta alimentació, hi ha altres factors, altres hàbits importants que col·laborin aquest restrenyiment. Es parlaves una miqueta del ritme de vida, de l'estrès, també pot afavorir-ho,
1: Exacte, hi ha altres factors, evidentment, a part de l'alimentació, que tenen a veure. Un important és l'aigua, no? Que ja hem comentat que hi ha de ser. L'altre és l'activitat física. Jo sempre explico que al final el restrenyiment o l'àpid de posicional que li diem no deixa de ser una cosa mecànica. Nosaltres tenim uns intestins on la femta s'ha d'anar movent per tots aquests intestins, que sabem que hi ha metres d'intestí en la nostra panxa, no? I si no ens movem, aquesta femta no es mourà. No hi haurà un moviment dels intestins, per tant, és superimportant moure's. Només anar a caminar ja farà que anem millor al lavabo. Una altra cosa és el tema de l'estrès. Moltes vegades per la feina, per qualsevol cosa, pel tabú d'anar al lavabo, no? Moltes vegades ens aguantem moltes hores les ganes d'anar al lavabo. Quan arribi a casa ja hi aniré.
0: I això és contraproduent, entenem.
1: Exacte. Realment, contínuament ignorant aquesta senyal, no?, que ens dona el cos de tenir que anar al lavabo, el que fa és que el cos cada vegada ens avisi menys. Si a mi no m'avisen que he anat al lavabo, moltes vegades ni me'n recordaré, i si no me'n recordo, al final passarà que hi voldré anar i el meu cos no m'estarà avisant que és el moment d'anar-hi. Per tant, quan una persona pateix restrenyiment, hem d'intentar no reprimir aquestes ganes d'anar al lavabo. I per últim, i una cosa que també va molt bé per aquest tema, és el tema d'establir rutines. És a dir, buscar un moment al dia on sempre estigui a casa, per exemple, si estem més còmodes estant a casa, per dedicar-li 5 minuts per estar dins del lavabo. Per exemple, esmorzo, m'aixeco, esmorzo i dedico 5 minuts a estar dins del lavabo, sense el mòbil, sense distraccions, intentant anar al lavabo. Segurament, si no tinc aquesta rutina, el primer dia no hi aniré, i pot ser que el segon tampoc, i el tercer tampoc. I no consisteix en anar al lavabo i tenir que estar apretant 5 minuts, sinó anar-hi i intentar-ho. Que no puc, m'aixeco i marxo. I així durant uns dies. I el cos cada vegada s'anirà acostumant a dir, escolta, que pues, la Judit, no, en aquest cas, vol anar al lavabo a les 9 i 5 del matí tots els dies. I al final aconseguim tenir una rutina i que el cos t'avisi sempre a la mateixa hora.
0: Però al final... Això succeeix... Potser si, per exemple, això ho mantenim de dilluns a divendres, que tenim un ritme laboral, podríem dir, quan arriba el cap de setmana, potser això pot canviar, no? Perquè tenim altres rutines, potser ens allevem més tard, no hem de matinar, no anem a treballar, i això doncs es pot incomplir, no? Potser en el cap de setmana.
1: Sí, sí, però al final el que farà és que el cos s'acostumi que quan m'allevi, els 10 minutets, pugui anar al lavabo. Hi ha molta gent que quan s'aixeca esmorza i va al lavabo. Segurament és perquè ha creat aquesta rutina. Si no la tenim, que sobretot les persones que pateixen el restrenyiment no la tenen, hem d'intentar crear-la. Que no és l'hora ideal, doncs una altra persona dirà després de dinar o a l'hora que sigui, però intentar crear aquest hàbit. Hi haurà dies que anirem i hi hauria dies que no, però sí que és veritat que quan tinc, potser si el meu hàbit és un cop cada dos dies, realment aquest cop cada dos dies serà els matins, que és quan a mi em va bé o quan jo estic més relaxada o hi puc anar. Però he de crear l'hàbit, perquè sí, no apareixerà aquestes ganes d'anar al lavabo sempre al matí.
0: Ens deies al començar que un dels col·lectius que menys regulars a l'hora d'anar al lavabo són és el col·lectiu de persones grans. Potser perquè no tenen aquesta mobilitat, no fan tant d'exercici, no es mouen tant com altres edats, potser? O per quines serien aquestes causes? No sé si ho sabem, això.
1: Sí, una seria aquesta, evidentment, la falta de mobilitat, ja ens movem menys i això també afavoreix el restrenyiment. Una altra també és el fet de que quan ens fem grans, la motilitat intestinal, que li diem que són aquests moviments que fa l'intestí per anar mobilitzant la femta d'un cantó cap a l'altre, realment cada vegada es tornen com més... lleugers, no sé si seria la paraula, seria com van més a poc, no?
0: I són més vagos, no? Exacte. Potser, en aquesta edat.
1: Exacte, i llavors el que fa és que costi més anar al lavabo. Sí, sí.
0: Què provoca patir restrenyiment? És a dir, suposo que si no vas evacuar, doncs et sents malament, et sents ple, et sents no gaire gust, no?
1: Sí, els símptomes doncs, que habitualment tenim és com un mal de panxa, la panxa molt dura, no? Aquesta sensació com que tinguéssim gasos,
0: inflat,
1: que estàs inflat.
0: No tens tanta gana, no?
1: Exacte, i evidentment hi ha el risc que s'acumuli molta femta a l'intestí, que això després costi, es creï com un bolus que li diem que queda allà compactat, una impactació fecal que li diem i que és perillós. Per tant, és important anar-hi com a mínim un cop cada tres dies.
0: És conegut, no?, l'efecte dels laxants. És un dels recursos, potser, per no patir o perquè puntualment no tinguem les conseqüències d'aquest restrenyiment. Parla'ns una miqueta dels laxants, com utilitzar-los, si això és bo, no és bo utilitzar-los, o potser no seria tan bo abusar d'ells.
1: Exacte, ho has dit molt bé perquè al final és una eina que tenim, però a nivell puntual, no? Al final hi ha moltes persones que acudeixen al CAP amb restrenyiment i venen a buscar ja directament la medicació, no? I al final és, no, anem a provar primer totes aquestes coses que hem dit ara, no? Tots aquests mecanismes que tenim, i si tot això falla, com a manera puntual es poden utilitzar els laxants, però no podem anar a buscar aquest producte perquè realment el perill d'aquest producte és que el cos s'acostuma. Això vol dir que si jo habitualment utilitzo aquest producte, el que farà és que el meu cos ja no m'avisarà quan té ganes d'anar al lavabo, perquè com s'acostumarà a que hi ha una medicació que ho fa per si sola, dirà, doncs jo ja no he de treballar, ja no es mouran aquests intestins, ni m'avisarà quan hagi d'anar al lavabo, i per tant, serà un problema treure els laxants. El meu cos s'haurà acostumat a viure amb laxants perquè, si no, no podrà anar al lavabo. Per tant, se poden utilitzar en moments puntuals. Si ho utilitzem en moments puntuals, no li passarà mai res a ningú. Però no és un producte per utilitzar habitualment.
0: Quin tipus de laxant seria el més recomanable? Perquè sé que hi ha infusions, no?, que també poden ajudar a anar al lavabo. No sé si això es considera com un laxant.
1: Sí, o el que hem dit de la fruita. Per exemple, el kiwi, les prunes, són aliments que tenen una propietat una mica més laxant que les altres fruites. Les infusions, cap problema, perquè al final la infusió segurament portarà una planta que pot portar una mica d'efecte laxant i porta aigua.
0: Inclús hi ha algunes que són especialment per
1: anar al lavabo.
0: Per anar al lavabo.
1: Sí, sí, i ja et dic, tenen el plus de que ja porten l'aigua. Per tant, ja t'estàs obligant a beure aigua. Per tant, cap problema si volem anar a buscar aquests remeis naturals. Amb això, sense cap problema.
0: Però que sigui puntual, perquè si prenem aquesta infusió de forma diària, doncs el que deies, potser acostumarem el cos a que no actuï per si sol.
1: No seria perjudicial, no. Inclús, també un altre producte que no l'hem parlat són el tema de les llavors. Sí que hem parlat de les llavors, però sobretot la llavor de chia, que és aquesta llavor negra, no?, que la gent, que molta gent ja sap que s'ha d'hidratar perquè funcioni.
0: Correcte.
1: Que el que hem de fer és deixar-la, agafar una cullerada de chia, ficar-la amb aigua i deixar-la mitjoreta. Hi ha gent que la deixa tota la nit, així ja se n'oblida, no? Com a mínim mitja hora. Llavors el que es veu amb aquesta llavor és que s'infla, no? I el fet d'inflar-se crea com un moc. És com un... amb aigua el que crea és com una gelatina. Aquesta gelatina, si jo me la bec, que pot estar barrejada amb iogurt, es pot barrejar amb llet, es pot barrejar amb altres coses, el que fa és que... el que fa és anar cap a l'intestí i llavors, diguem que si hi ha una femta que està molt seca i molt dura i no està movent-se per l'intestí, el que farà és arrastrar-la, perquè ho diguéssim d'alguna manera, agafarà, lubricarà la femta i farà que es mogui millor. Per tant, les llavors, al matí prendre's un iogurt amb chia prèviament hidratades, això, que hagi estat mitjoret allà dins, també m'ajudarà a anar al lavabo i és un remei completament natural, com les infusions, i que el cos no s'acostuma, o sigui que els podem utilitzar regularment.
0: Abans d'acabar aquest espai de salut, avui parlant d'aquest restrenyiment, quin missatge podries donar a la població, a les persones que ens escolten?
1: Pues que, sobretot, que el restrenyiment no s'ha de normalitzar ni patir en silenci. A vegades estem acostumats a no parar-hi ull, no? Sovint els petits canvis, tant d'alimentació com aquests hàbits diaris que acabem de dir, ens poden millorar molt la qualitat de vida. Per tant, animo a tothom a posar-ho en pràctica.
0: La Judit Companys és dietista, nutricionista d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Judit, gràcies per acompanyar-nos. Serà fins la propera ocasió. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfer.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts, ja arribem al punt de 2:15. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. És l'Avanç Informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic marítim del Port de Tarragona augmenta un 3,9% en el primer trimestre d'enguany. El creixement de l'ens portuari se sosté en el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Llaura.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell a Menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt són 12:15 del migdia. Corre, corre, corre, corre, corre. Hola, hola, vinga, ràpid, es posa els auriculars, ja la tenim aquí.
1: Hello.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Eva Gutiérrez, com estàs?
1: Doncs aquí corrents per l'estudi.
0: Sí, sí, ja et veig, i passadís amunt, passadís avall.
1: Sí, sí, sí, sí, ja saps que sóc una mica nervi.
0: Bueno, ja
1: és
0: va bé.
1: És que em demanes coses, em demanes clar. Coses, ara tanca la porta, ara no sé què.
0: Home,
1: ara, no
0: clar,
1: sé
0: és que l'estudi ha d'estar tancat, que
1: ja,
0: s'escapen...
1: Ja,
0: s'escapen
1: o
0: entren, sí, entren les mosques també.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot bé? Tot a punt?
1: Tot bé, molt bé.
0: Sí?
1: Mira, de groc.
0: De groc? No ets supersticiosa del groc?
1: No, no molt, perquè era el meu color
0: preferit. És un color molt maco.
1: Sí,
0: era,
1: és.
0: Dius en passat.
1: Bueno, perquè sí que és veritat que en una època de la meva vida vaig pensar, ostres, sí, que el groc porta mala sort, no?
0: No diguis
1: I,
0: això.
1: I tot i així em passaven coses dolentes, o sigui, que ara el torno a recuperar.
0: Sí, perquè t'has donat compte
1: sí,
0: que no val la pena
1: una,
0: prescindir del groc, no. Tu ets la mala sort. No, no diguis això.
1: No, no, no, que va.
0: Doncs amb l'Eva Gutiérrez, tots els dimarts, a partir d'aquest punt horari, 12:15, engeguem l'Astrodeva. Mirem cap a l'astrologia, la numerologia. Irem a veure què ens depara la setmana. Quin seria el titular, Eva?
1: Doncs el titular d'aquesta setmana seria pensar amb una mica més de calma per actuar amb una mica més de consciència i mesura, no?, i serenitat.
0: Hmm.
1: Bueno, no està malament perquè venim d'unes setmanes en les que potser estàvem una mica nerviosos i nerviosos.
0: La setmana passada... recordo que els astres ens convidaven a no callar-nos res, a comunicar-ho, a transmetre-ho, i ara aquesta setmana, doncs...
1: Baixa una mica la intensitat.
0: Sí, la intensitat, exacte.
1: Sí.
0: Digues-ho, però pensa-t'ho abans,
1: sí.
0: Reflexiona i t'ho has de prendre en calma.
1: Sí, tu com has passat aquesta lluna plena del signe d'Escorpí?
0: Quan ha estat el...
1: Fa uns dies, estem a dia 5.
0: Jo és que me'n vaig a dormir molt d'hora, llavors la lluna ja no la veig,
1: per
0: això no era conscient.
1: Que no la vegis no significa
0: no vol dir que no estigui.
1: No, la
0: no, no, no, exacte, que no estigui o que no m'afecti. Com?
1: Sí.
0: He tingut una setmana, la setmana passada... amb altibaixos, una
1: sí.
0: miqueta, sí, sí,
1: de sí, sí.
0: Un dia així, un dia xof, un dia eufòric, un dia trist, jo què sé, una mica d'altibaixos.
1: Bueno,
0: això no vol dir que aquesta setmana haguem millorat molt, però bueno, potser més tranquil·la per mi,
1: Jo
0: de
1: crec
0: moment.
1: Que serà una setmana més positiva, però bueno, entenent que la setmana passada doncs vam tindre aquesta lluna plena que va, el que va fer és treure una mica la... No sé, ho puc dir?
0: Digue-ho.
1: Sempre ho dic, sempre digueu. Demano permís. La merda, no?, que tenim dins.
0: Sí, la merda és merda, sí, sí.
1: La merda és merda.
0: Sí.
1: Llavors, traiem la caca que tenim dins,
0: sí.
1: Aquesta caca emocional.
0: No cal repetir-ho tant, tampoc.
1: Ah, vale, perdó. I llavors la traiem i tenim l'oportunitat de sanejar una mica.
0: Mm.
1: O posem una tirita i pa'lante.
0: Sí, un parche
1: no?
0: I pa'lante. Vinga, doncs això és Astrodeva, comencem.

0: Doncs per on comencem? Per l'inici, clar.
1: Sí, efectivament. Doncs durant aquesta setmana, Ferran, et diré que tampoc hi ha molts events astrològics, com, com va passar la setmana passada, però els pocs que hi ha es donaran entre el dia 5 i el dia 6. Val?
0: Llavors, entre avui i demà?
1: Efectivament.
0: Entre el dimarts i el dimecres?
1: Efectivament. La resta de la setmana no tant. Però bueno, tot i així, comencem aquesta setmana doncs, recordant que venim no, d'aquest dia 3 en el que Mercuri va entrar al signe de Taure. Ho comento perquè és important, encara que estem a dia 5, perquè aquesta energia encara està vigent i això doncs, ja marca la dinàmica general també d'aquests dies, que venim d'un Mercuri que va estar primerament a Àries, que va ser com molt ràpid, molt impulsiu i molt de dir les coses, de fer les coses sense pensar massa o sense pensar en les conseqüències, i ara aquest to canvia una mica, no? Mercuri al signe de Taure, la ment baixa una mica, baixa aquestes revolucions, aquesta intensitat que parlàvem al principi del programa, i ja no interessa tant doncs anar com tan ràpid, sinó anar més segurs i segures de les nostres passes. És una energia també que ens convida doncs, a pensar les coses millor, a processar també tot el que hem viscut aquestes últimes setmanes i a començar a posar una mica d'ordre a les idees. No? També ens ajuda a comunicar-nos d'una manera més clara, més directa, més realista i jo diria fins i tot més efectiva, no? Perquè de vegades diem moltes coses però no s'entén res i llavors ara és com una oportunitat de dir les coses d'una forma més clara i sense donar tantes voltes, no? Potser no és una energia de grans discursos, ni de parlar per parlar, sinó de dir, doncs, això, el que toca, quan toca i a qui toca, no? Que de vegades parlem a les persones incorrectes. També és una energia bastant interessant, doncs, per concentrar-se, per treballar, una setmana interessant per a aquelles persones que estudien alguna cosa, ja sigui que estan fent estudis universitaris, el que sigui, però també per les persones que encara que no estem a la universitat ens agrada estudiar, bueno, doncs setmana bastant positiva per això i per posar també en marxa coses que ja tenim clares, tot el que sigui materialitzar les idees, portar-les a terra i fer-les reals estarà com molt afavorit per aquesta setmana, val? O sigui que bueno, ja des del dia 3 comencem amb una energia que ens ajuda a materialitzar les coses, a dir les coses, a comunicar-nos millor i deixar una mica aquesta verborrea, no? Emocional a un costat i dir les coses amb més claretat. No està malament, no està malament. I avui, entre avui i demà, 5 i 6 de maig, Mercuri doncs, també estarà en Plutó i això ens donarà una ment una mica més intensa, no? Hi ha una mica, tornem una mica a aquesta intensitat i revelacions, però bueno, d'una forma una mica més guai. Bueno, doncs, entre avui i demà tenim aquests punts amb aquesta quadratura entre Mercuri a Taure i Plutó a Aquari i és una energia mental com molt profunda, una mica més heavy, la notarem més. Podrien aparèixer pensaments una mica repetitius, això que donem voltes a les coses o a situacions, o sentir que hi ha alguna cosa que no acabem de deixar anar. I aquest tipus de situacions jo crec que és algo que tampoc està malament perquè al final la ment, bueno, la ment és la nostra amiga i de vegades la nostra enemiga, però sí que ens ajuda a posar l'atenció a allò que encara no està sanat, no? És a dir, que al final l'astrologia és molt interessant perquè et diu, mira, hi ha aquest trànsit que podria despertar tal cosa en tu, no? Però el despertar una part que és fosca de tu et dona l'oportunitat de sanejar-lo. O de passar-lo per teràpia o passar-lo per la teva autoteràpia, no? De dir, no, això no ho vull repetir o vull deixar de, jo què sé, de comportar-me d'aquesta manera o d'accionar o reaccionar a davant de les situacions de la mateixa manera que sempre em fa mal. Bueno, també podrien sortir converses importants, informacions doncs, que potser no esperàvem o coses que surten a la llum, no? I que ens fan veure doncs, una situació d'una forma o d'una manera com una mica més clara. És com sentir que allò que pensava d'aquesta situació no és el que pensava i és d'una altra manera. Ara veig l'altra cara de la realitat, no? D'aquesta situació. Ferran, diuen que en una situació hi ha tres veritats. La teva, la meva i la veritat. Val? Llavors, a mi em connecta molt, no?, aquesta energia amb aquest... amb aquesta teoria, i és que realment la realitat no sempre és com nosaltres la veiem, perquè potser jo estic veient això de color vermell i tu estàs veient més el color negre, no?, que envolta el vermell, és a dir, que són dues realitats i les dues són correctes, val? Llavors ve aquí una tercera realitat i diu, no, estan bé les dues, no? És vermell i negre.
0: I l'envolta el color negre.
1: Ah, efectivament. Bueno, doncs aquesta setmana tenim una energia molt bona, doncs, per anar al fons de les coses, per entendre què està passant de veritat i per veure una mica més enllà del que és evident als nostres ulls. Però també pot enganxar-nos o deixar-nos allà una mica bloquejats i bloquejades si no ho sabem gestionar bé. Val? Llavors, per això és important no obsessionar-se amb una sola idea ni voler controlar-ho tot mentalment i sobretot no voler resoldre les coses en el mateix dia, no? És a dir, no voler fer-ho tot perfecte i no voler controlar-ho tot, no? Que això de vegades ens passa, Ens passa que volem fer les coses i tot bé i tot ha de sortir avui perquè si ho deixo per demà m'he de un jamacuco, ¿vale? Doncs deixa els jamacucos i concentra't a fer les coses senzillament bé i senzillament com amb els recursos que tu tinguis, no? Sense esperar fer-ho perfecte. També és una energia on poden sortir o poden aparèixer jocs de poder en la comunicació, doncs poden haver-hi doncs certes discussions, hi ha persones que volen tenir la raó sempre, hi ha com una...
0: Per què em mires?
1: Perquè estàs davant meu.
0: Ah, val.
1: A veure, em miraré allà, vale? Però no deia per tu, mare
0: val.
1: Meva.
0: Hi ha persones que volen tenir sempre la raó i em mira a mi profundament.
1: No, admiro... Mira, estava pensant que potser tu atraus aquest tipus de persones. Fixa't el que... Estava pensant això, que potser atraus a persones que són una mica... Saps?
0: Què? I això és dolent?
1: Home, dolent per tu, no sé. O sigui, que hi ha persones que sou molt bones no? Com es diu?
0: Atraeix.
1: Atraus a persones una mica manipuladores.
0: Ai, per què? Si no he fet res dolent, jo, pobra de mi.
1: No dic per això, però de vegades, com hem parlat, que hi ha persones, que ens trobem persones que fan aquest tipus de, no? D'accions, doncs, bueno, t'he mirat a tu, però no perquè pensi que ho ets. Que potser ho penso, no t'ho estic dient.
0: No sé. Avança, vinga, va, no.
1: Bueno,
0: sortim del jardí.
1: Hem de tenir, hem d'anar en compte amb persones que això, no? Que intenten manipular o fer-nos sentir, doncs, pressionats o pressionades. Aquí la clau potser seria no entrar en aquests jocs de cap manera i deixar clares com els límits dins d'una situació o amb el vincle amb una persona.
0: Ai, pobra de mi.

0: I què passa el 5 de maig, que és avui?
1: Continuem amb aquest 5 de maig. Doncs, com he dit abans, doncs, entre avui i demà passen moltes coses. Doncs bé, avui també tenim aquesta quadratura, no?, entre Marta Àries i Júpiter Acran, i això suma encara més, una mica més d'intensitat a la setmana, wow, però amb una empenta, setmana. Una empenta com més positiu, val? És a dir, que ens dona, ens venen moltes ganes de fer les coses, potser una tendència una mica a exagerar, a voler fer massa o a confiar-nos més del compte, no? Podem sentir aquest impuls, aquesta necessitat d'urgència de fer les coses ja, o sentir una energia com una mica d'estar una mica estressats i estressades, no? O voler resoldre les coses massa de pressa, o voler avançar sí o sí sense respectar que abans s'han de donar un altre tipus de circumstàncies, no? És a dir, que això de la paciència durant aquesta setmana estarem una mica, bueno, respira hondo, no? Perquè hem de recordar que el risc és actuar, doncs, sense mesura, prendre decisions precipitades o carregar-nos amb més d'allò que podem sostenir, no? Hi ha un risc amb això. Llavors hem d'anar amb una mica de compte en aquesta setmana i canalitzar bé aquesta energia per avançar, per fer les coses, per activar projectes, però sense anar-nos a aquest límit. I demà 6 de maig Plutó també estarà retrògrad, i això significa que seria com una oportunitat per revisar el poder personal, no? És a dir, això marca com un procés que és una mica més llarg. És una retrogradació que durarà fins l'octubre de 2026 i aquest Plutó retrògrad ens porta una mica cap endins, no? És com si el tema del poder personal, del control, de les dinàmiques profundes, tenim l'oportunitat de revisar-la una mica internament i fer aquest petit canvi, no? Un petit canvi des de dins que es veurà des de fora. Potser no és un canvi visible, immediat, però sí que podria començar un procés de reflexió important dins de cadascú de nosaltres i veure potser on estem cedint el poder, on volem també controlar, doncs, massa les coses, o què necessitem, doncs, per transformar les coses a llarg termini. Seria com una introspecció que ens ajudarà a canviar coses en el nostre futur més immediat, i això ho notarem fins més o menys l'octubre d'aquest mateix any. Bueno, no està malament.
0: No està malament.

0: Doncs ens ha quedat clara com se'ns presenta la setmana pel que fa a l'astrologia, però anem a veure la numerologia, què ens diu, quin és el número que està, doncs, condicionant aquesta setmana. I quina seria, Eva, aquest número? Quin seria aquest número?
1: Doncs estem en una setmana que ens dona un 1. És a dir, sempre sumem els 7 dies de les setmanes i ho deixo en un sol dígit, no? Ho redueixo en un sol dígit. Aquesta energia de l'1 és molt interessant, coincideix també amb l'energia de l'1 del 2026, que és la numerologia mundial de l'any 2026, i ens parla

0: doncs estic valorant els pros i contres de qualsevol tipus de situació. Recordeu que en un any 1 no és, a veure com ho dic, és començar les coses però no rebre o no aconseguir un resultat immediat. És a dir, que és una setmana per començar i després hi ha altres números que ens donen el resultat d'allò que hem començat. Però l'1 i les persones 1, de fet, són persones que inicien moltes coses, però que després, per mantenir-les, ho fan altres números. Un 2, un 4, un 6, són números que acompanyen l'1. No? És una energia que ens diu, ara és el moment de posicionar-te, de decidir què vols i de començar a actuar també en conseqüència. També ens parla d'autonomia, de no dependre tant també dels altres i de confiar més en el nostre criteri. I això combina molt bé amb el que he dit de Mercuri a Taure, perquè ens dona com un inici molt ràpid i un inici que sigui com molt sòlid. Ens dona com una empenta i molta seguretat a l'hora de decidir les coses.
1: I ja està?
0: Sí.
1: Vale, doncs avui ha sigut bastant ràpid, o se m'està passant tot molt ràpid.
0: Sí?
1: Sí, ho sé. Doncs vinga, la numerologia també present en aquest Astrodeva i sempre tenim aquests missatges dels oients que escriuen al nostre WhatsApp, és el 647-751-883, 647-751-883, perquè volen saber doncs, una miqueta doncs, que els espera, que els depara aquesta numerologia per aquest any i també el seu número kàrmic, no? Seria així?
0: Sí.
1: Doncs tenim el WhatsApp del David, que vol saber, ens dona la seva data de naixement, 1/4/2003, sí. 1 d'abril.
0: Sí, del 2003.
1: 2003, sí.
0: Vaya tela. Jo quan he vist el missatge he dit, jolín, que gran sóc. Sóc molt gran. Sóc vella?
1: Vella, i tant que ets vella. Amb
0: vella,
1: alta.
0: Però de
1: sí,
0: bellesa, amb
1: ve alta,
0: no?
1: I amb B baixa, no, aquí el vell sóc jo.
0: No, no, la veritat és que, clar, jo veig una persona que ja ha nascut al 2000 i penso, ostres,
1: clar,
0: ja no sóc tan
1: clar,
0: jove.
1: Estem parlant d'una persona que té 23 anys, entenc jo, sí, que els sí, acaba sí. de fer l'1 sí, d'abril, sí. per la qual cosa, sí, és jovenet.
0: Tela, tela.
1: I nosaltres, doncs, ja no som tan jovenets, bueno. En qualsevol cas, vells... amb B alta o
0: amb B alta, sempre amb B
1: baixa, dona igual. Jo, en qualsevol cas, cadascú té el que té i ha recorregut el que ha recorregut i que no es quiten lo bailao, que diu aquell, eh? Vull dir que cap cosa més a afegir. No, bueno, què ens diu aquesta data del David? Vinga.
0: Val, David, mira, el teu número pitagòric és el número 1, justament, és una energia molt semblant al que he parlat a la part de la numerologia d'aquesta setmana, i el teu número kàrmic és un 38, i a part el teu cicle de l'any és un 6. A veure, t'he de dir moltes coses. El primer és que estàs en el teu any kàrmic, perquè el 2026, a part de ser el teu cicle 6, és un cicle kàrmic 83, que és un 38 al revés, i llavors això significa que laboralment o econòmicament podria ser un any en el que lluitessis per estar millor les teves finances, la teva trajectòria laboral, sí, seria com una oportunitat per anar cap amunt,
1: clar,
0: per
1: quan
0: creixer.
1: Quan dius estar lluitant, vols dir que ho trobarà, que ho assolirà, això?
0: Sí, ja sigui d'estudis, perquè, clar, entenc que és una persona jove, potser sí. encara està estudiant o no, o estudiant i treballant, doncs tot això es materialitza aquest any, és a dir, és un any que afavoreix tot el que sigui estudis, creixement laboral, creixement també econòmic, molt interessant,
1: Molt bé.
0: Molt interessant. També en David, doncs, té karma, com qualsevol persona, té karma amb els dinerets, vale?
1: Què vol dir tenir karma amb els dinerets?
0: Bueno, que és un àmbit de la vida on hi ha més reptes, i que quan sorgeix l'any kàrmic de la persona, que és un 38, un 83, o pot anar cap a dalt amb els dinerets o cap a baix. O sigui, un extrem o un altre. Jo crec que li anirà bé, perquè té números molt guais. Llavors, i també karma amb la mare, l'energia de la mare, i també amb l'energia femenina, d'acord? No sé si té parella, bueno, el que sigui, no? Però també és un any en el que podria tindre una situació, doncs, a posar una mica d'ordre en aquesta situació, o una oportunitat molt positiva, perquè... A veure, repeteixo, estem en l'any 83, kàrmicament, que és el 38 al revés. Llavors, per ell podria ser molt positiu, no negatiu. També el que positivitza tot és que el cicle de l'any del David és un 6. És un 6. Llavors...

0: Això què significa? Igual que abans he dit que el 2026 era un 1 a nivell numerològic mundial, a nivell personal cadascú estem transitant un any en concret i ell està transitant un any 6. David, és un any per enamorar-te, és un any per també gaudir del que és la teva casa, bueno, tant si vius sol, amb amics o amb la teva família, poden haver-hi canvis a casa, a lo que és la llar. També, doncs, potser, home, com ell és jovenet, suposo que sortirà, no? I no sé si, clar, jo no sé què fan els joves ara, però bueno, suposo que van a la discoteca o el que sigui, no? O sigui,
1: vols,
0: als concerts,
1: a la discoteca,
0: o, jo què sé,
1: sí,
0: jo no sé,
1: concerts,
0: jo és que,
1: sí.
0: Als concerts, no?
1: Sí, vinga,
0: doncs, potser és un any, doncs, per gaudir i per passar-t'ho bé amb els amics, però també de rebre moltes visites a casa, no? És a dir, o anem a casa d'algú, o anem a passar un cap de setmana a una masia, o sigui, és un any per fer com molta germanor amb els, amb els amics i les amigues.
1: I tenir vida social, eh?
0: Molta vida social, però a llocs una mica més tancats i més privats i més tranquils.
1: Doncs sí, millor a una casa que no passar a la discoteca, perquè a la discoteca molta vida social no sé si es
0: això,
1: pot fer.
0: Això potser ha sigut l'any passat, l'any al cicle 5 sí que ha pogut ser així per al David. I per no allargar-ho més, doncs seria, el resum seria un any per enamorar-se o viure l'amor d'una forma doncs, més bonica i més sana.
1: Ah, molt doncs molt bé, no? Se li presenta un 2026, un any càrmic molt positiu.
0: Molt xulo, sí, sí.
1: David, doncs felicitats.
0: Molt
1: I a
0: bé,
1: més, si el dinerinxi que dius tu està...
0: Li arriba,
1: doncs
0: millor.
1: Molt millor, exacte. Doncs ja sabeu, 647-751-883, saps que estem a les acaballes, que ens queden... No, del rellotge, a les acaballes de la temporada,
0: sí,
1: que ens
0: sí,
1: queden 6 setmanes, 6 o 7 setmanes de temporada.
0: Bueno,
1: vull dir que
0: encara queda, no?
1: No, però vull dir que aquí, ho dic de cara als oients, que aquells que tinguin ganes de saber una miqueta la seva numerologia, que, com se'ls hi presenta, doncs que participin en aquest espai. 647-751-883, és el nostre WhatsApp, necessitem el seu nom i la seva data de naixement, simplement
0: ja
1: això.
0: Sí.
1: I així, doncs, ella, la Eva, consulta els números que li són, bueno, els seus números i què és el que
0: favorables o desfavorables.
1: Sí, això t'anava a dir, números favorables o potser no tan favorables.
0: Menys els números de la loteria, que això no...
1: Aquests no, perquè si no series la primera que no els compartiries i te'ls quedaries
0: sí,
1: per tu.
0: Sí, ja estaria a Honolulu.
1: Ja estaries a Honolulu o... com a mínim,
0: sí,
1: com a mínim. Doncs no, la setmana vinent, dimarts...
0: Estem aquí.
1: I si tens diterinxis per anar a Honolulu, t'esperes que acabi la temporada i ja tindràs temps.
0: Vale.
1: Eva Gutiérrez, bona setmana, moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs ara mateix, en directe, seguim endavant. 12:01 del migdia. I...
1: Ran!
0: Hola, Pepa.
1: Hola, maco.
0: Què tal? Com està, Pepa Barretines?
1: Ara que no venia.
0: Ai, sí. La setmana passada ja la vaig trobar a faltar, ja no va venir, no?
1: Se'm va girar feina, nen, jo. Escolta'm, a vegades que jo veig el rellotge i dic, ara no arribo a la ràdio, escolta'm.
0: No arriba a la ràdio. La Pepa Barretines és la fantasma del Castell de la Santa Creu, que ja va baixant cada dimarts aquí a la ràdio. La setmana passada l'esperàvem, al final no va poder ser, però avui ja ens acompanya i amb ella parlem, doncs, de moltes activitats.
1: I vull explicar les coses que he anat veient, perquè... La setmana passada no vaig venir, però et volia parlar que vaig anar allà al port que vam fer jo del dia de la dansa.
0: Ah, sí?
1: Una jornació.
0: Molta
1: escolta'm,
0: gent.
1: Escolta'm, és que dalt de l'escenari hi era una boia de 600 persones,
0: 581, potser, em sembla que és aquest número.
1: Sí,
0: sembla
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Xifra.
1: Oi, n'hi havia de petitons, n'hi havia, gent gran, Hasta va haver aquella mossa que presentava amb un home d'aquells de la Maria José, aquells del Ball Social
0: sí,
1: a la sala.
0: Sí, 87, potser?
1: Sí, no, 80, em sembla.
0: 80?
1: 80 anys,
0: ai, no sé,
1: que es deia
0: jo
1: Pedro.
0: Vaig parlar amb la José i em va dir, mira, la persona més gran té aquesta edat, però ara no la recordo,
1: imagina't,
0: Pepa.
1: Sí, no, i van fer molt bé, anaven tots de blanco i portaven un bocador així vermell,
0: el barret,
1: tots conjuntats.
0: També.
1: Escolta'm, molt bé. Llavors, totes les escoles, totes ho van fer molt bé, perquè, escolta'm, tenim gent amb talent aquí a Calafell,
0: Molt.
1: Hi ha unes escoles que, escolta'm, que ballen de meravella, em van agradar a tots, perquè hi havia de tots els estils, hi havia de música clàssica, hi havia això de flamenco, hi havia jo, hip-hop, li diuen hip-hop.
0: Déu-n'hi-do. Que espectacular, aquest que vostè diu ara, del hip-hop. Eren...
1: Aquells dels breaking dance, o com
0: sí,
1: es diu.
0: Sí, canalla, sí, del breakdance, que... o... Una passada, A més, fan unes piruetes, també.
1: Vaig quedar
0: me van agradar moltíssim.
1: Sí.
0: I qui també m'ha agradat molt, és sense desmereixer ningú, que tots ho van fer molt bé. Però la Unió Artística de Calafell, també, amb aquests...
1: Tenen una bona cantera,
0: clar,
1: també,
0: Sí, a més, amb aquests balls més tradicionals catalans, amb aquelles vestimentes clàssiques, vull dir, molt maco.
1: Molt bé, molt
0: i que,
1: bé,
0: repeteixo, sense desmereixer la feina de ningú, que ho van fer tots molt bé, des de petitons als grans.
1: Aquest any també hi havia aquest grup nou que això no havíem participat mai, que són d'això, l'associació aquesta del món inclusiu.
0: Clar.
1: Que, escolta, van ballar tres cançons. I la tercera era una cançó que això ho fan amb allò, ho fan per internet, això, intel·ligència d'aquesta, això que li diuen
0: artificial. La IA,
1: i van fer una cançó que parlava del món inclusiu, de Calafell. Escolta'm, i em va fer molta gràcia. Van començar primer unes petitones que ballaven així com a flamenco.
0: Sí.
1: Escolta'm, n'hi havia una que ballava més que la música, encara. Escolta'm, la gent es va fer un far de riure de lo graciosa i lo maca que era. Van fer molt bé,
0: O aquesta m'ho vaig perdre, jo.
1: Sí, i a més el públic, que suposo que també, clar, també hi devia haver les famílies, els pares, les mares, les àvies, això, ja a primera fila. Escolta'm, una cridòria i uns aplaudiments, un d'això. No, va ser una diada molt maca.
0: Molt maca.
1: Allò que fa sempre aquell nen, el Lázaro, aquell del Mira, que rico, que l'acabava a fer aixecar tothom i tothom a ballar.
0: Sí, vas parlar amb ell també, vull dir que també estava molt engrescat.
1: Molt bé, molt bé. Una diada maca, a més va fer bo, la gent va estar contenta, escolta'm, molt bé, una diada maca.
0: Doncs això, que va haver-hi molt bon temps, també, i molta generació, com vostè diu, Pepa.
1: Molt bon rotllo i molt molta dansa, que
0: molta
1: és el
0: que
1: tocava.
0: Per commemorar aquest dia internacional de la
1: dansa. I aquest cap de setmana passat, nen, també he estat distreta, escolta, tot un munt de coses, a part que això d'haver-hi el divendres que era festiu, nen, estava com la filla rebentar.
0: Sí, molta gent, sí.
1: Aquí al passeig, avui no podies passar de la jornació que hi havia.
0: Bueno, clar, a més, no ha fet un cap de setmana precisament de molt bon temps, perquè la primavera,
1: hi ha plogut
0: intensament, i bueno,
1: però
0: n'hi havia molta gent.
1: Un munt d'activitats.
0: Moltes.
1: Sí, això per la canalla, he estat contenta, les famílies i tot això. I després, nen, també vaig treure el nas, vaig anar al concert aquell d'aquella canalla d'aquí, que la filla aquells dels búhos.
0: Home, els búhos, sí.
1: Escolta, no hi cabia ni una agulla allà dins, tu saps?
0: Sí,
1: a més, van fer una cosa, nen, que em va agradar molt.
0: Què van fer?
1: Perquè, a part de les cançons tan maques que tenen, perquè, escolta'm, tenen algunes que ja són himnes, La gent, jo la cantava, hi havia moments que aquest nen, el Guillem, que estava una miqueta fònic, van fer molt bé tots, Jo me'ls estimo molt, els búhos, Fan molt bé. Llavors, m'agrada molt perquè van fer participar entitats del municipi, Van venir el Carme i el Pere, els gegants, que allà enmig del públic, donant voltes i d'això, va ser preciós. Després també van pujar els Diables, els Waitels, després també els Caps Grossos. Escolta, va ser una cosa molt maca. Això que tinguin una mica aquesta... d'allò amb la gent d'aquí. I tot això em va agradar molt. Escolta, amb la gent, molt maco, O sigui, tot. I un ambient maco, perquè hi havia canalla petita, petit, hi havia pares, avis, això. És que no sé què havia allà a la part de la cine. Escolta'm, mira que és gran allò, eh? Doncs vaig preguntar a ells més o menys quanta gent hi havia, sí, i m'han dit que unes 5.000 persones, eh?
0: Molt bé,
1: escolta'm,
0: molt bé.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Molt bé, a més era un concert gratuït, a més estan d'aniversari, 20 anys de carrera musical.
1: I aquella hora que ho van fer, nen,
0: què?
1: Està bé, perquè a les 9 del vespre,
0: sí,
1: i poden anar la canalla, perquè si ho fan més tard, clar, la canalla
0: exacte.
1: Petita no ho aguanta. Però escolta'm, tu haguessis vist quants pares els portaven aquí dalt dels ombros, i haguessis vist tots amb les samarretes que porten, això dels búhos, porten unes samarretes negres i grogues com si fossin de futbol.
0: Sí, escolta'm, amb el seu logo,
1: I veies tota la canalleta que anaven tots amb la samarreta, tot això molt bé, va estar molt bé. I després el diumenge també vaig treure el nas, no hi va haver tanta gent, però escolta'm, també van venir uns artistes molt macos, molt bons,
0: Pel matí i per la tarda. Sí,
1: va estar molt bé, o sigui que escolta'm, tot això, mira, i a més, hi ha coses que a mi m'agraden, que són gratis.
0: Són gratis,
1: la gent aprofita.
0: Sí, la veritat que sí, a més amb artistes que ens agrada la música, ens agrada la cultura i van estar allà al Parc de la Sínia, però també teníem el Family Weekend a la zona de la platja, també, per fer
1: petits. Sí, allà al Sinaïdis també feien coses,
0: correcte,
1: allà a la plaça del Manila, eh?
0: Correcte.
1: Escolta, molt bé, no, moltes coses, i la canalla, doncs jo crec que s'ho ha passat bé, i la canalla, si s'ho passa bé, els pares i els avis també,
0: també, escolta, exacte,
1: també estan distrets, la mar de bé, sí, molt bé.
0: Doncs un èxit, un
1: cop més. Llavors, parlant de canalla i de coses familiars,
0: què?
1: Aquest cap de setmana tenim una cosa que també és maca,
0: Ah, sí,
1: el fan el nucli antic del poble.
0: Allà a la biblioteca Ventura Gassol,
1: sí,
0: i al voltant.
1: Fan el festival aquest, o la fira aquesta que es diu Vet aquí un gat, que és la festa dels contes. Es fa el dissabte, dia 9 de maig, i ho fan de les 11 del dematí fins les 2 del migdia, llavors fan una miqueta de descanso, allò perquè la gent pugui anar a dinar, i a la tarda s'hi tornen a posar 5:45 fins a 9:15, i es fa un munt de coses allà a la plaça del Cubano, que és just allà davant de la biblioteca Ventura Gassol, i llavors també hi ha coses que es fan dins la biblioteca, que estan la mar de bé, i m'he portat el catàlogo, perquè dic així, fem una miqueta de publicitat.
0: Sí? A veure.
1: Mira, a les 11 del dematí, el petit Patufet, que és un conte ple de cançons per la mainada.
0: Ah, molt bé.
1: Amb la Verna del Poblet, que és una companyia, això, com de teatro. I ja posa recomanat fins als 3 anys, o sigui, és pels petitons.
0: Pels més petitons,
1: la mar de bé.
0: Això és el petit Patufet.
1: Sí, sí. Llavors, a les 12 del migdia, també, fan Tots els petons del món, que és un conte, escolta'm, això m'agrada a mi, amb llengua de signes.
0: Ah, molt bé.
1: Que serà una cosa...
0: Un conte inclusiu.
1: Molt xulo, sí, amb la Panero, que és l'autora del conte, i la Tània Puig, narradora en llengua de signes. O sigui que pot ser una cosa molt bé. Llavors, a les 6 de la tarda, també posa Contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento, que també es veuen dos xicots la mar de trempats aquí al catàlogo.
0: I tot això on es fa, aquestes tres
1: això
0: coses?
1: Això es fa o dins la biblioteca o allà a la plaça del Cubano.
0: Vale, o sigui, tot és una queda, cosa tot queda, allà pròxima.
1: Sí, llavors ja posa que durant tot el dia, amb entrada lliure totes les activitats, fan una cosa que li diuen l'Escape Caravana, que és una instal·lació que estarà allà al carrer, d'una companyia que es diu Itinerària, que és com una rulot d'aquestes dantes, i segur que els hi fan fer jocs i coses d'aquestes.
0: Molt bé.
1: Després també hi ha la Tribu Juganera, que fan jocs, disfresses, pintures i etcètera, posa. Després les Conta Pop, que és la Laia Flores, que aquesta nena també ha fet moltes coses,
0: i
1: és una nena que fa...
0: És una veu magnífica, fa audiollibres.
1: Audiollibres, i a més la mar de simpàtica, la mar de maca. I va acompanyada amb una trompetista que es diu Andrea Caberizo, que també faran contes, balls, música, bombolles i jocs. Escolta'm, la mar de bé.
0: Molt bé.
1: Després també hi haurà unes caixes per descobrir històries d'animals de terra, de mar i aire. Hi haurà jocs de taula. Hi ha una exposició al Tatano, 20 anys, 20 portades, El Tatano és la revista, pels més petits, publicada pel Cavall Fort, que això també, els dantes també ho coneixen, això de la revista Cavall Fort.
0: Sí.
1: La mar de bé. I llavors també hi haurà paradetes, amb contes i jocs i llibres, amb la llibreria Papiol i el Relet, que és aquella botiga de joguines que hi ha allà al carrer Sant Pena, que tenen coses la mar de maques, Molt bé. I després hi ha la plaça del Cubano, que això m'encanta, que sempre trec el nas, sempre fan coses precioses. Fan una cosa que li diuen tallers quilòmetre zero. I són tallers d'aquestos de manualitats, per a tots els públics, al llarg de tot el dia a la plaça del Cubano. Ja posa entrada lliure. I fan, un és Mapes del Tresor, que són escriptura en pergamins amb la Casa Magenta, que és una companyia. Després hi ha pop-up, que ho fan una gent que es diuen Clamjan, que és molt, molt xulo perquè és com la silueta d'un superheroi, però llavors ell mateix li fan una foto amb el nen que ve a fer el taller, i amb el retall aquest del superheroi me li posen la foto al cap del nen que està allí fent el taller.
0: Està personalitzat, podríem dir.
1: Sí. Després també hi ha del Son Patufet, que és aquella nena la City, fan minimons de contes, que això també serà una preciositat, són com unes miniatures de contes que la canalla segur que molts els reconeixerà la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, i tots aquests que
0: tots
1: són
0: aquests clàssics. Sí, sí. Sí.
1: Després hi ha una mossa que es diu Lu López, que fa retallables, que això també, la canalla així també es distreu i també s'ho passa bé. Després també hi ha construcció de terraris a Montpí. Que aquesta mossa ve a vegades que ha fet coses amb cera d'allò de mel i coses així naturalistes i amb herbes, amb plantes, que també està molt bé. I després hi ha aquesta associació, que també són d'aquí a Calafell, que fan moltes coses pel medieval i tot això també participen, que es diu La Masia de les Arts, que faran unes casetes de fusta. O sigui, que escolten per tots els gustos,
0: Déu-n'hi-do.
1: Una diada maca-maca,
0: Tot això, vet aquí un gat,
1: vet
0: sí.
1: Vet aquí un gat,
0: la festa dels contes, aquest dissabte, 9 de maig,
1: nucli,
0: a partir de les...
1: El nucli antic d'allà de casa meva,
0: sí. Sí, i al poble, a partir de les 11 fins les 2 del migdia, fan una pausa i a partir de 5:45 de la tarda s'hi tornen a posar fins 9:45 del vespre.
1: Serà una diada, esperem que faci bo,
0: Esperem. No, és que aquest matí el meteoròleg ens deia el dissabte està una miqueta... Perquè recordo que
1: l'any passat...
0: va bufar molt l'aire i es va suspendre part de les activitats. Va ser això
1: No? Cap confons, nena. Això de la bufada va ser per la Candelera. L'any passat va passar allò del núvol tòxic aquell de Vilanova.
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: Que el dematí ens van fer tancar tots a casa i no deixaven sortir.
0: Ah, exacte. Sí, llavors el vet aquí va ser mitja jornada. És veritat,
1: Pepa. Esperem que no passi res, perquè, escolta'm, sembla una pel·lícula d'allò de ciència-ficció,
0: sí, escolta'm, és veritat. Quan no sabia que havia passat alguna cosa.
1: Quan no és una pandèmia, és un núvol tòxic. Quan no és una pagón, quan no és... Escolta'm, sembla que estiguem en una pel·lícula d'aquestes d'allà d'Estats Units.
0: De ciència-ficció, sí, estem distrets, Pepa, déu-n'hi-do. Doncs esperem que vagi tot molt bé.
1: Esperem que sí, perquè hi ha coses molt maques preparades.
0: Doncs aquest dissabte, sí, que ningú s'ho perdi, sobretot les famílies i els nens i nenes.
1: I llavors, nen, diumenge ja fan l'últim espectacle que fan allà al teatre, o d'això de la programació que té l'Ajuntament, que fan aquesta que es diu Ja m'has tocado el cuento, ho fan a les 7 de la tarda, i fa l'efecte que serà una cosa molt divertida, perquè ja van venir, l'any passat van venir les quatre mosses que feien les princeses.
0: Les princeses, ara li toca els prínceps.
1: Que es volien emancipar i que es queixaven de que la vida no acaba, com els cuentos que diuen fueron felices y comieron perdices, es veu que no.
0: Que no.
1: I clar, s'han rebel·lat i han marxat. I ara venen els príncipes, que es venen a queixar, que clar, les troben a faltar i que no pot ser. Llavors segurament que ens faran riure una estona,
0: Doncs sí, ja m'has tocado el cuento, que es diu aquesta obra de teatre. Sí.
1: Llavors, ja posa que està recomanada per a majors de 12 anys, perquè em sembla a mi que alguna paraulota, alguna cosa surt, Però bueno. Llavors, si la compren anticipada, val 14 euros, que encara en queden unes quantes, Després hi ha el descuento aquell que fan pels joves i pels jubilats de 12 euros, i a la taquilla, si en quedessin, valen 16 euros, en el mar de bé.
0: Però no queden moltes, no cregui, que estic veient ara aquí el plenari del teatre i déu-n'hi-do, veig moltes, moltes cadires en vermell i no tantes de verdes, vull dir, que
1: això
0: espavilin.
1: Que no vadin, perquè... que després diran que han badat i que no es quedaran sense entrada, que fan coses la mar de bé, s'ha d'aprofitar.
0: Doncs
1: fan coses així.
0: entrades.calafell.cat, que entrin aquí perquè podran comprar l'entrada anticipada.
1: I llavors, nen, volia fer un recordatori perquè ja no queden masses dies.
0: De què?
1: Que hi ha el concurs aquell, el certamen de cartells de la Festa Major.
0: Ah.
1: Que hi ha temps fins al 15 de maig per presentar els dissenys. Llavors, a més, està amb la mar de bé, perquè donen quartets, que si guanyes donen 600 euros, escolta, em val la pena. Llavors,
0: 600 euros, Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Llavors, a més, aquest disseny que surt és el que posen a la portada del programa demà que fan de les festes, de tot l'estiu, i a vegades fan allò el got de la Festa Major, el got de plàstic, que venen allà a les barres allà de la plaça Alcalde Romeu, allà a la Bòbila, i tot això, que va amb el disseny també del cartell. Escolta'm, està molt bé, és un orgullo. I em consta, ja que parlem de la Festa Major, que he vist això de les xarxes socials, això de l'internet, que aquests els gangalats ja han posat a la venda les samarretes de la Festa Major.
0: Sí, jo també ho vaig veure.
1: Que la gent no va dir perquè, escolta'm, ja posen un termini per prendre les entrades.
0: Estem barrejant.
1: Les samarretes.
0: Sí.
1: Llavors, clar, després la gent se'n dona compte de que no la puga comprar i se'n queda sense, llavors no en troba de la seva talla. Escolta'm, doncs ara és el moment. Ara és el moment, han de comprar les samarretes, que si entren a les xarxes dels desgangalats i els explica com ho han de fer.
0: Sí.
1: Sempre recomanen que s'agrupi el màxim de gent possible, ja ho fan per grups d'amics o per famílies, i llavors cadascú compra, ja ho sap la gent, que hi ha els colors de cada nucli. Els torrossos som de color verd, els de Baix a Mar, els popets són blaus, i els de Segur, els miquelets, són els vermells.
0: Doncs acabo d'entrar en el Facebook dels desgangalats i posa que la venda fins al 24 de maig, Compte, i per 7,75.
1: Molt bé.
0: Tenim les samarretes dels Tres Nuclis, bueno, els Popets, els Terrossos i els Miquelets.
1: Doncs, si no ens en donem compte, anem ja i som a la Festa Major,
0: és això,
1: que queda res, queda,
0: sí, queda doncs
1: un meset i pico, llavors hi som.
0: Doncs res, en 15 dies doncs ja ho tenim això... Bueno, 19 dies els hi queda encara aquells que vulguin comprar la samarreta,
1: Això que no va dir, que després tots ploren, que jo no me'n vaig enterar. Doncs escolta'm, sí que quan en sobren en venen unes quantes allà a les places i tot això, però clar, llavors no pots escollir la talla,
0: Sí. Bueno, que espavilin perquè després s'esgoten i tenim el disgust.
1: I nosaltres hem avisat, que consti,
0: Exacte.
1: Això, nen. Doncs bueno, doncs això, que a veure si la gent s'anima i participa en el concurs aquest d'això dels cartells, que ja fa olor a Festa Major.
0: On estan les bases d'aquest concurs? Les tenim?
1: Això allà a la pàgina web de l'Ajuntament.
0: Sí, calafell.cat.
1: Sí, hi ha algun puesto que ho posa, que hi ha la convocatòria dels altres anys, llavors et surten les bases i ho explica tot. Doncs... Que s'ha de presentar digitalment. La gratificació aquesta que et donen dels 600 euros. Diu com ha de ser el model, t'ho explica tot, el termini. Normalment està recomanat que participin professionals del disseny, allò, persones dibuixants o estudiants d'art, la gent que tingui una mica de coneixement.
0: Sí, perquè el nivell és molt alt i la veritat és que volem un disseny molt xulo, d'aquest de la Festa Major, que acompanyarà doncs això, els cartells i també alguns gots i també les xarxes socials, doncs,
1: clar,
0: a través
1: de
0: publicitat
1: fa,
0: de tot el que es fa.
1: Bueno, nen, sembla que t'he explicat un munt de coses,
0: Sí, home, déu-n'hi-do.
1: Sí, el dimarts que ve, quan vingui, ja t'explicaré a veure com ha anat
0: això
1: del
0: Betanquingat
1: i l'obra de teatre, que també m'agradarà anar a veure, els que escolten per riure, m'agraden de riure, de plorar, ja tothom ja en té prou de problemes, per xalar una miqueta. Bueno, maco.
0: Vinga, Pepa, doncs que vagi molt bé, bona setmana.
1: Ens veiem, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Dos minuts, arribem al punt de 2:15.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, anem pels titulars del dia d'aquest dimarts, dia 5 del 2026, 5 de maig. Anem a conèixer en titulars les notícies que d'aquí una horeta, a 2:15, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ja es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. La ciutadania pot presentar propostes fins al 19 de juny. Calafell acollirà dissabte la formació per a docents de la cultivadora, el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya. Diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda i al Teatre Joan Colet de Calafell es podrà veure l'espectacle teatral Ya me has tocado el cuento, una comèdia. El Vendrell acollirà dijous la 5a edició de la Fira Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. La Rambla serà l'escenari d'una jornada dedicada a la promoció de la salut amb tallers i recursos. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua així reforçant l'escala de comandaments. 9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. Alumnes catalans de 6è de primària fan per primer cop les proves de l'avaluació general del sistema de l'Estat. S'avaluen competències en comunicació lingüística, plurilingüe i digital. El tràfic...
13: Clar, si no, pots... general, no? Però superes aquest tronet final i res, pocs metres i voilà. Ja hem arribat, ja hi som.
2: Sí, aplaudiments, perquè això és impossible d'arribar-hi.
13: Home, sí, 1.512 metres.
2: Déu-n'hi-do.
13: Vistes 360 graus i una màquina amb papers del seu torn per accedir a dalt del tot del cim.
2: Què m'estàs dient? Que hi ha una gentada aquí?
13: No, ara exagero una miqueta, però déu-n'hi-do, perquè sempre hi ha molts rostres pàl·lids, saps què vull dir? I al final has de fer com cua. Com és habitual, dalt del cim hi trobarem gent menjant o fent-s'hi fotografies, una senyera, que no falti, alguna bicicleta d'aquestes que et deia, que es quedava a pocs metres de l'objectiu, la típica creu, que tampoc falti, el típic punt geodèsic fet pols, que tampoc falti, i si no ha volat, també trobareu una caixeta per deixar-hi missatges escrits en bolígraf. Oh. A la manera antiga, com abans, amb el boli, saps?
2: Mm-hmm. Molt bé.
13: Ja està. Però aquí les estrelles són panoràmiques, com sempre, encara que la calitja no sempre hi ajudi. Per cert, ja que hi som...
2: Què fem?
13: Què podem fer allà? Contemplar el paisatge, serà el torn per fer la foto.
2: Sí.
13: Fer la foto quan et toca, esmorzar o dinar i tornar.
2: I tornar. I ja està. I s'ha acabat?
13: I s'ha acabat.
2: Però incomparable?
13: Allò? Incomparable, incomparable. Doncs i irrepetible.
2: Irrepetible, molt bé. Gràcies, Gerard.
13: De res.
2: Bona nit.
13: Bona nit.

0: Doncs va, passant 4 minuts de 2:15 de la matinada, deixem aquests camins perquè tenim en Salvador des de Sabadell, que ens ha trucat al 93207474 i diria que té una resposta que fa una estona jo he dit. La pregunta, vaja, Salvador, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal?
1: Bé, vosaltres.
0: Molt bé, aquí parlant sí. Amb vosaltres. I...
1: molt bé.
0: Fins a les dues, escolta'm, encara tenim feina.
1: Sí, mira, jo trucava perquè deies això d'una persona que preguntava com desmagnetitzar un tornavís.
0: Correcte.
1: A veure, si ens ha explicat d'una manera breu, hem d'entendre una mica què és el magnetisme, que és una propietat de determinats metalls d'orientar les seves partícules positives o negatives, no? Aleshores, per orientar aquestes partícules hem de sotmetre el metall a un camp magnètic fixe. O sigui, en canvi, per desmagnetitzar-les, el tenim que sotmetre a un camp magnètic oscil·lant. A veure, com es fa això? Bueno, primer també hem de pensar que els metalls aquests, uns tenen una propietat permanent, un magnetisme permanent, i uns altres un magnetisme que no és permanent. I com podem fer això d'orientar-les? Doncs amb una bobina elèctrica, que és la que provoca un camp magnètic, i si aquest camp magnètic és en corrent contínua, o sigui, és continu, magnetitzaríem el metall. Mm. I si és en corrent alterna, doncs el desmagnetitzaríem.
0: O sigui, això amb una bobina elèctrica i amb corrent alterna. Això
1: si
0: ja és de màster,
1: interna,
0: Salvador?
1: Sí.
0: O sigui, mare
1: sí,
0: de Déu.
1: Bueno. No, bueno, era per explicar una mica. De totes maneres, es troben al mercat, eh? Aquestes bobines es troben, unes que són imants fixos i altres que són endollables i tenen les seves parts electròniques que el fan.
0: Que
1: poden fer corrent alterna o corrent contínua i poden magnetitzar i desmagnetitzar. Però clar, això sempre que sigui un tornavís o un metall que no sigui permanent, perquè si és permanent, si ell té aquesta orientació i és permanent, no es podrà desmagnetitzar.
0: No es podrà, molt bé. Carai, sí que en saps, eh?
1: Bueno, no, una mica.
0: Sí, sí, tant i tant, una mica no, molt. O sigui, molt bé, la resposta, molt bé.
1: Vale.
0: Doncs pues... escolta, moltes gràcies, Salvador.
1: De res.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
1: Fins ara, bona
0: nit. Fins ara. És que tenim uns ignorants que són savis. Que ignorants, són uns savis. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Miquel?
2: Molt bé, mira, em volia preguntar jo com ho fan la família monoparental, o sea, la dona o l'home que té fills, i ara, per exemple, té que anar a treballar, com s'ho fa? Quines ajudes tenen? Com s'ho fan per poder fer?
0: Ajudes, vols dir, econòmiques?
2: Sí, ajudes econòmiques o si tenen alguna ajuda perquè puguin vindre a cuidar els fills o un tema de tancar bus o...
0: D'acord, ajudes que puguin tenir les famílies monoparentals amb fills.
2: Sí,
0: d'acord. Molt bé, doncs ja hem pres nota, Miquel.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit. Va, que són 2:15 i jo crec que encara tenim temps, sí que tenim temps, mare de Déu, si tenim temps, de fer i d'obrir el capítol. Sí, fem ara el capítol de les preguntes contestades?

0: La setmana passada, com sabeu, va ser la Verge de Montserrat i va generar diverses preguntes. Una d'elles la feia en Frederic, des del barri de les Corts de Barcelona, que volia saber si encara es fa la vetlla de Santa Maria de Montserrat. Doncs bé, Frederic, des de l'abadia de Montserrat ens expliquen que sí, que es fa cada any, i a més que es pot seguir en directe a través del canal de YouTube de l'abadia i de la xarxa de televisions locals. I abans de tancar aquest capítol, volem recordar una trucada que ens va fer nits enrere en Francesc des de Granollers i que tenia com a protagonista el pare de la Sònia Oleart, companya del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio.
1: Jo em dedico a dibuixar i aquí em preparava l'exposició de tot el mes d'agost i setembre, fins al 12 de setembre, i el dia 21 d'agost faig la inauguració, que va l'alcaldès i surt un programa de festa major, sense blanc i blau, de Granollers. I li faig un homenatge amb el seu pare, que havia sigut entrenador del Club Bàsquet Granollers, quan em deia que ha calmat.
0: D'acord.
1: De Granollers. I li he fet una caricatura i em van passar la foto, bueno, la foto que Soreia i el Manel Comas, que tampoc hi ha Granollers, que ja és mort, i un nord-americà que es deia Mike Phillips, i d'això. I tinc la foto aquesta i de la foto li tret el
0: rostre
1: d'ell i li faig un homenatge en l'exposició aquesta. M'agradaria que li poguéssiu transmetre.
0: Doncs, dit i fet, Francesc, li hem transmès el missatge a la Sònia Oleart i això és el que ens ha dit.
2: Hola, Francesc, sóc la Sònia Oleart i m'han fet arribar el teu missatge i només dir-te que moltíssimes gràcies, que ens omple d'orgull, que ja saps que imagino que pel meu pare el Granollers va ser una etapa molt important de la seva vida, que el bàsquet era la seva vida, que fa poques setmanes que ens ha deixat i que vaja, que estaria molt content i molt orgullós de rebre aquest homenatge per teva. Res més, només dir-te que de part de la meva mare i la meva germana, doncs que t'ho agraïm de tot cor, que moltíssimes gràcies per pensar en ell i per fer-nos arribar aquesta informació. Vinga, una abraçada. Bona nit.
0: Bona nit. Moltes gràcies a la Sònia Oleart per haver contestat aquesta petició que ens feia en Francesc des de Granollers. Va, que ens truca el 93207474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, era per contestar aquella senyora que ha dit que, esclar, que compra melons i síndries i veiem com... perquè, esclar, no saps d'on... sí que saps més o menys d'on venen, però no on han estat. Jo el que faig és que les poso la pica a la higuera i la rento amb aigua, després la ben ruixo amb vinagre, perquè el vinagre desinfecta, i després les torno a esclavir, perquè, esclar, no facin l'olor de vinagre. L'aixugo amb paper de cuina i ja està. Vull dir, queda neta i desinfectada. Llavors, una altra cosa...
0: Però això ho fas sempre, eh? No ara, sempre, perquè ha sigut
3: sempre.
0: Això del...
3: No. Jo ho faig sempre, sempre. I d'altre fruit, la fruita que es pugui rentar també la deixo allà a la higuera amb aigua o amb un bol, i principalment ara amb les maduixes, també les poso allà amb un bol gros, amb aigua i vinagre, les deixo una mica i les torno, les trec, les torno a esclavir i les faig. Jo no hi poso sucre, només li poso, bueno, les faig amb iogurt.
0: Molt bé.
3: I ja està. Perfecte. Una altra cosa, felicito a la Mercè Ferrer, que avui ha tret el pot de la trapa amb cipots. Se n'han portat, entre el que tenia acumulat i el que hi havia, 177.000 euros.
0: Ah, és que abans ens han dit mil i alguna cosa, i jo he pensat, no pot ser. 177.000 euros.
3: Entre el que ella tenia acumulat, 42. I llavors allà em sembla que aniria 130 o 130, no sé quan.
0: Mare
3: però
0: meva.
3: Jo voldria saber què es queda Hisenda, perquè m'havien dit que tots els premis de la ràdio, de la televisió, Hisenda es quedava un 50%. Ho trobo exagerat i bueno, em perdó, però bueno, anava una mala paraula.
0: Sí, no et sent ningú aquesta hora, no passa
3: perdó.
0: Res.
3: Una colla de lladres, eh? Ja, perquè sí. Tu has guanyat i tu has treballat.
0: I has de pagar la meitat, sí.
3: La meitat, ho trobo, bueno, de veritat. Bueno, jo voldria saber el Montoro, si també li han tret de totes les, bueno, paris malifetes que ens ha fet, aquell, i aquell, ningú diu res, no sé si ha tornat els calés. perquè tothom roba, perquè estem plens de xoriços, per no dir una altra cosa, i de lladres, i a sobre ningú torna res. Ningú, no sents mai que dir, fulano de tal, mira, va, això, però ho ha tornat. No, ningú torna res.
0: No. Ara tu, no paguis tu, eh? Tu un dia no paguis, a veure què passa, no?
3: Sí, ja, mira, jo aquest any me n'han tornat. Ja m'ho han tornat, eh? Jo ja ho he cobrat.
0: Ah, mira, veus que bé?
3: Sí, però jo l'any passat també. Però fins ara jo sempre havia d'anar pagant, eh? Anar pagant. I abans em treien un 30, ai, un 13, ara em treuen un 14 per pujar-me, no sé si, bueno, un 30, ai, no, 15 euros, em van a pujar 15 euros. Mm. Doncs ara haig de pagar un 14. Ja. O sigui que ja m'ho poden, ja em poden tornar,
0: sí,
3: ja s'ho han cobrat abans, eh?
0: Totalment.
3: I dius, és una vergonya. Bueno, moltes gràcies.
0: A tu per trucar. I
3: moltes felicitats pel programa, que és molt amè i, la veritat, una passada. I, bueno, i fins una altra.
0: Moltes gràcies.
3: Que descansis.
0: I que tingueu
3: bona nit.
0: Igualment.
3: I que descanseu i molta salut.
0: Sobretot,
3: bona nit.
0: Molta salut. Això. Gràcies, Maria Pilar.
3: Bona nit.
0: Adéu. Ja ho he dit jo, que avui és que és un dels hits, també, eh? Vull dir, el Cepo, però aquesta dona que ha guanyat 170, dite, més de 170, aquí això ha creat una nova pregunta, que és què es queda Hisenda de tots els premis, eh? Si és això que diu ella, aquest 50%, o no. Va, posem una mica de música, perquè de seguida anirem al compte, però s'ha de pair, tots aquests diners s'han de poder pair.

0: prompte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana entrem en aquest submón de la màfia, el joc i la vida nocturna amb els relats del cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon. Com a negre ha publicat el llibre Dèries de Broadway, editat i traduït per Carme Geronès. Avui sentirem com acaba aquest conte, Operació Sanguínia, que va començar dilluns, l'Anna Maria Ricart. Estàvem aquí, en Charlie Panocha guanya $1,000 fent trampa a la partida de daus de Nathan Detroit. Després obliga el nostre narrador a continuar la nit a ca Lique i el Berro a jugar al faraó. Allà, en Charlie acumula un deute de $130,000, mentre el nostre narrador sent com li va pujant la pressió. Finalment, deixen que en Charlie Panocha guanyi i saldi el deute per tal que marxi. Jo em fixo ben poc en el joc. Vaig fent algun clocull en una cadira una mica apartada i sembla que el descans em va força bé per la pressió. Fins al punt que se m'ha anat al cap quan sortim de Càlic i el Berro, perquè m'imagino que en Charlie em deixa anar-me'n cap a casa a ficar-me al llit. Però encara que sortim a les 6 de la matinada i ja és clar al carrer, en Charlie està engrescadíssim i no hi ha maneres de convèncer-lo que no s'ha d'anar a un lloc que es diu el Club Bohemi. La idea em torna a posar la pressió en marxa, perquè el Club Bohemi és un local de mala mort on van els paios i les mosses, que ja se sap que no hi ha res més obert, que porta un tal O'Halloran el punyal, un que ve de Greenwich Village i que tothom té per una mala peça. És de domini públic que qualsevol pot deixar-hi la pell al local de O'Halloran el punyal, encara que només sigui per fer un trago del licor que s'hi serveix. Però en Charlie Panocha insisteix d'anar-hi i, per descomptat, em toca seguir-lo. D'entrada hi ha pau i tranquil·litat. Fora dels paios i les mosses, que hi ha un racó que venen de tancar tots els caos nocturns possibles. En Charlie Panocha i l'O'Halloran el punyal fan un trago d'una petaca, que aquest es treu de la butxaca dels pantalons per no agafar el licor que se serveix al local, i repassen altres èpoques, quan es feien amb la banda dels Hudson Dusters, quan tot d'un plegat entren quatre pasmes de paisà. Són pasmes fora de servei, que no tenen intenció de perjudicar ningú, que només volen fer un toc abans de tornar a casa, i és probable que ni es fixin en en Charlie Panocha si no es fiquen o no el demanen. Això que saben perfectament qui és, i de bona gana l'enxamparien si tinguessin de què acusar-lo, cosa que no és el cas. Per això ni se'l miren. Ara bé, si hi ha una cosa que en Charlie no suporta, és la pasma. En Pic s'asseuen en una taula, els comença a mirar, i al cap de poc sento que diu a l'O'Halloran el punyal. Tu, punyal, li diu, quin és l'espectacle més bonic del món? No ho sé, Charlie, diu en punyal. Quin és l'espectacle més bonic del món? Quatre pasmes estassats en filera, diu en Charlie. Amb això em vaig esquitllant cap a la porta, perquè no m'agrada de tenir problemes amb la pasma, i menys amb quatre pasmes, de manera que no veig exactament el que passa. El que sí que veig és que en Charlie Panocha aferra el paguarro amb què un li clava cossa, i tot seguit desmunta un sagramental de por. Els tios i les mosses, tots vestits de festa, comencen a xisclar i la meva pressió puja, potser, fins al milió. Vaig cap al pas de la porta, però no surto de seguida com hauria fet qualsevol amb un pèl de sentit comú, sinó que em quedo escoltant què passa dins. Una fressa de bum, plaf, bum, plaf, bum, plaf. No em fa por que hi hagi un tiroteig, perquè en Charlie Panocha és massa viu per disparar a un pasma. La cosa pitjor que un paio que pot fer en aquesta ciutat. I la pasma tampoc, perquè no vol que se sàpiga que són en un cau, com el Club Bohemi, quan estan fora de servei. M'imagino, doncs, que allò és pura calistènia. A la fi, s'apaga el rebombori de dins, s'obre la porta, a poc, i compareix en Charlie Panocha, espolsant-se el gec

amb un aire d'allò més satisfet, i per l'escletxa veig un grapat de tius estesos a terra. I encara se senten crits des del racó. Bé, bé, bé, bé, fa en Charlie Panocha. Ja començo a pensar que has pirat i em puja la mosca al nas, però veig que ets aquí. Sortim d'aquest cau que hi ha massa fressa i un no se sent ni els pensaments. Anem a casa i que la dona ens faci un xic d'esmorzar. Després agafarem el llit. Ara mateix uns ous amb pernil se'ns posarien al moll de l'os. Ja m'agradaria a mi de menjar uns ous amb pernil ara mateix, però no em ve de gust d'anar a can Charlie Panocha. En tinc prou de Charlie per un bon far de temps i no em fa cap goig de ficar-me a la seva vida privada, tot i que em sorprèn de saber que en té, de vida privada. Crec que en alguna ocasió sento dir que en Charlie Panocha es casa amb una mosseta del barri i que viu per la banda de la desena avinguda, el rovell de l'ou de Broadway, però ningú no en sap gaire res i tothom pensa que, si és cert, la seva dona deu estar mig enterrada en vida. Ara bé, encara que no vulgui anar a can Charlie, no puc rebutjar una invitació tan cortesa d'anar a menjar uns ous amb pernil, sobretot perquè em mira molt sorprès quan no em veu gaire entusiasmat i penso que no convida a casa seva qualsevol. O sigui que li dono les gràcies i li dic que res no em faria tan feliç com els ous i el pernil que ens prepararà la seva dona i avancem xino-xano per la desena avinguda cap al carrer 45. Encara és aviat i els botiguers van obrint els negocis, les criatures saltironegen per les voreres camí de l'escola amb els seus hi-hi-hi-hi, les mosses, ja granades, espolsen la roba del llit i això i allò a les finestres, però tan bon punt veuen en Charlie Panocha i a mi, a prop, tothom calla i m'adono del respecte que li tenen al veïnat. Els botiguers es fiquen cap dins, la mainada deixa els saltirons i l'enrigolament i tiren endavant mig de puntetes mentre que les que es polsen roba amaguen el cap i es fa la pau al carrer. Tot el que se sent són els talons de les sabates d'en Charlie que piquen el paviment. Davant d'un local hi ha un carro de repartiment de gel tirat per dos cavalls i quan en Charlie Panocha els veu sembla que se li ve al cap una gran idea. S'atura i se'ls mira amb molt de deteniment i això que jo no veig res, res més que cavalls normals i corrents, corpulents, grassos, una mica endormiscats, això també. Després en Charlie Panocha em diu, jo de jove, fa, no et pots imaginar la dreta que gasto. Clavo cop de puny al cap d'un cavall i el tiro per terra. No sé si no he perdut força, diu. L'últim poli que he tostat fa una estona s'ha refet dos cops abans d'anar de morros. S'acosta un dels cavalls del carro del gel, agafa impuls i clava el puny dret entre ull i ull de la bèstia que té a mig pam. I el senyor aquí cau de genollons amb un aire de sorpresa considerable. A la meva època he vist púgils contundents fins en Dempsey en el seu millor moment, però la potència d'en Charlie amb el cavall, mai. El que ven al carro surt com una exhalació del local enfurismat del que li han fet al cavall, però quan veu en Charlie Panocha es calma l'acte, se'n torna dins deixant l'animal allà atuït i nosaltres tirem endavant. A la fi arribem a la porta d'una casa on diu en Charlie que viu i al davant hi ha un macarroni amb un carret carregat de fruita, verdura i coses d'aquestes que en Charlie Panocha volca abans d'entrar. El macarroni deixa anar uns grans brams que deuen ser insults que ens dirigeix en macarroni, suposo. Jo m'alegro moltíssim d'haver arribat a la fi a algun lloc perquè noto que la pressió se'm va enfilant de mala manera cada minut que vaig passant amb en Charlie Panocha. Pugem dos trams d'escala, en Charlie obre una porta i entrem en una estança on veig una mossa pèl roja, petita i delicada, un tap de bassa que sembla que acaba de sortir de la pallissa perquè aquella cavallera rogenca li vola d'aquí i allà i té els ulls mig enganxats de son. De primer la veig com una nina, però després no sé què té als ulls que em fa pensar que té entrevessada tota la humanitat. Hola, preciosa, diu en Charlie Panocha. Ens fas uns ous amb pernil, a mi i al meu col·lega, venim cansats d'anar amunt i avall. I la nineta pèl-roja es limita a mirar-se'l sense dir res. Està dreta al mig de l'estança amb una mà a l'esquena, que tot d'una mou i mostra un bat de béisbol, d'aquests que fan servir els nanos, que compren per quatre xavos, i sense més ni més sent una cosa així com un bum-plaf. I veig que clava un cop a la crisma en Charlie Panocha.
Naturalment quedo esgarrifat del que veig i m'imagino que en Charlie la mata a l'acte. Que jo tinc un embolic de por com a testimoni de l'assassinat i em cauen uns anys de presó, com a tots els testimonis del que sigui en aquesta ciutat, però en Charlie es deixa anar en un valencià en un racó amb una mà al cap i va dient: un moment preciós, recordo que diu, tenim companyia per esmorzar? Tot seguit, la menuda pèl roja es tomba cap a mi i m'adreça una mirada que no se me n'anirà mai més del cap, tot i que li somric afable i deixo anar que fa un dia molt maco. Al cap d'una mica em mira i em diu: vostè és l'arreplegat que fa córrer tota la nit el meu marit? És vostè l'arreplegat? Se m'acosta i jo cap a la porta amb la pressió superdescontrolada perquè veig molt clar que la dona d'en Charlie Panoig està esverada de mala manera. Agafo el pom i noto un patac a la crisma que més tard rumio que ha d'haver estat el bat de béisbol, si bé al moment mateix penso que m'ha caigut el sostre a sobre. No sé ni com m'aconsegueixo obrir la porta perquè el cap em roda, les cames em fallen, però quan ho recordo veig que baixo com un llamp i que de mica en mica em toca l'aire del carrer i em veig salvat. Ara bé, tot d'una noto un paf a la crisma i penso que la pressió se m'ha anat tan amunt que em surt a raig en fora de la clepsa. Em tombo i veig que la dona d'en Charlie és a tocar del carret del macarroni i m'està llançant fruita, verdura i coses d'aquestes. Però el que m'ha tocat el clatell no és una poma, ni un préssec, ni un nap, ni una col, ni tampoc un meló, sinó un tros de rajol que el macarroni té a sobre de les bosses de paper on posa la mercaderia. El tros aquest és el que em fa un nyanyo tan gros al cap que el doctor Brennan, l'endemà, quan hi vaig per això de la panxa, es pensa que tinc un tumor, cosa que no li contradic. De tota manera, diu el doctor Brennan, quan em torna a prendre la pressió, ara té la pressió per sota del normal i en aquest sentit no corre cap perill. Cosa que demostra el que ens ajuda a fer una vida un xic més tranquil·la, afegeix. Són $10, diu. Així acaba la preciosa sagnínia d'en Damon Runyon que hem llegit aquests últims 3 dies. Demà una nova història. Demà tornem a partir de les 12 aquí a la nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les dues. Que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.